0: Quin records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu,
1: que
0: què diu?
1: ...que 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite,
0: vaja,
1: o es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sempre.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernas d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat. I va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com la Minya Mal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt

0: per la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
1: sí,
0: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per
1: adreçar
0: el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estàvem convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes tres títols de quatre, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
1: Aquí està, aquí està.
0: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
1: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
0: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
1: Sí.
0: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
1: quina
0: és la eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça el problema que té és defensiu. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una, bueno, és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
1: exacte.
0: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Íñigo Martínez, a la defensa.
1: Sí, ni més ni menys.
0: La pèrdua d'Íñigo Martínez ha estat clau. No, no, si et van fer els mateixos gols o més que l'any... que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat sí. de convertir en
1: correcte,
0: gol moltes de les teves arribades. Perquè sí. no has tingut el millor Rafinha,
1: no?
0: perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència
1: sí,
0: de l'edat.
1: Sí, sí.
0: I l'únic que ha millorat del trider espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada ha estat la Minyamal.
1: I que se'ns no? ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno...
0: Bueno, s'ha lesionat al final i al final has pogut gestionar...
1: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé, perquè vam anar al Bernabéu...
0: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
1: exacte.
0: per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamine contra el món, no?
1: Ni
0: I
1: més
0: aquest
1: ni menys.
0: És el problema del Barça.
1: Exacte, aquí està. Escolta'm...
0: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident i, per tant, això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
1: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
0: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador d'arriba amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més, hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí. des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
1: Sí,
0: i aquest any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
1: del Robert, no?
0: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
1: Sí,
0: i ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
1: Aquell gest.
0: Sí, que jugant al Bayern de Múnich,
1: sí.
0: com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
1: totalment,
0: a la misèria,
1: mediocre,
0: ell
1: sí.
0: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
1: Tothom s'apunta.
0: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, perquè era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més, temporades més al Bayern de Múnich,
1: sí,
0: que és
1: d'aquí
0: que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la gent. Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
1: sí,
0: la seva dona,
1: aquí,
0: no?
1: I
0: han estat feliços sí. A Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
1: sí,
0: perquè ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però vull dir, llegendes del Barça doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé 2 dècades al club guanyant
1: tota
0: títols,
1: etcètera. Sí, sí.
0: Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
1: De llegenda, eh?
0: I és per això, brutal. Perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
1: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, amb, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
0: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
1: fins
0: del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que, clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels 3 millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
1: Ni més
0: ni
1: menys.
0: Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya 3 finals, que els hi guanya 5 títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, 3 finals, 5 títols guanyats al Madrid, 6 de 7 clàssics. 6 de 7 clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
1: Ni més ni menys.
0: Tu no... O sigui, o deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça, segur, perquè no hi ha cap Per què els grans equips de l'història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Ni més ni
0: menys.
1: Per què
0: la gent se'n recorda més del triplet del Barça-Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? Pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça-Guardiola, encara que no siguis de la Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
1: Sí, Fermín... Que...
0: Fermín, una abraçada des d'aquí, pobret, perquè, evidentment,
1: ja ha tocat, pobret.
0: Ho està passant malament.
1: Sí, sí, sí, una brossa, malauradament.
0: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
1: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
0: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma.
1: És brutal.
0: Són més culers els que van a la rua... O sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
1: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els camers.
0: Valde, Casador... Sí. Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
1: Sí, sí.
0: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius... i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
1: és
0: absolutament imparable. O sigui, crees
1: màxim.
0: Un producte que,
1: màxim.
0: Bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
1: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
0: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui,
1: tremendo, allò, vull dir...
0: A mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
1: Sí, sí, de tot.
0: Perquè imagina't... Fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
1: No.
0: O sigui, és... Primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
1: Entrevista amb el Pedrerol.
0: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en pràcticament 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els tenen el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
1: sí,
0: el món empresarial, Florentino Pérez.
1: I que sembla que es vol presentar.
0: I amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
1: de veritat.
0: Del propi Barça, evidentment un error greu,
1: sí.
0: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'alterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
1: sí,
0: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius. I aleshores, al final és...
1: Bomba de fum.
0: Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga. Va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga. I que jo recordi, la va celebrar. No va sortir al carrer a dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres
1: que ara diuen
0: que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar, aleshores aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar,
0: de fa 20 anys, i clar, la premsa és perpèntica, tocant el mòbil, però, apartant el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
0: Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió, de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten bolets. Ara, l'altre dia... Reca també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
1: Interna, és que és
0: brutal. Com a conseqüència
1: de
0: les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet 2 grans suertos. La primera temporada és al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà dels resultats un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
1: l'altre,
0: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
1: Ni més ni menys.
0: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia a Vinícius, el dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són 2 jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen. No casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid...
1: Però
0: és molt difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, ja, quan ja...
0: No,
1: van,
0: jo ja, dic, ja, jo ja dic el que farà Mourinho.
1: De quin peu
0: Mourinho, calça. Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
1: clar,
0: quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
1: està creixent, no és comparable
0: encara al Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor, tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor. Tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, ni en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
1: desestabilitzar,
0: clara i concreta, de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: d'aquella època,
0: uns anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida ha mamat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
1: passi.
0: Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
1: Però
0: jo crec que Hansi Flick, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les seves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps. És
1: ni més ni menys.
0: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, en Toni. Anem a connectar amb ell, a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, del Ballerín.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant? Què estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els personatges. Bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt...
1: Home, perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar.
1: Escolta'm, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que... Sí, senyor, com ho saps?
1: Has vist, Aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o algo, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant, i tant, i tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 7 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la
1: Isabel Pantoja. Correcte, correcte, correcte, correcte. Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va fer uns anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia
1: sí.
2: Èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat,
1: sí.
2: Show, no? Per anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballerí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballerí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta,
2: hola,
1: Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat
2: aquest
1: per avui? Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-me, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca. Home. Com una porca, que li dic jo. Em dic com una porca.
1: No, però jo... Toni, dic, home...
2: Una mica més al meu ulti, o no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home. Sisplau, per no, Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el trall, estarà ideal, el Joan, perquè és una ambigüetat total. Sí o no?
1: Ah, sí?
2: Les filles em preparen. Pararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre, hombre. Escolta'm, i sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
2: Pues el Toni em deixa, sí, jo
1: disposat estic. Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
2: Farem un bon show, animarem a la gent i el públic des de casa.
1: Home.
2: Espera un moment, Joan, que
1: què?
2: A veure que et doni temps a... Mentre tranquil és...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
2: Va amb el Partit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
2: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
2: ...pels partidistes del Hister, la tens?
1: Oi, el Hister, sí, sí.
2: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
2: No?
1: Què dius?
2: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
2: I què li pots dir a aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
0: Home, Sergi Soler, juntament amb la meva tia, t'han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
2: Per acudir-hi.
0: Sí, espera, que ho digui. Ja.
2: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa.
3: Jo no soc reproductor, soc reproductor, ¿verdad? Jo que sé, el Sergi Romà, el com es llama, el Dama, el Sergi Casmia, jo que sé, moltes coses, moltes.
1: Poca broma,
2: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
2: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
3: Sí, una estoneta sortiré.
2: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Va, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
0: I no... que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretot, cabello y dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
2: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que també pot fer Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com... Jo, esteu preparant un...
2: Sí, és que... El Toni Rovira fa això pesadíssim.
1: Clar.
2: Jo venia al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
2: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
2: Aquí és un personatge que és història, no, ja que no tenim temps.
1: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disc... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
2: El deute,
1: però el de cròniques es va vendre molt, també, eh?
3: Bueno, el que més s'ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Vieta.
1: Mira. Està aquí, estem al tanto aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
3: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Per això són passions.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo, i encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tenim bolos, eh? Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más. Vull dir que...
2: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
2: I vull anar un moment allà.
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
2: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients...
2: Jo
1: crec...
2: cap als passadissos i entrego persones que ni sabia ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
2: La Cuca, de tot es mou... No sé
1: sí. Carai, Toni, escolta... Després dius...
2: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3,
1: sí.
2: Que em va conèixer a la festa de la Fema, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
2: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno.
2: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Venga. Cuida't, Toni.
2: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: nova llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la caixa tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Quan el sol se'n va.
3: I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpta Vitoria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira del Toni Rovira. I tu?
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar...
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pista una del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent, i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Seritjol, en el marc del Festival Tarraco Viva.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú.
1: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer amb americà ho deien això, morir amb les botes posades, després es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
1: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folch i Torres, de Literatura Infantil 2026.
4: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: La poesia també té espai avui. Parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
5: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc, i a mi m'agradava jugar amb les paraules.
1: I acabarem amb Gaudí i Colla Valls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
6: El personatge és el temple, és la basílica, és la sagrada família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
0: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat. Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literàries, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: El calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, el català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pié i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia. Compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
2: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer amb americà ho deien això, morir amb les botes posades, després es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar, no, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors novel·les i coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i el que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? El que t'ha fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura. En aquest temps me toca taura. I taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa i que duri.
3: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
2: Això no es pot reivindicar.

0: el 901, la descrivien com una zona així de por, amb els morts allí i tal, i ara, en canvi, no ho és. Però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada. I fa una... Però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... Bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, a l'escriure jo això, els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit amb els d'Amèrica i li hem tornat a la difunta a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba que hi ha allà. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
1: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
2: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer doncs, als nostres sèniors, escriptors sèniors doncs, més importants, que és aquesta celebració doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys. I, a més, amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també doncs, volia doncs, homenatjar-la i, per tant, fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament doncs, s'han dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on no, amb la postguerra, doncs, on ser dona doncs, no era fàcil i, per tant, fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet d'haver doncs, escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, res, només felicitar-la i dir que estic molt contenta doncs, avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
3: Bueno, avui és rendir un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats no, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat no, entorn a aquesta ciutat, que tant estima a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar, simplement, i que tothom vegi, no?, que és profeta a la seva terra, que això no sempre passa, i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
1: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar. El 2003 es publica una antologia en rus de la seva obra poètica i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia a títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crítica Serra d'Or, i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
4: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasch és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer i segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina, li passa una cosa extraordinària.

0: del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Animals que cauen del cel, Premi Folk i Torres 2026. I a més, jo penso que recent sortint del forn, o sigui que no fa massa que el tinc jo a les mans i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixi la feina que fem com a escriptors.
2: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més a tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim. I a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure pels més petits de la casa, com és això? Per què?
2: Doncs mira, amb molta naturalitat. Jo, com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge, també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses. Però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
1: Portes temps, i suposo que hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de és que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat molt en aquests petits.
2: Sí, jo crec que clar, evidentment, escrius sobre el record que tens tu de la teva infantesa, però també en funció dels infants que t'envolten, no? Dels infants que coneixes, en el meu cas, doncs, familiars, fills, nebots, però també infants que venen a veure els espectacles, que d'alguna manera ja tinc molt contacte amb molts infants que venen a veure obres, i segurament, encara que sigui d'una manera inconscient, vas adaptant el discurs. De tota manera, sí que és cert que aquesta novel·la, per exemple, m'han dit bastant que té una part atemporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment, no? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010, no? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes, també.
1: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta, i aquesta nena és l'Aina. L'Aina li encanta observar el món, però m'agrada perquè l'observa des de baix. Assegudet a les escales,
2: sí.
1: I veu com passa la gent i s'imagina. L'Aina també és una gran imaginadora, una gran creadora, i té una... És que és espectacular.
2: Sí, a mi m'agrada molt fixar-me en aquests petits detalls, això que dona com veritat a les històries, torno a repetir la meva formació, perquè crec que m'influencia bastant a l'hora de crear, que és fixar-te en les petites coses, que són les que donen veritat, no? I ella es fixa en els caminars, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea, que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament, i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina, i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
1: Bé, a més és una nena que afortunadament viu com vivíem nosaltres abans al carrer i no està enganxada a les pantalles, i això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no? I créixer, perquè sí. La creativitat és tan necessària.
2: Sí, aquesta part és curiós perquè jo no és una cosa que tampoc, potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no? D'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que... La seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures, i potser aquest adolescent mira el mòbil, no? No hi ha massa més referència a això. Hi ha referència a aquest avorrir-se, que jo crec que és una cosa que és molt important quan ets nano. Jo recordo que la meva mare em deia, avorreix, t'has d'avorrir, no? Quan era adolescent i començava a anar amb autobús, en aquella època no teníem mòbils, però teníem Walkmans, no? I anàvem escoltant els Walkmans pel carrer, i ma mare em va dir, no vull que portis Walkmans, vull que escoltis el que diu la gent a l'autobús. Hi ha moltes coses a escoltar, com perquè vagis amb els cascos posats. I em va semblar molt, molt xulo. Li vaig comprar molt aquesta idea. I sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no. Vulguis o no, les sents. I parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona, i és una mica el que fa l'Aina. No, potser no parar l'orella, perquè la gent hi passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar, i observant, de cop i volta, se li modifica un dia allò que veu a terra i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de... Aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
1: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults, perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món adult de la mare, de l'amiga de la mare. S'imagina què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites, també què feien, feien el mateix que jo. I després aquest personatge que ha de conèixer, no?, que aquesta persona gran, aquesta desconeguda, o desconegut, perquè no ho sabem, que fa origamis.
2: Al principi, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa a la porta d'una perruqueria, no? Que em van preguntar, com és que has triat una perruqueria? Alguna entrevista m'han preguntat, com és que vas triar una perruqueria? Dic, no, de veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriure una mica per intuïció, i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt, i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto de on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, paren l'orella, no?, com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant cap sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta... als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I si sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no? Sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no? que també es diu. No? Poses molt l'antena, a mi també m'ho deien molt, això. De, no? Té l'antena molt llarga, que vigila el que dius que té l'antena molt llarga. Doncs això, no? Jo crec que els... I està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que no que pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants també, que fossin curiosos.
1: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura, nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir el llibre. Jo és un llibre que, a més, recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar a acabar l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-lo sense tabús. No? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida. No? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
2: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit. Des de ben petit et fas preguntes i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi m'agrada. Més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agradaria pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre... M'imagino aquesta nena al cap de 30 anys i recordarà aquest episodi de la seva vida. No? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure... Aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran. No? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història. Jo escric... També perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant, i també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar alguna cosa molt... Vale, m'està fent una classe d'aquelles que em volien emocionar com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta... els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu no sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que han de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I per tant, també els adults han de tenir.
1: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que el podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tota la novel·la, precisament d'aquesta història, hi ha un fragment que diu: a l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella, si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà i que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasch. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
2: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies. Sí, sí. És... I gràcies per aquest fragment, també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita, igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no... Diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això fa crea aquest pont, sí, crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt. Sí, sí.
1: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara heu escoltat el Víctor com parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
2: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autet es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
0: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
2: Gràcies.
0: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
2: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
0: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí, he dit poesia, les ulleres deuen dir, mira-la, ja està, ja hi torna a ser, pica pedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per transmetre?
2: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no? I a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
0: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. És un llibre que has estructurat, un poemari, en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
2: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant l'emoció la vivim i per tant òbviament porta part de la meva vivència i penso que allò que vivim en el fons és el mateix, encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal i penso que això és on va la poesia o com jo entenc la poesia i per tant l'escric des d'aquí. Llavors, aquest Niu de Dols va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que formen part de tu, aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
0: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik. Però això t'ho deixo llegir a tu.
2: Bueno, hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure a l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que sanglota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda, i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
0: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
2: Crec que, bueno, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia és preciós.
0: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
2: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que per mi aquest poemari i la resta de poemaris que he escrit també, no? Tenen aquest 3, perquè simbolitzen un procés, no? Un inici, un desenvolupament i arribem a algun lloc. Però des d'allà pots tornar a començar un altre procés i torna a començar un inici, un desenvolupament. És com un vida, renaixement, mort, no? Tota l'estona. Llavors, aquest 3 per mi simbolitza aquestes tres fases d'un procés.
0: Les destrosses, la intempèrie i l'empara. L'empara és preciosa. Quanta llum, quant de cel, quant de blau. Mira, jo n'he triat un que el trobo com molt explosiu, no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic. Sentiràs la terra que clama. Sabràs les estries dels arbres. Escamparàs designis de vida. Replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
2: I aquest té un secret perquè, bueno, tots aquests d'aquesta part de l'empara, que en realitat és on he posat i he abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no? D'anar al bosc i que et cuidi, no? I sentir-te part d'allò.
0: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, i la meva interpretació anava més per la part humana, no? Però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori exhaustiu d'aquesta última part.
2: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
0: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt en curiositat, ara em tornaré a llegir el poemari, me'n llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu, tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això, perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? De cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari, també per dir, escolta'm, la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no? Aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
2: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços d'escriure allò que senten, perquè de vegades ens sembla que no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
0: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Collautet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
2: Un plaer ser aquí.
1: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

Coia Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuinera i Amor prohibit, entre altres. És autora també de llibres juvenils i actriu. Barcelona, 1883. L'encàrrec d'un temple encara inimaginable transforma el destí d'una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l'amor, la pèrdua i el pes de la història veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda. Els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si Gaudí tenia un somni i la Colla Valls tenia un somni i nosaltres tenim encara un somni, no anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la Colla Valls. Colla, benvinguda.
2: Amb aquesta introducció...
1: Fantàstica, gràcies. Gràcies, Mònica. Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
2: Del temple.
1: Del temple.
2: Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
1: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi és que els hi poso colors... És meravellós.
2: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes 5 generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.
1: És molt bonic que anant enllaçant, com deia, tu parlaves d'aquestes vides petites, però és la història de tot, de la pedra, dels vitralls, de les escultures, de com això no s'atura. I mira que n'ha tingut de penes, aquest temple.
2: I tant.
1: Perquè, clar, tu parles de 5 generacions, i en 5 generacions en poden passar moltes, moltes de coses.
2: 144 anys des de l'inici, des de que aquella associació de Sant Josep compra els terrenys, no?, Bocabella, el llibreter, i no comença a Gaudí, no?, sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
1: I a més es manté.
2: Uh-huh. I es manté.
1: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, uh-huh, desgraciadament el perdem potser abans d'hora, uh-huh, i clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè, clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
2: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums amb poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la Setmana Tràgica, la Caputxinada, gent, fins i tot intel·lectuals d'esquerra, que volen aturar el temple, no? Amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar i d'un moviment social determinat, no? Però després és també aquests anys d'absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la Sala de Família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure, va estar abandonada molt de temps, vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú, vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tan a poc, tan a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
1: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, que arriben, aquestes generacions van passant i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
2: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè treballaven amb el mètode Montessori, és fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa mundi fet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic, tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no?, que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita, i anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
1: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé qui és, i és una veu molt poètica, molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
2: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no?, de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que... intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
1: Has dit arxiu i ara m'ho has posat molt bé. Diu, la memòria no és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix, i el que ha persistit és aquest temple, i el temple al final, jo suposo, ara et faré una pregunta, tu tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
2: Oh, i tant, però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no?, i la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes, tantes, tantes lectures possibles, la Sagrada Família, que no te l'acabaries mai, però mai és mai, eh? Vull dir, jo després, encara descobrir la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no? Com, dius, la novel·la, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Llavors, hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
1: Bé, jo no sé, ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir-hi, diu, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, és clar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? Mm. Hem passat, de coses, i n'hem fet de coses.
2: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que... Tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no? La de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
1: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: falta.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
2: Són les 4 de la matinada.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat, com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: També.
1: Fantàstic.
2: També estem bé, sí.
1: I avui ens ficarem saludables.
2: Ah, això sí.
1: I amb un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
2: És nostre, és molt nostre, eh?
1: Sí? De pomes.
2: Ah, això mateix, parlarem de pomes.
1: Creativitat amb pomes.
2: Sí.
1: A veure, i com t'has inspirat?
2: Doncs mira, t'ho explico, eh? Perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre. No sé si et passa.
1: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana, això, Roser.
2: Sí? Doncs sí. Estic igual.
1: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar, això, ara.
2: Doncs a mi m'ha passat igual i, a més és, bueno, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'ho haig de posar d'una manera que sigui fàcil perquè tenim tantes fotos. I tot remenant em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de... crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres, amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala,
1: sí.
2: I vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
1: Me'n recordo que vas fer això, sí, tant.
2: I va ser molt xulo. I, clar, quan t'apareix algo així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i així vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
1: Doncs anem a parlar de pomes.
2: Clar, i dic, però que pot ser això. Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
1: Doncs el tindrem avui.
2: El tindrem avui, sí.
1: I com ens inspirem?
2: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
1: Una poma blava? No, diria que no.
2: No?
1: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
2: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
1: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
2: Vinga.

0: Així doncs és daltònica la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Ah,
1: clar.
0: Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Això, ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo és depèn del dia. I tinc dilemes és... davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també s'ha
1: que...
0: de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Si rasques. Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i, per tant, no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està... Això, amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, eh? La seva personalitat.
0: Ui, tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Ai,
1: sí, sí. Sí, sí. I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: I... No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els atreuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat, i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps de càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè, clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar, vinc a buscar, no?
0: La Roser s'informa per tot arreu.
1: Jo, si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs... ho faig bé. És una gran frase, aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat un 3, 4, 9, unes 5. A veure què et sembla. Començarem per la primera, la poma del paradís.
0: Sí, Adam i Eva, home.
1: Aquesta.
0: Home.
1: Clar,
0: això és aquest... començar pel principi, eh, Roser?
1: Sí, comença pel principi. Doncs aquesta, clar, la Bíblia parla d'un fruit prohibit que Eva va oferir a Adam, però no està clar que fos una poma, eh?
0: Ah, no?
1: No, el que passa que la tradició l'ha convertit en una poma i s'ha escrit així. Però realment no estava clar.
0: Tota la vida enganyada, jo aquí.
1: No ho sabem, potser si era una poma.
0: El que va fer Adam i Eva és fer les pomes una mica sexis, eh, però...
1: Ah, això sí, no? Perquè, clar, només amb aquella fulla de parra...
0: Aquell fruit prohibit.
1: Sí, sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots un amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, tant, mira-la. No,
1: tots un. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, explica'm
1: això. Mira. Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir, eh, com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Saps allò que estàs amb algú que... I dius, veuràs tu que aquí la poma de la discòrdia.
0: Home, doncs... i deu venir d'Adam i Eva, això, no?
1: No, espera. Això ve de la mitologia grega. Sí, i tot va començar perquè en un banquet on no van convidar a l'Eris, que era la deessa de l'enveja, clar, ja no hi devia haver bon remei.
0: No, home, clar.
1: Clar, ja devien dir, mira, aquesta no la convidarem. I no la van convidar. I què va passar? Doncs que l'Eris es va enfadar.
0: Home, i molt.
1: Oh, ja veus,
0: l'enveja,
1: mira.
0: L'enveja, la verda, ja.
1: Oh, li va sortir tot allò.
0: Estava.
1: I per venjança va dir, ara veureu. I es va presentar allà en el banquet aquest i va llançar a l'aire una poma d'or. I va dir, aquesta poma serà el premi per la més bonica. Clar, els va enganyar, però no, les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla, i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. I van dir, tria tu, a veure quina és la més bonica.
0: Fes de jurat.
1: Això, qui s'emportarà la poma d'or. I clar, també va tenir aquest home, li van dir, bueno, i ara què, no?
0: Quin compromís, eh?
1: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. I ella li va dir, jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I ell llavors va dir, vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, resulta que l'Helena ja estava casada.
0: Ai!
1: Amigos!
0: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
1: Aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
0: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa, i estic completament d'acord.
1: Veus? Doncs ja està, doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma, eh?
0: Vigileu,
1: anem a tanto,
0: vigileu.
1: Sí, anem a vigilar.
0: Quina altra tenim?
1: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
0: Oh, li va donar una idea?
1: Clar, i va dir, en aquell moment va ser com va dir, mira, la gravetat, ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
0: A veure, no senyors científics, no se'n parin
1: amb
0: nosaltres.
1: No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
0: Però ho hem entès.
1: Que sí,
0: important,
1: doncs
0: aquesta poma.
1: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
0: Què més?
1: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillermo Tell, d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
0: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh? Vull dir, perdó, sona molt malament.
1: Sí.
0: Però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma, però
1: clar,
0: quins
1: però
0: nervis,
1: que...
0: eh?
1: Sí, perquè és que ell deia doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien, sí, doncs vull te posa el teu fill,
0: sí,
1: que així és segur que si no és, malament irem. I sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
0: Complir els objectius, eh, allò, anar dirigit, eh?
1: Sí, focus.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també la poma de Blancaneus.
0: Ara, jo pensava, no la dirà.
1: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa, per una altra, al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot,
0: sí,
1: eh? Però deien, no sé si ho saps, que la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
0: Ah, jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
1: Clar, jo ho he llegit i he pensat, jo tampoc. Jo això no... Jo tenia entès que era tota la poma.
0: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquella poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa. Per tant, no pot ser un costat, si un costat no. Perquè
1: clar,
0: està allà ben coberta.
1: Exacte, clar, queda tot enverinada. Doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era a veure on mossegava ella. Era com el destí. La portaria, doncs, en un lloc com un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
0: Mira.
1: Bueno, ja està. I ara, una poma més actual i molt, i molt, i molt famosa.
0: Mossegada.
1: És un logo,
0: sí,
1: no? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
0: Per què?
1: Hi ha moltes versions, també, eh? Venga. Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no?
0: De totes les versions que s'han dit?
1: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més de veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera.
0: Ah!
1: Que s'assemblava més amb una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una queixalada i segur que us veurà una poma.
0: I sí.
1: I sí.
0: I té molta gràcia.
1: I així ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
0: Sí, sí, perquè tela, eh? La poma, quanta història que té.
1: Ha sigut intensa, eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà,
0: sí.
1: Doncs clar, nosaltres aquí tenim la molta zona productora de poma, no? De les més importants d'Espanya, eh?
0: I tant.
1: La poma de Girona.
0: La marca de qualitat, poma de Girona.
1: Indicació geogràfica protegida.
0: I tant.
1: Com els vins de la denominació d'origen. Doncs què els fa especials? Doncs el nostre clima, no? La proximitat de Mediterrani, els Pirineus, la llum, la temperatura, la terra...
0: Ai, l'Empordà.
1: Clar, i li dona aquell sabor, no? Mm. Si fossin aquí a l'escala, potser tindrien sabor d'anxoves, però...
0: No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
1: Doncs vinga, va. Si parlem de pomes, hem de parlar de cuina. No? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil.
0: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
1: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, i he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms. Pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Son Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades de la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma, la poma en foie i la tarta tatin.
0: I xuxu amb poma dintre, que jo això ho he menjat.
1: Ah, jo no?
0: Sí.
1: Ah, sí? Ah, mira, doncs sí, ho apunto a la llista. La tarta tatin, saps on ve?
0: D'on?
1: Oh, i això és una història molt xula. Mira, això va néixer per un accident, eh? Sí, sí. Va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la Tatin, perquè el Tatin era el cognom, doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia la Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
0: Ai.
1: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
0: Sí.
1: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil, perquè era molt creativa, la Stephanie. Mm-hmm.
0: Tenia entrenada.
1: Tenia la ment entrenada, perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feia entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatin.
0: I mira.
1: Que és una tarta, doncs, com una accidentada, no? Que després la va girar i la va poder solucionar...
0: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que...
1: Sí.
0: Clar, quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira. N'ha
1: doncs
0: sortit
1: sí.
0: Un postre que dia d'avui encara te'l trobes a pertot.
1: Bueno, i la possibilitat de canviar un error en un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
0: Completament d'acord.
1: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb algú, no hi ha problema. Busquem camí.
0: Sempre.
1: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes, també. Tenim la poma més reconeguda, que a mi, la que em ve més al cap, és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí, amb el traje i amb la poma a la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella, eh?
0: Ja li inspiraven les pomes, eh?
1: Sí,
0: està clar, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa. Vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
0: És un museu, casa la Roser, això, eh?
1: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa. Allò que parlàvem abans del logo d'Apple, doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records. També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
0: Sí.
1: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
0: Apa, com us quedeu, eh? Tots els que teniu el Mac davant ara mateix.
1: Doncs sí. I parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara, eh?
0: De la cara, no?
1: Sí.
0: De les pomes?
1: Del llatí pomum, que significa poma.
0: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones
1: grosses.
0: Bueno,
1: tenim galtones, sí que som pomes, sí.
0: Si ho ajuntes, tens dos meitats, eh?
1: I vermelles ara, eh? També. Sí, sí. Bueno, també la poma dels nens pequers, quan tenen els anyons allò que estan així rigorditos.
0: Oh, sí.
1: Que dius, ai, quina poma que te la menges, eh? Que sí.
0: No sé, jo no li dic mai poma en un genoll, però potser...
1: No, dels nens pequers, no?
0: No, ai, quina poma, no se m'hauria acudit mai.
1: De gran no, però dels pequers jo sí.
0: Ah? Mira.
1: No ho sé.
0: Sempre s'aprenen coses.
1: No, mira, cadascú a la seva zona, doncs... Ho diu com diu, no? Doncs no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori. Com
0: anem
1: ho
0: cap
1: veus?
0: Al consultori. Vinga, va. Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser,
1: no.
0: Què ens faràs fer avui?
1: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
0: Ah, a veure.
1: Sí, sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
0: Ah, aviam.
1: Fica't
0: un exemple.
1: El pensament lateral és mirar més enllà, no? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment.
0: Sí.
1: No? I que és salut. Però, clar, què més pot ser una poma? Se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
0: Per exemple.
1: Per exemple, ja hem dit la
0: un
1: poma.
0: Un telèfon.
1: Un telèfon.
0: En forma de poma, jo l'he vist.
1: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també pots... és un pot de perfum.
0: I tant.
1: També,
0: i
1: no?
0: Sí.
1: Sí, sí. També pot ser... Clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
1: Això?
0: Sí.
1: Mira, jo...
0: Tu li dius els genolls i jo li dic els carrers.
1: No, i Nova York també és la gran poma,
0: sí.
1: No? Què més, què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, qualsevol element que vulguem, eh? I hem d'anar fent així, com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
0: clar,
1: tenim més visual.
0: El que
1: visual,
0: està més a la superfície, no?
1: Això mateix. Però, si anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20, 21, 20 i poc, comencen a sortir les originals.
0: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
0: I mira, potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
1: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
0: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
1: Oh, mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
0: Mira, clar, és que segons la perspectiva, clar, de la vida...
1: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs pues canvies el filtre.
0: A veure, si algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on ens hem de trobar,
1: a veure. Ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
0: Està molt bé.
1: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs
1: I
0: ja ho sabeu.
1: I ens encantarà.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant, eh?
1: Ara quan acabem el programa segur que ens comencen a sortir
0: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
1: Clar, també sembla un cor.
0: Com una cosa del cos humà, no?
1: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell, potser un semàfor també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
0: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre per passar-te.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: ho sé,
1: sí.
0: Jo. Home,
1: clar.
0: No ho sé.
1: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes,
0: per exemple.
1: No? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... podem assecar...
0: Els camps de pomeres, com ens agraden.
1: Les peles també les podem assecar.
0: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
1: Sí, visca les pomes.
0: Pensarem, visca.
1: Que vagi bé.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM. Els micros, la Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment. Mira't. Escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: Avui volem parlar d'un projecte que ha nascut escoltant molt de prop el que viu la gent quan conviu amb dolor. A Cannavity ofereixen productes derivats del cannabis terapèutic i ho fan amb una mirada molt, molt humana. I per explicar-nos com funciona tot plegat, avui ens acompanya un dels seus impulsors, en David Fallos, que està aquí amb nosaltres. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, molt contenta amb vosaltres.
0: Benvingut a Ràdio Rubí. Què és el que la gent encara no sap sobre l'ús terapèutic del cannabis? De fet, nosaltres estem sorpreses.
1: Bé, us sorprèn, igual que a mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que, al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets. Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos i inclús els bolets mortals. I dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN, i tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és una cosa que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte, el que passa que no li costa sortir la llum, no?
0: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no?, de la paraula quan diem cannabis.
1: Totalment.
0: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert bueno, m'he flipat,
1: un
0: he al·lucinat.
1: Un nou món, t'has sí, flipat sí. En el bon sentit.
0: Sí, sí, evidentment,
2: mira. En el bon sentit, i jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
1: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural, no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic, val? Tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. d'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal, d'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir,
0: l'any... Sí, perquè no sabem res.
1: Clar, a l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena, des de dintre, que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. L'homeostasis del cos, què fa? Jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan has de tenir, arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. Ens regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. En regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor... Jo explico una cosa molt gràfica també, que dius... I això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquem dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn. D'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni... Aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa ha fet molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem aleshores? Recorrim a l'exterior, recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden, però es van donar compte al descobrir el sistema endocannabinoid a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cannabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC en dosis molt petites i ben regulades, és un principi actiu meravellós. El que passa és que dels inicis de l'era s'ha fet servir d'una forma descontrolada. No? I clar, la gent que fa servir el THC en forma de cigarro o el que sigui està prenent-se unes quantitats ingents de THC que el seu cos no necessita. Per tant, et fa una reacció, tu li dones la mateixa marihuana a 5 persones diferents i aquestes 5 persones diferents tindran 5 reaccions diferents pel seu sistema endocannabinoid, segons com el tingui en aquell moment.
0: I també pel problema de la manipulació, no?, que es fa d'aquest tipus de cannabis, perquè, clar, està al carrer amb mans...
1: Evidentment...
0: No passa un control sanitari...
1: Evidentment, una cosa és l'adulteració del producte, però si tu et plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor, i aquella flor li donessis a 5 persones diferents, 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, lo interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cànnabis ens anaven bé per

0: de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius, que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. Vale? És, al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid, és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
1: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
0: Per una banda, hi ha un desconeixement. Jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immune, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant i sembla que avui per avui no interessa. Als Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors, jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica, i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016 que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, no, no, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
1: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
0: Que quedi dit, però quan fan falta, aleshores. El que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016, com ets a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys. Però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar... Bueno, em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser...
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
0: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues?
2: Clar, clar.
0: O sigui, jo ja no dic que, ala, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no et fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
1: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les que tirarem la pedra sobre de segons quines coses. Però el món està fet manant els diners, i don dinero potser és, a vegades és el que no li interessa, no?
2: El que li interessa que estiguem malalts. A vegades
1: també
2: sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
0: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, o jo no en tinc ni idea, i és molt complicat. Però sí que no demanes, no estàs demanant al cel, estàs demanant que hi hagi, que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
2: Si parlem d'una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva, poder

0: Parlar d'aquesta persona que us aporta...
1: I a més és un encant.
0: Si heu notat un canvi...
1: És de l'Espanyol, però és un encant.
2: Parlem de la Gemma Mangual. Forma part del projecte, no?
1: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que... el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho. El 2016 descobreixo aquests principis actius, em començo a informar, ho deixo tot, ho deixo absolutament tot, i el 2019 ja muntem la companyia a nivell online, no?, per començar a vendre productes online. Doncs va ser el 2020 quan l'Agència Mundial Antidopatge, o sigui, fíjate qui ho està dient, l'Agència Mundial Antidopatge per primera vegada admet que els atletes de Tòquio puguin fer servir el CBD en les pròpies Olimpíades. Aleshores dius, uau, o sigui, això és un, com se suele decir, un puntazo, no? Dius, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, que s'encarrega d'analitzar totes les substàncies on manté encara el THC com a substància dopant, desclassifica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
2: I molt visionària.
1: Molt?
2: Molt visionària, ella, molt... també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
1: Sí, el que és això, és el que et dic.
2: És que és una autèntica emprenedora, eh?
1: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algú, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans. Mm-hmm. Quan estava en actiu, perquè clar, havia de recórrer a lo de sempre per als problemes que tenen molts esportistes.
2: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
1: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca más i ja està, no? No, en aquest sentit, ja et dic, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant. I va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
2: Sí, sí, que necessitem saber-ho, necessitem conèixer-ho, perquè jo, de veritat, quan he començat a conèixer-vos, he al·lucinat. Sí. I, de fet, ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que, sí, realment... Sí. La gent comença a conèixer el que és el cannabis. Aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
1: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
2: CBD.
1: Cannabidiol, sí.
2: Tindré que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
1: I ara,
2: per no dir-ho malament.
0: Clar. Si tu ho necessites o no ho necessites, mm-hmm. No? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
1: Totalment.
0: Perquè els metges no ho poden Totalment. Fer encara, no?
1: No, el Com que passa que...
0: Per saber si ens anirà bé o no.
1: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor doncs amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
0: Que no m'han funcionat, no? Ja com...
1: Efectivament.
0: Sí.
1: I l'altra és parla amb el metge. Jo sempre ho dic. Escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor perquè han fet una labor autodidacta, perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual, i per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe, no contesta. Llavors et trobes a mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes, o sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
0: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
1: Ah, bueno, ara, o sigui, Cannabity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
2: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
0: Sí,
1: 100%.
0: Sí.
1: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
0: Tot. Sí, sí, sí.
1: A nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel, després hi ha les llavors, o sigui, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta, d'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o lo que conocemos como el cogollo, d'acord? Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor, i la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats, des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb vegà, no? Amb vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta omega 3, ai, perdó, omega 3 ja ho he dit, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
2: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè aviam, jo vaig a mirar aviam com funciona tot això, eh?
0: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt encuriosides.
2: Bocabadades.
1: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
2: Doncs,
1: i això és bestial.
2: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David. Gràcies.
1: Sí, molt,
2: bueno, us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
0: Ideal.

0: I seguim aquí a l'Inspira't de Ràdio Rubí. Ahir va ser el dia per, a veure si ho dic bé, LGTBIQ més, sí? Un dia vale. Per recordar...
1: O plus.
0: Vale? Un dia per recordar que la diversitat no és només una etiqueta. Commemora la lluita i la visibilitat de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i totes les identitats dissidents. Una jornada per celebrar totes les maneres d'estimar, de ser i també de viure. Per això avui al nostre perfil volem parlar de Brigitte Lamour. Avui celebrem aquesta diversitat i ho fem amb ella, una artista que no només fa riure, també educa, acompanya i transforma. És un dels personatges més estimats, lliures i reverents de l'escena catalana. Nascuda de la creativitat de l'actor i comunicador David Cano, la Brigitte és molt més que un alter ego. És una veu pròpia, un espai de memòria, humor i, sobretot, reivindicació que ha crescut durant més de dues dècades fins a convertir-se en icona cultural.
1: La Brigitte apareix per primera vegada dins del col·lectiu de Xanclet, un grup pioner en la barreja de couplet, transformisme, humor i crítica social. Allà el personatge es va anar definint un glamour així exagerat, ironia fina, mirada tendra i sobretot una capacitat única per fer humor des de la memòria i la quotidianitat. Amb els anys, la Brigitte ha estat present a televisió, ràdio, escenaris de tot el país. Ha passat per BTV, TV3, 8TV, RAC1, Catalunya Ràdio... nombrosos teatres, sempre amb un estil que combina teatre musical, cabaret, improvisació i humor de proximitat.
0: El que fa única la Brigitte és la seva capacitat de barrejar, sobretot, humor i emoció. Darrere del maquillatge i les plomes hi ha un personatge que parla de la vida real, de les mares que ho han vist tot, dels amors que no tornen, dels records que ens sostenen i de les ganes de viure amb una mica més de brillantor. A més de la seva trajectòria artística i del seu espectacle, Brigitte Lamour desenvolupa una feina molt important fora dels escenaris. Imparteix tallers i xerrades sobre diversitat, identitat i cultura LGTBIQ+.
1: Són espais pedagògics, oberts i molt humans. En combina, doncs, com hem dit, l'humor, experiència personal i una mirada crítica per trencar estigmes, explicar realitats i acostar la diversitat a escoles, entitats i col·lectius. La Brigitte utilitza el seu personatge com a eina, una eina educativa. Fa servir el glamour, la ironia i la tendresa per parlar de temes que sovint costen i ho fa amb una proximitat que connecta tant amb joves com amb adults.
0: Al cap i a la fi, és una presència que deixa petjada, com les que ens agraden a l'Inspira't. No només pel que fa, sinó per com ho fa, amb memòria, amb humor, com hem dit, i amb una manera d'estar al món que contagia llibertat. La seva trajectòria, doncs, és un recordatori que la cultura també pot ser refugi, altaveu i, sobretot, un espai segur. I seguim.
1: Continuem.
0: Quin perfil, eh? Aquest l'has portat tu, eh?
1: Bueno, l'he portat. M'encantarà convidar-la un dia i que vingui, perquè realment és una dona que he tingut que l'he pogut conèixer de prop i realment és molt interessant i, com dèiem, el perfil, reivindicar aquesta part tan reivindicativa, valgui la redundància, però també ella vol anar més enllà de la seva part artística, vol transmetre. També és una dona, pensem que ella és trans, però de les trans d'una època on la gent no entenia el que és ser un transsexual. Mm. O sigui que jo crec que és una persona que l'hem de convidar, sí o sí. No sé si anirem ja a temps, però...
0: Tot anava a dir, em sembla que la cinquena temporada l'Inspira't. Potser sí. La podem inaugurar amb ella.
1: Mira.
0: M'agafes la paraula,
1: aquí ho deixem.
0: Eh? Vinga.
1: Ho intentem.
0: I ara seguim a l'estudi, perquè el temps passa volant aquí a l'Inspira't. I avui tenim un estudi realment ple de talent, de solidaritat i, per què no dir-ho, també d'una miqueta de màgia. Rebem alguns dels membres del Club de Teatre de l'Escola Canals de Móra, que està format per pares i mares que ja s'han constituït com a entitat i que aquest curs ens faran viatjar fins a un lloc molt especial amb una versió d'un conte molt, molt mític. Jo no us desvetllo quin és.
1: Una funció que forma part del projecte de contes de l'escola, però que va molt més enllà dels escenaris, perquè té un rerefons 100% solidari. Tot el que es recapti anirà destinat a una entitat que fa una tasca imprescindible al nostre municipi i que avui també ens acompanya aquí a Ràdio Rubí, on colliga Rubí.
0: Anem per parts, perquè som aquí, doncs hem anat a buscar una cadira
1: una festa,
0: extra,
1: no? Aquí,
0: és el primer cop que som tantes a l'estudi, tants, i comencem per el Canals de Móra, per el grup de teatre Canals de Móra, perquè ens acompanyen
1: ja els
0: Cera
1: coneixem,
0: Hernández,
1: eh? Que ja
0: perquè
1: els coneixem. Són,
0: habituals per aquestes dates ja aquí a l'estudi de l'Inspira't. Ja no sou només un grup de l'escola, ara ja sou tota una entitat, Esther. Com neix aquest club de teatre, si anem als orígens, i com s'aconsegueix implicar les famílies per poder passar de reunió reunions de l'AFA a l'escenari.
2: Doncs és que això fa molts anys ja que va néixer, quan es va inaugurar l'escola, quasi bé. Jo vaig venir molt més després, eh? Però va iniciar-se com un taller de teatre amb tot allò de Rubí per promocionar el català, etc, etc.
3: Un extraescolar de pares i
2: mares. Un extraescolar i ha anat creixent. Jo quan vaig arribar i vaig llegir extraescolar de pares i mares de teatre, jo vaig anar el primer dia allí sense saber què era, la primera. I allí estic encara fa... Els meus nens ja estan a l'institut. I allí estem encara. I clar, ja portava molt de temps perseguint a veure si ens fèiem entitat, perquè al final tots els pares ja som expares. Tots no, i encara en queda algun.
0: No?
2: Però quasi tots ja som expares i volíem tirar sols endavant perquè hem fet un projecte que al final penso que s'ha anat fent gran, potent, i que té entitat pròpia, no?
1: I que us aporta moltíssim, perquè jo us veig amb una energia cada cop que veniu, que ompliu aquí d'una bona vibra a l'estudi, que realment, de veritat, i cada cop us veig com més engrescats.
2: Ah, pensa que anaves a dir més joves.
1: això també.
0: Tot va lligat, eh?
2: Sí, clar.
0: Estar engrescat vol dir amb esperit jove, vull dir. No sé
2: molt
0: si
2: engrescats,
0: veieu,
2: sí. Sempre estem engrescats, però el fet de fer-nos entitat i que ara tot depengui només de nosaltres, de no haver de demanar tants favors, perquè això és un desgast... Molt bèstia, i no haver de demanar favors ara per demanar el teatre, per tal, poder-nos gestionar sols, per nosaltres és un descans.
1: O sigui, que celebrem que sou lliures.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Sí.
2: Donem les gràcies a l'AFA per tot el que ens han estat.
4: Encara tenim un pla amb ells.
2: Sí, però serà que
4: sempre, bueno... La primera actuació sempre és que pels nens del col·legi.
2: Sí, però això depèn del col·le. Vull dir, amb el col·le sempre estarem vinculats a l'escola.
0: Sí, perquè d'allà va sorgir. De fet, normalment les obres de teatre les vinculeu també amb el projecte de centre que hi ha aquest any. Aquest any és sobre els contes. De fet, va venir un dia la Mariví a explicar-nos el dia aquell de la diversitat. Quina és l'obra que vau escollir per aquest any?
2: Fem un híbrid.
3: Sí.
2: De dues obres.
4: Sí. Ah, pensava que no van a fer lo de la prota.
0: Ah. No. Espera, que no l'hem vist, nosaltres.
4: No.
0: Espera que ho seguim.
4: Bueno, sí,
1: és una mica d'espoiler.
4: És un híbrid de dues obres que existeixen. Una molt antiga, que és la del Mago de Oz, i l'altra, que és més recent, és la de Wicked. I bé, doncs el Santi, dintre d'aquest cap que té de barrejar coses
3: i
4: treure conclusions de històries que potser diu, ostres, si això no tenia res a veure.
1: Perquè sempre aneu acompanyats del Santi Granizal.
4: Sí. El Santi Granizal sempre és el director, aquest és el mago de Oz.
0: És
4: el que està aquí amagat i és el que fa la màgia, perquè nosaltres som los monos voladores.
2: Volem ser independents, però no tant. Sense ells, no sé si seria...
1: M'ha vingut un conte, igual ell és el flautista de Melín i vosaltres aneu darrere, no?
0: Sí. Però darrere, a mi m'agradaria anar a algun d'aquests assajos, sobretot quan s'acosta el dia de l'estrena, per veure aquests papes i mames en acció. No sé si alguna vegada podríeu gravar-ho.
2: Estem en moment tens ara. Ara és moment de...
3: Sí, ja un mes, menys d'un mes, que ens queda per la primera. Ara estem ja ultimant. Aquest any jo noto que hem fet una evolució tant els personatges, amb els vestuaris, els decorats. Ja l'any passat ja vam fer coses molt xules, aquest any també, i bueno, es nota molt l'evolució. Jo que sempre estic entre bambalines i seguint les directrius que ens dona el Santi, la imaginació que té, com vol construir, no només els dirigeix amb ells, els actors i actrius, sinó també com s'imagina, no?, a l'escenari. Llavors, tu, quan t'ho explica, no ho veus.
1: Clar, que quan parlem d'una obra de teatre només parlem de el que puja a l'escenari.
3: Sí.
1: Hi ha tot un backstage que això també és molt, molt, molt important.
3: Sí, sí, sí.
1: No ens hem d'oblidar.
0: És el que passeix l'obra.
4: De fet, aquest any és una marató. Els que han d'estar darrere donant un cop de mà perquè a l'escenari es vegi tot bé, ho tenen... Aquest any, molt complicat, perquè hi ha molts canvis d'escenari, hi ha molta màgia, perquè hi ha molta d'això, i la veritat és que tots tot i que aquest any som un grup molt nutrit, és molt gran aquest any, tots estem molt involucrats dintre de què és l'escena i no hi ha ningú que estigui...
3: Ociós,
4: que pugui fer una altra cosa.
1: Aquí tothom treballa, tothom fa alguna cosa. I com us arriba aquesta iniciativa des d'on colliga? Com arriba la iniciativa?
2: No, nosaltres cada any
1: triem. Jo veig algun aquí que no parla gaire. No. L'animem, aviam.
2: Està espantadet. És que som bastant nosaltres...
4: Acaparadores.
1: És que m'ha dit, és la meva primera vegada a la ràdio. Dic, home, pues que no sigui l'última.
5: Jo la veritat, nosaltres estem encantats amb ells, amb aquesta energia i aquesta il·lusió que aporten. A nosaltres, quan ens van convidar a ser l'objectiu de la donació i d'aquesta obra, nosaltres, evidentment, vam estar encantadíssims. És una mesa a la ciutat de Rubí que és sempre un exemple de solidaritat. I el Col·legi Can Samora, ara com a entitat del grup de teatre, és un exemple més, perquè... no només fan una obra que és meravellosa, sinó que són generosos amb la gent que està patint malalties i les famílies i donen aquests diners o part d'aquests diners a l'entitat.
1: Home, i transmetre valors als nens també, perquè això és una altra manera d'explicar que la vida no sempre és perfecta i meravellosa, no? Llavors es transmet aquests valors tan necessaris.
5: Correcte. Sí. Correcte.
0: La cultura, a mi em ve al cap, no? que sempre és reivindicativa d'alguna manera, no? I que lligar aquesta cultura amb la solidaritat, vull dir, crec que és un match, no? Allò, un encaix perfecte que heu fet. Des d'aquí us estimem molt a Oncolliga, perquè
5: gràcies.
0: Realment hi sou en els pitjors moments i s'ha de dir que feu una feina, increïble, Vull dir, jo m'emociono i tot al dir-ho.
1: No, és que això, ho estaves dient tu molt, ho has dit d'una manera molt maca, jo ho diré més casolà, és unir les forces perquè les coses passin. I realment hi ha molta gent amb una malaltia que és odiosa, el càncer, que realment quan més diners se'ls recaptin per la investigació, sobretot perquè hi hagin avanços això ho hem de fer des de la societat, doncs ho farem des de la societat, però la gent del carrer mai falla.
0: Tots els fons recaptats amb el teatre aniran destinats a Oncolliga, amb aquesta obra, El Mago de Oz, però la solidaritat no s'atura aquí. Parlem d'aquest sopar solidari que tindreu al celler, que ho heu comentat ja a Ràdio Rubí, ho sabem, però volem, la Cuca i jo, que l'Inspirat també ens avancem.
5: Veritat és que serà un sopar ple d'alegries i de sorpreses també, que està organitzat perquè, a més, aquest any celebrem el 10è aniversari, encara que avui estem per gaudir de la presentació de l'obra de teatre i tal, és un moment que per nosaltres serà molt important. Esperem, convidem a tothom que vulgui participar del sopar. És una entrada de 50 euros, que tots els diners, evidentment, aniran a l'ajuda per la malaltia del càncer. I hi haurà sorpresa, hi ha actuació musical, el sopar està organitzat per Pau de l'Artesana, que el Pau Barceló, que és un cuiner meravellós, i la veritat és que esperem passar una vetllada espectacular.
1: Esther, presenteu l'obra aquí, avui?
2: Com? Ah, bé, a veure...
1: Home, ens agrada les exclusives.
0: Sempre buscant l'exclusiva.
2: Hem de dir que estrenem l'obra el dia 9 de juny, perquè l'estrenem al matí per tota l'escola, per tots els nens de l'escola, i a la tarda pels nostres amics i famílies. I el primer dia que vam dir anem a agafar entrades cadascú de qui li demani, vam omplir tot.
3: Sí.
2: Tota la sala.
1: Sold out.
3: Nosaltres encara
2: no
3: hem fet promoció.
2: El 9 de juny està tot venut i gent que s'ha quedat fora.
3: Sí.
2: Així que estem promocionant la
0: dona. Com nosaltres, Cuca. Ens hem quedat fora, ja.
4: Però és l'11 de juliol que podeu anar-hi.
3: Llavors, per això...
1: Quin dia?
4: 11 de juliol, dissabte.
2: Que és
4: una horeta d'aquelles tontes per la tarda que no tens res a fer.
1: 11 de juliol, dissabte.
2: Sí.
0: Heu aconseguit la sala un dissabte. Això és perquè sou entitat.
2: El dia 9 de juny és un dimarts. El dia que estrenem és un dimarts.
4: És un dimarts. Però aquest, el de
2: divendres hem passat a dimarts, però el
4: dedicat a Oncolliga és un dissabte.
1: Fantàstic. Sí.
5: Un dia meravellós per anar al teatre.
0: Sí.
5: Un dissabte
0: és
5: ja perfecte.
0: Per estar fresquet. És perfecte, no hi ha excusa. I a part per estar fresquet.
2: És a les 8 de la tarda, per tant, és per estar abans de sopar una estoneta.
1: Sí. Això ja és que s'estan fent famosos. Sí. Jo crec que ja d'aquí poc no voldran venir.
0: Tu l'any passat no vas poder venir. No sé quina història vas tenir, no me'n recordo.
1: Una de tantes
0: que et passen, jo sí. Ja el segon any que hi anava i, espectacular. Jo l'etiqueta de teatre amateur fora, vull dir, entitat, i no és teatre. Això, vull dir, allò no és teatre amateur, és una altra cosa. I la sala vibra amb l'obra, bueno, el final és increïble, gent aixecada, vull dir, és fantàstic. O sigui, tota aquesta direcció i tot aquest esforç i totes aquestes picabaralles que segur que teniu amb els assajos, que segur que hi són, jo crec que al final van a bon port. Jo no sé si... Sí, tenim temps.
1: Espera, que jo vull comentar una cosa, perquè jo no vaig anar a l'obra, no, encara no els he vist, però jo els segueixo a Instagram. I tenen una vibra, una marxa, que jo hi ha moltes vegades que dic, m'agradaria estar allà.
2: Sí, vull recordar que ha dit la Eva que, sí, que diguem que si algú vol preservar l'entrada, ara diem l'oncaiga quan pot vendre, que se m'oblida, però la Eva diu que seguim al grup de teatre Insta, que es diu teatre.canalsamora, no?
3: Sí.
2: I que ja es poden reservar entrades.
1: Ah, mira, doncs això no ho he enterat, veus? Jo us veig allà ballant i fent... Sobretot els divendres a la tarda veig que hi ha molta marxa.
2: És que aquest any tenim la Laura, que és la joveneta del grup, que està molt posada en els TikToks i aquestes coses, i ens té a tots liats allà cada divendres fent la xerrada. A mi em maturen per l'institut. Estel, t'he vist a un TikTok i jo dic, perdona, si jo no me'n recordo ni d'haver-ho gravat.
1: Per sort,
2: o sigui,
1: no.
2: Ens està donant la visibilitat.
3: Entre la Eva i la Laura, gràcies, Laura, totes dues porten molt les xarxes socials, sí, i cada pugen contingut cada setmana.
1: Però aquí es veu que hi ha una sinergia, una unió de forces que cada una portarà des del seu perfil, i això és molt important. Anar de la mà s'arriba més lluny.
2: Hi ha molta gent molt potent.
0: Jo vull anar també una mica, ara que ja està promovent l'estrena, el repartiment de papers que hi ha hagut. Qui és la Dorothy? Qui és?
4: Oh, Dorothy.
2: Podem dir aquestes coses?
0: Es pot dir, no es pot dir. Jo intento, faig la cuca ara.
4: La Dorothy porta pigues, però ella se les ha d'accentuar perquè les porta de veritat. O sigui,
0: és m'encanta, una de les,
4: està jo bé. Crec que
1: això és una pista.
4: Del grup és l'única que porta pigues a la cara.
2: I aquest any hem fet un concurs per endevinar els personatges.
4: Sí.
0: Vull dir, no, de veritat que quan puja... Jo l'any passat, i me'n recordo la Mariví quan vau venir fa dos anys, el primer, que clar, no deia, jo he fet aquest personatge, jo deia, doncs envia'm una foto que et miri i ho compari, perquè és que és, vull dir, una caracterització brutal, brutal, que la feu des de l'AFA, això, o sigui, no ho fan persones professionals, no?
3: No, ho fem. Entre nosaltres.
4: Entre nosaltres. Ara, aquest any tenim, com es diu, el perfil de la Núria?
3: Que és una maquilladora professional.
2: Però, és la seva professió.
3: Però sempre hem comptat amb el Santi.
4: Anava a dir que aquest any teníem, i era per dir la seva, perquè no me'n recordo quan el seu perfil, no me'n recordo. El fet és que tenim també el suport d'una maquilladora professional, tot i que després de tants anys, gairebé, si no són molt complexos, que si ho són ja se'n recarrega el Santi, el que menys ja s'ho fa ell mateix.
1: Sí. I quan sou a sobre a dalt de l'escenari?
2: Aquest any som 21. Som 21 aquest any.
1: Clar, ojo, eh?
2: Sí. No sé com ens ho farem.
1: Ojo, Santi. S'ha de posar ja amb el silbato, en plan entrenador.
4: Això em recorda l'any que vam fer el Rei Lleó.
2: Jo no estava encara.
4: No estaves tu, no? Aquell any la gent flipava perquè deia, però quan sou? Perquè aquí sou almenys, jo què sé, 20 o 23. Diuen, no, som 12. Diu, com que sou 12? Però si han sortit micos, han sortit hienes, han sortit tot ballant. Jo estava sempre... És que hem fet 4 papers cadascú.
2: No, és que som 21 i fem 4 papers cadascú. Per això, perquè jo aquest any que tinc un paper una mica més d'allò, més... surto amb 4 vestuaris diferents. Exacte. Per fer les coreografies, per estar a Ciutat Esmeralda i tot això. Vull dir, que serem 21 multiplicat per...
4: Per 4, perquè... Sí.
1: Que bo, quina bona energia ens porteu sempre. Ens encanta. Jo estic encantada. Tinc ganes d'anar a veure'ls.
0: I jo em pregunto, com compagineu la família, la feina, amb això, en aprendre-us un paper i en sortir allà el dia de l'estrena i vinga, anem a dir-ho tot sense nervis o portant els nervis, no sé com.
2: Els nervis no es poden perdre si no es perd l'emoció del teatre.
1: Les papallones han d'estar.
2: És el respecte. Assagem un dia a la setmana, assagem els divendres fins que arriba maig i fem, què diem nosaltres, les noches de mayo, perquè llavors, clar, hem d'ampliar els assajos per 1.000. Però bueno, tenim, aquest any és que tenim com 3 protagonistes dones així que tenen bastanta càrrega de tota l'obra, perquè tenim a la Glinda, a la Elfaba, però tenim també la Dorothy, que porten, tenen molta responsabilitat aquest any, perquè elles sí que han hagut de prendre uns papers importants, però que ho faran genial.
3: Sí.
2: i que confiem en ella al 100%.
1: Sí. Doncs Ciutat de Rubí, ja sabeu, el dia 9 el dia 11 de juliol, un dissabte a la tarda, jo que...
0: Teatre a la sala, pal,
1: no?
0: Calor...
1: Vull sortir de casa, no. Deixa el Netflix, apagues el Netflix i vas a veure una mica de teatre.
0: Fantàstic.
1: Del bo.
3: Sí. Sí. A més, per un gran motiu, que és l'oncollida.
2: Exacte.
0: Anava a recordar sobretot això, que al final hi ha aquest rerefons solidari. Pots acordar el dia del sopar del celler?
5: El divendres 12 de...
3: De juny.
5: Juny, a les 8:30 serà el sopar. També volia dir que, a banda de les xarxes socials de Teatre Gran de Zamora, poden comprar les entrades, poden venir a Oncolliga, nosaltres estem a l'Ateneu, els dilluns a la tarda de 5 to 8:15 i els dimecres al matí de 10:30 to 1. Vale? I aquí, allà poden anar físicament, si tenen al·lèrgia a les xarxes socials i a internet, poden anar físicament. I comprar les entrades.
0: Existeix el tema de comprar
5: alguna
0: cosa presencialment.
5: Correcte.
1: I així ens desvirtualitzem.
0: Totalment.
1: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Rubí.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ha sigut realment, sempre és un plaer, que ja sabeu que això és casa vostra.
4: Merci.
3: Molt bé.
1: Carmen, he triat un tema, perquè el dijous vaig anar als Premis Crit, premis de creadors de contingut en català.
0: Ja m'han parlat.
1: Ja t'explicaré, perquè va ser una gala meravellosa, segona edició, brutal, ja és instaurat, aquests premis ja són una realitat. Vaig trobar en falta molts sèniors. Sèniors que siguin creadors de contingut. Jo en tinc alguns, però a la gala vaig trobar molta gent jove. Jo crec que jo era la mare de tots. Però em va encantar, perquè ja saps que a mi això d'estar amb gent jove sempre és un plaer. Doncs ens anem amb Mamaduixa.
0: A Mamaduixa i donant tot el nostre suport a la comunitat educativa que està en lluita per una millor educació de qualitat per tothom, per a tothom.
2: Sí.
0: La setmana que ve.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Concha per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho
0: Mentira.
2: Superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic, i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir, o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom d'Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.

0: addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia, i des d'aquest punt de vista el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció, i evidentment doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
1: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
0: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó doncs de mitjana 42 dies, de mitjana. En alguns pacients doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub has de ser capaç de tornar a respirar i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
1: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
0: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint. Perquè determinades persones... ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc. Això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat doncs, d'atendre la persona, és... des d'aquest punt de vista, i això

0: es va reconvertir doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tota una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc etc, és a dir, que vam reconvertir doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però és cert que si això hagués continuat aquest ritme, es hagués tingut que prendre decisions dràstiques, sí.
1: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
0: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu i des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa i durant la pandèmia això va ser doncs va ser exponencial realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
1: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
0: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé i ho podem fer el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
1: Sí.
0: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. però excepte casos esporàdics. Però vam arribar a veure un cas de tendons fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem, o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així, és així.
1: Mira, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
0: Li agraeixo, eh?
1: No, l'agraeixo. Jo no el tenia gens present.
0: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas. Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
1: I tant.
0: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no?, que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no?, com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el subglobal. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al subglobal. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què hi diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant amb la teva pròpia dignitat, amb la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim, a vegades, aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim doncs, a també doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final, això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut doncs clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que en canvi no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiós aquesta contradicció novament que ens planteges.
4: Sí, exacte, probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos de fet quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada, sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Radó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història amb valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història amb valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'any internacional de la dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit, les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte en pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
2: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
2: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfa de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portal Blau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
2: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
3: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs parlar i pensar i tractar doncs diferents temes.
2: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
3: Doncs perquè en el temps en el que estem, no, doncs jo creiem que que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder, doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem, doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també, doncs, perquè com també deies, no?, el festival és un festival que des de la percepció dels que el fem volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no?, doncs, que va dintre, és intrínseca a la ideologia del festival.
2: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes, sí, transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
3: No, per nosaltres és imprescindible, no?, dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que a la mesura del possible posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
2: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
3: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no?, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé. I l'última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no?, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
2: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no?, em sembla?
3: Sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no?, també com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera, i per tant sempre dintre del nostre festival, doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes, doncs, ja consolidats, o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents, tenim l'Anna Dibori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
2: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
3: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no?, que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no?, com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
2: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Portal Blau?
3: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no?, i diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions i la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs és una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
2: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
2: Un plaer. Fins aviat.
3: Igualment, fins l'altre.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de publicar el seu disc titulat Buit. I també tindrem amb nosaltres avui aquí a Actualicat el músic Chris Juanico, que també ens ve amb nou disc, Rosa des Vents. El programa Actualicat dona també avui la benvinguda a un parell d'emissores més que ens acompanyaran a partir d'aquesta setmana. Actualicat continua, doncs, ampliant la seva xarxa de col·laboradors. A partir d'aquesta mateixa setmana, Ràdio Vila de Viladecavalls i Ràdio Granollers se sumen a les emissions a través de la xarxa, reforçant així el compromís de l'espai amb l'actualitat musical en català i amb el territori. Benvinguts i benvingudes. Comencem, i avui ho fem en Joan Reig i US Trip, que han publicat un senzill titulat La Cadira, una nova versió que neix de la voluntat de reivindicar la figura d'en Pere Tàpies i recuperar el seu univers irreverent i surrealista per a noves generacions. Joan Reig i West Trip, escoltem La Cadira.

0: Segui.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Avui, les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 d'aquest mes de maig. El 25 de maig de 1962 neix el cantant nord-català Ramon Gual. Un parell d'anys més tard, el 25 de maig de 1964, l'empresari i promotor cultural Armengol Passola fundà el segell discogràfic Concèntric i la sala La Cova del Drac. El 25 de maig també, però de 2023, va morir el cantant valencià, fundador del grup Els 4Z, Lluís Miquel.

Més efemèrides aquí a Actualicat. Arribem al 26 de maig. El 26 de maig de 1960 neix el músic Víctor Ubiós, conegut artísticament com a Víctor Bocanegra. El 27 de maig de 1977, la Salseta del Poble Sec fa el seu primer concert al Parvulari Forestier del Poble Sec de Barcelona, en un míting del PSUC. El 28 de maig de 1979 neix Daniel Landry, líder del grup Landry. El 28 de maig també, però de 2005, els Inadaptats fan el seu darrer concert a la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. El 28 de maig de 2017, Raimon fa també el seu darrer concert dels 12 que va oferir al Palau de la Música Catalana de Barcelona com a acomiadament de la seva carrera. El 28 de maig de 4 anys més tard, en 2021, es publica el disc A tope amb la vida, d'Oques Grasses.

Estem repassant les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 de maig. Arribem al 29 de maig. El 29 de maig de 1860 va néixer el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 29 de maig de 1945 neix el cantautor mallorquí Toni Morlà. El 29 de maig de 1961, Josep i Ignasi Espar, Josep Maria Massip i Francesc Cabana funden la discogràfica Adixa a Vic. El 30 de maig de 2021 va morir el guitarrista Riqui Sabatés. El 30 de maig d'un any més tard, 2022, Josep Tero presenta el disc Fugir i salvar-se al SIC de Barcelona. I arribem ara sí al 31 de maig. El 31 de maig de 1962 mor el músic i compositor Eduard Toldrà. El 31 de maig de 1965 fa la seva presentació oficial el cantant Guillem de Fac al Teatre Romea de Barcelona. El 31 de maig de 1995 neix la

0: cantautora Clara Fiol, membre del trio Marala. I per últim us volem recordar que el 31 de maig de 2020 va morir el periodista Jordi García Soler, especialitzat en la nova cançó.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: La visita aquí i ara a Actualicat de la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de treure el seu primer disc en solitari titulat Buit. Hola, Teresa, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal?
0: Teresa, abans d'encetar la teva carrera en solitari, la teva trajectòria anava en un principi direcció música clàssica, no?
2: Sí, en un principi i també en un final, perquè jo continuo dedicant-me a la música clàssica. Jo vaig començar als 7 anys a l'escola de música del meu poble, tocant el clarinet, i després més endavant doncs, vaig anar al Conservatori de Tortosa, on vaig fer allà el grau professional, i vaig continuar els estudis de superior a l'ESMUC, a Barcelona. I un cop acabats els estudis de superior, vaig decidir anar a fer un màster a Frankfurt.
0: Mm-hmm. I després també participaries en discos de gent com Blau Mut, Caim Riba, Carles Casas, col·laborar també amb en Josep Carrera, Joan Manuel Serrat i la mateixa Sílvia Pérez Cruz, no?
2: Sí, sí, sí. Tot això, o sigui, la part de la col·laboració amb discos ha sigut perquè tinc amistat amb aquests artistes i m'han demanat de col·laborar tocant alguns clarinets i gravant alguns clarinets. I després amb artistes com Josep Carreras o la Sílvia Pérez o Andrea Bocelli ho he fet a través d'orquestra, orquestra sinfònica.
0: Després també vindria, i cal ressaltar, l'etapa de la formació Sommeliers. Tu vas ser una de les fundadores, el quintet femení Sommeliers, que encara continua en directe i enregistrant, no?
2: Sí, sí, sí. Quan vaig tornar de Frankfurt vaig tenir l'oportunitat de tocar un musical, on allí vaig conèixer a intèrprets de violí i cello i vam decidir fer el grup. I després, amb els anys, aquests intèrprets han anat canviant, però el grup ha continuat fins a dia d'avui.
0: Mm-hmm. Hem fet un repàs al que ha estat la Teresa Noguerón abans d'encetar la seva carrera en solitari. I ara, Teresa, per on camina la teva sonoritat?
2: Pues ara mateix estic dedicant-me tant a la música clàssica, perquè continuo tocant amb orquestra perquè m'encanta, i després he decidit fer com la meva carrera professional individual amb aquest disc Buit, i és una mica un llenguatge més contemporani, barrejat també una miqueta amb un llenguatge cinematogràfic i cançó d'autor. Podríem definir-ho així una mica. Tot i que crec que el millor és escoltar-lo.
0: Mm-hmm. Teresa, òbviament el clarinet és el protagonista en aquest disc, però ho combines també amb d'altres instruments, no?
2: Sí, sí, sí, perquè volia buscar textures diferents i capes sonores diferents, i he comptat pues, amb un vibràfon, amb violes, amb cello, amb un fliscorn, amb un piccolo, amb un acordió, amb un cor infantil. Vull dir que he tingut molta sort de tota aquesta gent que s'ha volgut sumar al projecte i enriquir-lo.
0: On ha estat enregistrat i qui ha produït el disc Buit?
2: L'hem enregistrat a l'estudi del Caim Riba, que es diu Angruna, perquè és molt, molt petitet, i me l'ha produït el mateix Caim Riba.
0: Has tingut també alguna que altra col·laboració, no?
2: El Caim ha fet totes les guitarres i percussions i baixos, i tots els músics anteriors que he nombrat són els que han col·laborat.
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Teresa, també volem saber si ja estàs preparada per tal de presentar aquest, el teu primer disc en solitari, en directe.
2: Pues sí, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè la primera data que tenim confirmada és l'11 de juliol al Festival Eufònic, a les meues terres, a les Terres de l'Ebre, I la presentació oficial aquí a Barcelona serà el 23 d'octubre a la Casa Elisalde.
0: Doncs bé, ja us podeu apuntar a les vostres agendes aquests dos primers concerts confirmats de la Teresa Noguerón, que segur que anirà ampliant l'agenda de concerts de música en directe. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals el seu disc titulat 8. Teresa, gràcies per haver-hi estat aquests minuts amb nosaltres i el millor dels desitjos en aquesta nova etapa en solitari.
2: Gràcies a vosaltres per deixar-me un espai per poder explicar una miqueta de què va el projecte. Merci.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a partir de les 8 del vespre, maig, a la sala Razzmatazz 3 de Barcelona. A 9:15, Ros a la sala Elio Gabal de Barcelona i també Guillemino i Jovedrí a la sala Taro de Barcelona també. A 9 del vespre, la Ludwig Band al Loco Club de València. A 10 del vespre, estaran els Minibus Intergalàctic a lo Submarino de Reus i Buos i Miquel del Roig a l'Amfiteatre Parc de Catalunya de Sabadell. I mitja hora més tard, a 11:15 de la nit, Carles Benavent Trio al Museu de Tortosa. Passem a dissabte, a partir de 5 de la tarda, Maria Jaume, Sexeni, Remei de Calafresca i Rudimentari, entre d'altres, al Quarter General Luque d'Inca. També dissabte, a 7 de la tarda, Lecoq al Fortí de Sant Jordi de Tarragona. Mitja hora més tard, a 8:15, la Ludwig Band a la Finca al Grau de l'Inquisidor de Gandesa i Alfred Garcia al Centre de Visites Família Torres de Pax del Penedès. A 8 del vespre, Blaumut al Teatre Auditori de Granollers i La Gossa Sorda, les Testarudes i Trapella al recinte de concerts de Cunit. 9:15, Maria del Mar Bonet al Palau de la Música Catalana de Barcelona i Mayu i Carla Collado al New Fix de Barcelona també. Un concert més per aquesta hora, 9:15 del vespre, Tarta Relena, La Maria i Crua a la Torre d'en Nadal de Vilassar de Mar. 9 del vespre, Obeses a Santa Quitèria de Sant Miquel de Campmajor. Continuem amb dissabte, 10 de la nit, Joan Miquel Oliver a la plaça Calapruna de Pals. 11:15, Sopa de Cabra a la plaça del Soler de Sant Feliu de Pallerols. 11 de la nit, Sandra Montfort, Bèrnia i la Xica a la plaça del Garrofer de la Xara de Dénia. Passem a diumenge, 4 de la tarda, Trèvol a la plaça del Cafè de l'Avern de Subirats. 6 de la tarda, Tona Gafarot a la plaça Salvador Pagès de Vilavenut. També a aquesta mateixa hora, 6 de la tarda, Massoni i Calavento a l'Auditori de Girona. 8 del vespre, recordeu, diumenge, Ginestà al Bar Bocata de Barcelona i, per últim, 9 del vespre, Manu Guix a la plaça de la Catedral de Tortosa.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui aquí, a les entrevistes d'actualitat, tenim la visita del músic Chris Juanico, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és per ara el seu darrer disc. Porta per títol Rosa dels Vents. Hola, Chris.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Molt bé. Estàvem comptant abans d'encetar l'entrevista de quants discos en solitari té ja el Chris Juanico i havíem arribat a 15 més en recopilatori, no?
2: Sí. Ja fa un temps que m'hi estic dedicant a això, sense comptar tota l'època de Jatruïda i de Mena Jatruà, que, bueno, diguéssim que uns amb els altres es solapen, però sí, en solitari són 15 treballs complerts, més un aquest recopilatori que va sortir el 2017, em sembla que va ser. Però sí, són molts anys. De fet, el primer va sortir el 2003, imagina't, ja fa més de 20 anys, i aquí estem, seguim això, fent cançons i presentant-les.
1: El recopilatori amb 26 cançons, no?
2: Sí. Sí, bueno, el recopilatori va ser una manera de recollir doncs, la feina feta en totes les etapes, també ja t'ho diré, val? Però també una manera també de poder posar o de, que veiessin la llum algunes col·laboracions, algunes feines que havia fet fora de circuit una mica, que si s'havien editat era d'una manera molt, molt discreta. I bueno, és això, sí, es deia 13 cançons desordenades, més 13 peces
1: retrobades,
2: retrobades. És un títol així una mica llarg, però sí, és un disc del 2017 que són 26 cançons, però no sé, he de fer recompte dels discos que treballs que he fet. Ja de les cançons que he fet, tampoc ja no les tinc controlades. Però crec que, no sé, d'haver-hi... He participat entre adaptacions, temes propis i algunes adaptacions de lletres i tal, uns 300 i pico de temes.
1: Cris, com surt la idea de posar una rosa d'esvens al punt més alt de la illa de Menorca?
2: Bueno, la veritat és que... Com ja deus intuir, si més no ja us ho explico, el fet és que cada cop que en fem un treball nou, jo sempre busco una mica un punt diferencial, o sigui, un punt de partida, un nus on enganxar-me. Jo l'anterior treball que havia fet és un treball en el que vaig musicar poesia d'un amic, que és el Joan Francesc López Casanovas, que signava com a Pere Xerxes, és un llibre disc que es diu Cançons de Xerxa, i un dels poemes que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, en el que el Joan fa un exercici molt interessant, que és posar un color a cada un dels vents, i de la rosa dels vents en fa una rosa de colors. A mi em va semblar una imatge molt maca, i això de la rosa dels vents em va començar a rodar pel cap, perquè si conceptualment entenem que la rosa dels vents és una representació de tots els vents que bufen, i en el cas de l'illa de Menorca és una illa en la que tots els vents hi bufen, perquè no per tot bufen els vents i no per tot bufen igual. A Menorca sí que tenim tots els vents que ens bufen, i a més cadascú d'ells té una... té característiques molt, molt i molt diferents els uns dels altres, i això, aquest exercici de posar la rosa dels vents amunt d'Illa Menorca i fer-ne de Menorca una talaia on poder doncs, mirar, veure, escoltar, sentir, mirar d'observar, fins i tot d'investigar, veure què m'aportava, què venia, què hi ha en cada una d'aquestes direccions, doncs ha sigut el punt de partida per fer aquest disc de 8 cançons, en les que cadascuna, doncs, evidentment, expliquen moltes coses, i totes elles diferents, però hi ha des de relacions molt mundanes i humanes, estima i amor cap a la gent, o cap a la meva parella, o cap a el paisatge, o també fins i tot hi ha crítica, evidentment, des de pensar que des de més enllà d'allà on mirem, doncs encara que no ho veiem directament, ens arriben sons de guerra, de misèria, de pobresa i de coses que fan mal al cor, no? Una mica com és el cas del vent de llevant, en aquest cas mirant cap a Palestina, cap al Pròxim Orient.
1: Cris, amb aquest disc tornes al teu so original?
2: Bueno, sí, el que faig és un exercici una mica més primitiu, en el cas meu. Primitiu vull dir que des dels meus orígens, no? Jo sóc, ja sabeu que bueno, la meva primera formació, diguéssim, estable i professional és ja t'ho diré, té que tenia un so en el qual hi vaig participar, evidentment, i del que sempre em quedo amb crec que en dues o tres coses molt, molt puntuals, perquè sempre hem fet, diguéssim, que música popular moderna, per entendre'ns, pop, amb aquest aire més mediterrani, amb unes lletres també pensades des d'una menorquinitat i des d'un punt una mica diferent, potser que si haguéssim nascut a terra ferma, no?, una mica. I amb aquest disc el que faig una mica és partir d'aquest punt, ja que faig un disc des de Menorca, observant des de Menorca, vaig pensar que estaria molt bé doncs, tornar una mica en aquest punt de partida, i és una base de pop-rock, on hi ha pinzellades de soul, de funky, de rock, hi ha una miqueta de tot en el disc, també peces més mediterrànies i sobretot amb un llenguatge molt, molt d'aquí, buscant elements propers per poder descriure les coses que estic descrivint.
1: Com deies tu, en aquest disc trobem rock, soul, funky, però també, com comentaves, amanita amb instruments de vent bastant autòctons, no?
2: Sí, bueno, la idea de fer un disc amb la Rosa dels Vents de Montmenorca, vaig pensar que, home, que n'he fet aposta, no? I no era fet aposta, però sí que vaig pensar que estaria bé que les col·laboracions fossin totes d'instruments de vent, i, curiosament, la majoria d'instruments de vent que hi participen són d'arrel, que és una mica la pinzellada o el color que va agafar l'anterior treball, que és la poesia d'en Joan, que vaig musicar cançons de xarxa. Allà va ser un treball més folk, més, amb un aire més folk, amb percussions, però amb un aire molt més folk, i aquesta vegada doncs, les col·laboracions, que puguin ser, no sé, des del sac de gemecs, la gralla, l'acordió diatònic o el boixenyo, doncs són instruments que són d'arrel, són més nostrats, bueno, més que més nostrats, són més que pertanyen a la cultura popular. No així el saxo, tot i que el saxo també en el seu moment és un instrument que neix en la cultura popular, i sobretot les veus, que les veus aquí també tenen un paper important. Hi ha tres veus que col·laboren en el disc, que són la Marina Vivifeix, la Maria del Mar, la M de Mar, i el Jacint Melancen, que és qui era cantant de Chef Baloski, tres amics que he fet i amigues que ens coneixíem abans, però que estic supercontent que hagin participat, igualment que la resta de col·laboradors, del Carles Belda en l'acordió diatònic, del Francesc Sanz en el set de gemecs, de la Laia Gluck a la gralla, del Pep Poblet, també, que feia molts anys que no col·laboràvem amb el saxo, o del Xavi Lozano, el Xavi Bufa, amb el Moixenyo, el Xavi Bufa, perquè ara us posaré una idea. És un senyor que, dic un senyor, un amic que bufa qualsevol instrument que es pugui, o qualsevol objecte que tingui forats i es pugui bufar. És el que darrerament el coneixereu, perquè hi ha una artista molt, molt famosa, que és la Maia, que és una noia que va fer un concert en directe en un espai on ella tocava una cadira amb uns forats. Doncs és aquest, el Xavi és el qui és l'inventor d'aquest instrument, i és el que ell fa servir durant des de fa moltíssims anys. En Xavi és una persona que fa molts anys que es coneixem, i mira per on ha coincidit aquesta col·laboració meva amb s'ha solapat amb la seva. Però sí, és a dir, grans amics que han donat el seu toc i un aire molt fresc a les cançons del disc.
1: I qui són els membres de la banda rockera que t'acompanya?
2: Mira, la banda és està el Pere Moll a la bateria, en Lluís Gené al baix i en Quim Ribó a la guitarra. És amb el trio amb el que fa anys que estic treballant. Alguns d'ells fa poder 17 o 18 anys que estic treballant, i és en gent en què hi tinc molta confiança, que necessitem poques indicacions per entendre'ns, i que coincidim amb el gust musical. Són grans músics d'aquí de Menorca, tots tres, que tenen una projecció, doncs, crec que molt, o poden tenir una projecció molt important, i estan treballant molt bé. La veritat és que estic molt content de poder treballar amb ells i fer doncs, no només el disc, o seguir treballant amb ells, sinó també doncs, fer concerts a més ara mateix amb aquesta nova formació, no, amb aquest nou format per portar en directe les cançons, ja que l'anterior era un quartet en el que només hi havia en Lluís, el baixista, la resta eren persones o músics diferents, pel caire folk que havia agafat el disc. Ara torno a agafar aquesta formació, que ja havia col·laborat amb mi, doncs, des del Pedro Escarrallan, el viu i algunes altres anècdotes que tinc amb ells, no, de concerts i de, també amb el, no sé, el Pere, el bateria, i en Quim aquest últim any anterior havien participat també, col·laborat amb el Geto Iré en alguns dels concerts que havíem fet aquest any passat. Vull dir que gent que fa molts anys que treballem, que tinc molta confiança i bueno, són molt bons elements, la veritat.
1: Ja gairebé per acabar, parlàvem de música en directe. Cris, ja has començat a presentar el disc en directe i suposo que ara preparant les actuacions de cara a l'estiu, no?
2: Sí, bueno, de fet, a veure, fem una mica de recordatori. El disc, tot i que ha sortit ara, tot just ara, és un disc que es va començar a gestar el mes de setembre passat. El desembre ja vam ensenyar un primer senzill amb un vídeo, que es diu Condemna, que parla del que ens ve, el vent que ens ve en llevant, aquesta tristor que puc dir que dona a veure les imatges, o veia, que veiem i que encara veiem de Palestina. Va continuar amb un segon senzill, que és Coses Arriscades, amb el Xavi Lozano col·laborant, la cançó poder més mediterrània del disc. Això ja va ser el mes de febrer, el març, just presentant, de fet, quan s'havia de presentar el disc i es va presentar, però no teníem el vinil que hem fet, que és a les dates del Festival Barna Sants. A Barcelona va sortir el Fet de Papallona, juntament amb la Laia Gluck. Justament el fet de la guerra de l'Iran, doncs, ha retrasat la sortida del vinil, perquè, com ja sabeu, els vinils es fan d'aquesta pasta de petroli i hi ha hagut escassetat de material, i hem fet, doncs, un quart senzill sense videoclip. Els altres sí que hi havia videoclip, amb l'Addicció, que és una cançó més amb un caire més soul, amb la col·laboració de la Marina Babyface, i ara mateix estem, doncs, ja amb el nou. I mentrestant he anat fent el nou disc, i ara ja estem hem fet presentacions a Barcelona, hem estat a Lleida, hem estat a Sant Feliu, hem estat a l'Hospitalet de Llobregat, hem estat a Puig-reig, i ara encara hi ha una miqueta, doncs, tocats a l'estiu. Estarem a Mallorca el mes de juny, al Teatre Principal d'Inca, estem a Sabadell en el Festival Fresc, estem en el Perifèria Cultural, justament de la Pobla de Massaluca, estem a Sant Cugat, estarem a Menorca, i, bueno, i dates que han sortit moltíssimes, perquè això és just acaba de començar, com aquí diu, i ja estem enfilant, ja pensant fins i tot de cares a la tardor. O sigui que sí, hi haurà oportunitat de veure i d'escoltar aquestes cançons en directe, i espero que la gent pugui gaudir cada vegada que vingui.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Rosa dels Vents, de Cris Juanico, ja es troba al mercat, el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals també, i segur que aquest estiu el trobareu en directe molt a prop de casa nostra. Nosaltres, que som de Rubí, ja sabem què passarà per Sant Cugat o Sabadell, per exemple, no?
2: Exacte, sí, sí. Tenim aquesta... Bueno, ara mateix estem construint una mica l'estiu, i sobretot ja la tardor, ja mirem cap a... A veure, el retard aquest una mica amb la sortida ha fet que tot s'hagi retrasat una miqueta, però amb moltes ganes, la veritat, i les coses que hem fet i que hem presentat, els concerts que hem fet i hem presentat ara mateix, les cançons, sense tenir un suport físic i sense tenir tot el disc al carrer, la gent, la resposta ha sigut molt bona. Per tant, doncs, esperem que això sigui un principi de molts i molts concerts.
1: Doncs gràcies a Cris Juanico, i ens veiem seguríssim que escoltant-lo ja en directe.

0: Notícies a Actualicat.
1: Rosalia, l'Smuc, Anna Andreu, Antoni Ros Marbà, Irene Reig, Alosa, Remei de Calafresca i Magalí Sare són alguns dels 36 nominats als 7è Premis Alícia 2026 que s'ha anunciat ja des de l'Acadèmia Catalana de la Música. Els guardons en reconeixen també l'organista Montserrat Torrent amb el guardó a la trajectòria coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. La resta de guanyadors s'anunciaran el 18 de juny en un acte a l'Auditori de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música. En la seva 7ª edició, els premis s'articulen en 10 categories: trajectòria, autoria, directa, interdisciplina, internacionalització, interpretació, periodisme i divulgació musical, producció discogràfica, projecte social i educatiu i talent emergent. Els Amics de les Arts seran els encarregats del concert inaugural del Festival Petits Camaleons, que enguany arriba als 15 anys de vida, amb una programació pensada per apropar la música de casa nostra als més menuts, en formats adaptats, en durada i exposició sonora. La cita s'allargarà de l'1 al 4 d'octubre al voltant del Teatre Auditori Emma Vilarsau de Sant Cugat del Vallès. Tancarà aquesta edició Els Pets i Miqui Núñez en concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada just a tocar a l'Arboretum. La Ludwig Band, Triquell, Sidoney i Renaldo i Clara són alguns dels altres noms destacats del festival, que també ofereix una sèrie d'activitats com ara rodes de premsa per a nens i nenes o signatures dels artistes. Apunteu-vos, doncs, a l'agenda enguany al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès de l'1 al 4 d'octubre.
0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Diumenge de la Pentecosta. Benvinguts, oients, d'aquest programa de la Ràdio Municipal de Rubí, Presència Cristiana. I hem començat el programa amb la seqüència de Pentecostès. Vine, Esperit de Déu, envia'ns des del cel la teva llum. Aquí estem, bon Pare, i volem restar davant vos amb la quietud d'esperit i amb el coratge de l'acció. I et diem, concedeix-nos-ho, Senyor. I de col·laboradors, què tal, Robert Fernández? Bon diumenge de Pasqua, eh? Avui és el culmen de la Pasqua, eh? I germans Montoliu, aquí a l'estudi estic ben acompanyada. Bon dia.
1: Hola, bon dia i bona Pasqua.
2: Bon dia, Rosa.
0: Bon dia. És que és maco, Pentecosta, també. M'agrada, sí. També. El que dèiem, la segona Pasqua, és cert, dona alegria.
1: Sí, sí.
0: Clar que sí. Bé, m'agrada que estigueu aquí un diumenge més, eh?
1: Sí.
0: I bé, Enric, estàs preparat per la teva secció de la notícia d'avui? Que ens portaràs? Sembla que m'ho puc imaginar, eh? Deu ser algo de la Sagrada Família, pot ser?
2: Ah, això mateix, sí, correcte. L'has encertat.
0: Molt bé.
2: Aquest any, 2026, quedarà marcat en la memòria de la nostra Església a Barcelona. Després de més d'un segle d'espera i pregària, la Torre de Jesucrist de la Basílica de la Sagrada Família està a punt de ser oficialment inaugurada. Amb 172 metres i mig d'alçada, serà la més alta de totes les torres del temple. I amb tot simbolisme, s'erigeix com un far que ens convida a mirar cap a aquell que ens estima fins a l'extrem. La cita està fixada per al proper 10 de juny del 2026, data en què també es compleixen 100 anys de la mort del venerable arquitecte Antoni Gaudí, l'home de fe profunda, amb tota la seva vida va voler que aquest temple parlés de Crist i del seu amor pel món. Un sacerdot que viu actualment a Barcelona i estudia Gaudí des de dins, deia aquests dies en una entrevista que la Basílica va néixer com a temple expiatori. Dues paraules, les antigues, que avui poden sonar llunyanes i tanmateix contenen una sorprenent actualitat. Temple magnífic en el seu origen, lloc separat per mirar el cel. Abans de ser murs i voltes, va ser un espai obert, una clariana al bosc on l'home alçava la mirada. Gaudí va voler que el seu temple fos precisament això, un bosc de pedra i al seu centre l'arbre de la vida de la creu. L'expiatori no és només reparar el pecat, també significa elevar, portar a dalt, allò sant, allò vell, allò que salva, exalçar, es posa sobre l'altar. Exultar és aixecar el cor. Gaudí eleva la creu perquè sigui vista de lluny, il·luminada de dia i de nit, com un signe ofert a tothom. En el llibre dels nombres llegim: si algú era mossegat per una serp i mirava l'estendard de bronzo, quedava sa. Mirar salva. No per màgia, sinó per mirar és reconèixer, confiar, obrir el cor. En una ciutat que sovint camina amb l'ànima baixada, la mirada baixada, absorbida per les presses, les pantalles i les preocupacions, la creu s'alça com una invitació silenciosa, aixeca els ulls i ho il·lumina, perdó, hi ha una llum més alta que les teves ombres. Potser aquesta Pasqua podem fer el gest senzill de mirar la creu en un temple o en la intimitat de la nostra pregària. mirar-la com un símbol del fracàs, sinó com un arbre de la vida, on l'amor no està elevat per tothom. Aleshores comprendrem que la veritable explicació és deixar que Crist sigui alçat en la nostra vida i que la seva llum, com a dalt de la Sagrada Família, il·lumini també les nostres nits.
0: Ai, Enric, estan sortint cada glossa i cada escrit sobre la Sagrada Família, que és tan maco.
1: Molt bé, sí.
0: Tan maco, tan maco. M'ha agradat allò que has dit, enlairar els ulls, que és com l'alçar la mirada, que deia
1: el
0: Papa,
1: títol,
0: no?
1: I el títol, quin és el títol?
2: Sí, una torre per mirar el Senyor que ens mira.
0: Això, una torre per mirar el Senyor que ens mira. Aquell que ens estima fins a l'extrem, com sí, has dit. Gràcies, Enric, gràcies. I bé, la cançó que escoltarem ara és una cançó que volem, bueno, invocant a l'Esperit Sant. És cantat per una coral de veus blanques d'uns nens anglesos que són com els nostres escolanets. Far away, a on vulguis que vagi.

0: Sí, Miquel, ja veig que t'has posat a punt quan has sentit la cançó, eh?
1: Ah, sí,
0: aquesta música ja ets tu. Sí, bé, sí. El Rubí de fa 100 anys. T'escoltem.
1: Sí. La fulla del 16 de maig. Funcions de la setmana. Avui, diumenge dins l'octava de l'Ascensió i tercer del mes. A la missa de 8:15, lectures. A la de 9:15, més de Maria. A les 10, ofici amb Nostre Senyor exposat i processó al final, a la que es convida a senyors i senyores en la forma de costum. A la tarda, a les 3, catecisme. A les 5, funció del mes de Maria i de retirament espiritual amb rosari. Exercicis propis del mes de maig, examen pràctic i plàtica per un reverent pare jesuïta. Dimarts, a la missa de 6:45, que és la del mes de maig, exercicis dels 13 de Sant Antoni de Pàdua. Dissabte, vigília de Pentecostès. A 8:15, començarà la funció de beneir les fonts baptismals cantant-se l'ofici a 8:00. Diumenge, Pasqua de Pentecostès, Pasqua Granada. A la missa de 8:15, lectures. A la de 9:15, mes de maig. A la tarda, a 5:00, mes de maig en plàtica. Combregar els malalts i impossibilitats. Se'ls hi portarà dijous pròxim de bon matí. Del rumiatge a Lourdes. Encara per uns dies poden fer-se inscripcions per aquest pelegrinatge. Ermita de Sant Mus, diumenge de Pasqua a Granada, missa a 9:00. Després, fulla del 23 de maig. Avui, diumenge de Pentecostès, a 8:15, lectura, comentari de l'Evangeli. A 9:15, mes de Maria. A la tarda, a 3:00, catecisme. A 5:00, rosari. Repetició.

0: i festa de la primera comunió. Ofici de comunió general a 8:15. Cantant-se la missa gregoriana, Fons Bonitatis, pregant-se, acudin a cantar-la tots els qui la saben, havent-la cantat ja a Montserrat. Breu plàtica de comunió. A 11:15, missa resada amb més de maig i cants. A la tarda, funció solemne a 7:15, acabant amb professor. I predicarà el pare sobirana de les escoles pies. Són especialment convidats a aquesta festa els pares dels nous combregants que compliran sa feina de bon pare si acompanyen sos fills combregant amb ells. Primera comunió, exercicis preparatoris. Seran des de dimarts a divendres cada dia a 7:15 de la tarda amb plàtiques adequades i cants. Es prega insistentment l'assistència dels pares i educadors que procurin amb aquests exercicis els nens i nenes que en anys precedents han rebut la primera comunió. Ermita de Sant Mus, avui i demà, resada a 9:00. Visita de caritat a l'Hospital i Casa de Caritat de Terrassa. Seguint el costum d'altres anys, demà, dilluns de Pasqua a Granada, farem visita de caritat que enguany serà a la mentada institució terrassenca. Pot assistir-hi tothom qui vulgui. S'obsequiarà els malalts i asilats amb festa d'esvergiment i dolços. Es podran veure totes les dependències de la casa. Sortida de Rubí en tren a 3:15, prenent cadascú el bitllet. Regrés a 8:00 del vespre. Inscripció com a mínim 30 cèntims en què comprar obsequi pels visitats. La inscripció es pot fer a la rectoria, al casal popular o durant el viatge. Rumiatge a Lourdes. Són 25 els inscrits. Tenen demanada l'admissió bon nombre de malalts. Durant tota aquesta setmana es podrà fer encara la inscripció. Ens ha sigut concedit bon tren i bon hotel, lo que unit a la baixa dels francs fa més atractiu anar al rumiatge. Pels malalts es tenen rebuts els donatius de 20 francs i 25 pessetes. Continua l'admissió de donatius.
1: Ai, me deixes tan parada, mai millor dit, tan detallat el doctor Guardiet, tan explícit també, no? Cada un que es compri el bitllet.
0: Sí.
1: I bueno, i que sí, i que la Pentecosta m'ha fet gràcia que coincideix 23 de maig, 24 de maig, just ara fa 100 anys també, sí. I m'ha agradat això, m'ha impressionat això que has dit dels nens a la comunió, no?
0: Sí, clar.
1: Els pares
0: i d'anys anteriors.
1: I els d'anys anteriors,
0: i
1: també.
0: D'anys anteriors, els nens que anys anteriors hagin fet la primera comunió.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí. Sí.
1: Aquí ja no en parlem dels anys anteriors, potser. I que era Pasqua a Granada.
0: I que era Pasqua a Granada.
1: M'agrada llegir això de la Pasqua a
0: Granada. I que Sant Mus i que feien missa.
1: Sí.
0: Missa resada, no era cap...
1: Què volia dir missa resada, exactament?
0: Bueno, que no era la missa cantada, que la missa cantada es va cantar en totes les parts de la missa, i la missa resada només és... Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, etc.
1: Sí. Sant Mus, sí, que Sant estem Mus. A Sant Mus, en parlarem.
0: Sí.
1: Gràcies, Miquel.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Miquel. Fins la propera. Ja serà el juny, que serà ja la darrera d'aquesta temporada. Fins aviat, Miquel, gràcies.
0: Fins aviat, sí.
1: Ja ha arribat el moment d'escoltar la lectura del Nou Testament i l'Evangeli que ens ha fet arribar mossèn Joaquim Asseguer.
2: De los hechos de los apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo.

0: rugiendo, como de un viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.
1: En la solemnitat de la Pentecosta, l'Església ens convida a contemplar un dels moments més decisius de la història cristiana. Els deixebles són reunits al cenacle, tenen por, dubtes i inseguretats. Han viscut la mort de Jesús, han experimentat la joia de la resurrecció, però encara no s'atreveixen a sortir, i és aleshores quan tot canvia. Vingué del cel una remor, com d'un vent impetuós, i tots quedaren plens de l'Esperit Sant. La Pentecosta és l'esclat de Déu dins la fragilitat humana. Aquells homes senzills, abans tancats, ara obren les portes. Aquells que callaven, ara anuncien Jesucrist amb valentia. L'Esperit Sant transforma la por en coratge, la tristesa en esperança i la divisió en comunió. El llibre dels Fets ens diu que cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. És una imatge preciosa. Quan Déu entra en el cor d'una persona, aquesta aprèn el llenguatge de l'amor, de la proximitat i de la misericòrdia. L'Esperit Sant no uniformitza, sinó que uneix des de la diversitat. Potser també nosaltres vivim moments de cansament espiritual, de desànim o de tancament interior. Potser les nostres comunitats necessiten un nou impuls. La Pentecosta ens recorda que el cristianisme no és només una tradició o un conjunt d'idees. És una vida nova moguda per l'Esperit de Déu. Sant Basili el Gran afirmava: l'Esperit Sant fa tornar al paradís, obre el regne del cel i ens retorna l'adopció filial. Quina esperança tan gran! Avui podem preguntar-nos: deixem espai a l'Esperit Sant dins la nostra vida o vivim una fe apagada, sense foc ni entusiasme? Que aquesta Pentecosta renovi el nostre cor i faci de nosaltres testimonis valents de Jesucrist.
2: I ara, de pregària, sentim com l'Esperit Sant ens parla. Quan el vent més proper t'omple de vida i suaument t'acarona la cara, és el meu impuls que ve i t'abraça, el meu alè que t'arriba i amara. Quan les teves mans modelen l'argila i creen formes diverses de fang, és el meu sentit creatiu que t'arriba i que t'impulsa i empeny a anar més enllà. Quan el teu somriure mira la vida i feliç contempla la infinita bondat, és el meu alè que infon l'esperança i et dona forces per l'avui i pel demà. Gràcies. Amén.

0: I bé, sí, ara ja estem en el punt i final, amics. Bueno, sabeu, Rubí, demà seria festa local, l'anomenat segon dilluns de Pasqua. L'Ajuntament va traslladar la festa local un altre dia, però igualment avui se celebra la tradicional festa dels xatos. Per restriccions no es farà l'esplanada de l'ermita de Sant Mus, però sí a la plana del castell, a l'Arboretum, a l'Amfiteatre hi haurà entitats culturals i es farà, bé, l'esperada arrossada, l'arròs. Estem convidats tots, Miquel, Enric, a l'arròs. Bé, també us adelanto, però, que diumenge vinent, el dia 31 de maig, ja dins l'ermita de Sant Mus, a les 6 de la tarda, mossèn Joaquim Asseguer farà un ofici i beneirà una rèplica de la imatge de Sant Mus, que es col·locarà allà a l'ermita. Us ho tornarem a recordar diumenge vinent, Però bé, no hi podem faltar, no creieu?
1: Esclar,
0: és pel nostre tant, patrimoni i cultural i religiós, que tinguem un Sant Mus, una rèplica, perquè el Sant Mus l'han hagut de desplaçar a Sant Pere, però hi ha una rèplica que em sembla que ho han realitzat els membres del grup de cobradors del Museu de Rubí,
1: sí,
0: Centre d'Estudis Rubinencs.
1: Sí.
0: Bé, us ho tornarem a dir diumenge vinent. Sant Mus el tenim aquí, No podem deixar d'anar a l'ermita, d'una manera o d'una altra. Bé, res més, estimats oients, ara sí que ens acomiadem. Gràcies, Robert. Gràcies, Miquel, gràcies, Enric, gràcies, mossèn Joaquim, però sobretot gràcies a vosaltres, i diumenge vinent ens tornem a retrobar. Bona Pasqua!
2: Bona Pasqua!
3: Bona Pasqua tingueu!

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Ens apropem de nou, com cada diumenge, en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat per compartir el que avui us hem preparat en David, l'Esther, en Josep, en Jonathan i qui us parla, la Lali. Sense oblidar que tenim en Guillem a la part tècnica.

0: Avui he trobat un pensament que porta per títol El regal d'un somriure. I diu així: l'amor es manifesta en els petits detalls de la vida de cada dia i en les actituds acollidores. Una mirada, un gest, una flor, un somriure. Un somriure no costa gens i dona per molt. Fa rics els que el reben sense empobrir el que el dona. N'hi ha prou d'un instant per dibuixar un somriure, però el seu record pot ser inoblidable. Ningú no és prou ric ni prou poderós per poder-se'n estar, ni tan pobre que no el pugui donar. Un somriure crea felicitat a la llar, suscita benevolència en els negocis i autentifica l'amistat. Un somriure ofereix repòs als cansats, alegria als abatuts, una mica de sol als tristos. És el millor antídot de la naturalesa contra les preocupacions de la vida. Però un somriure no es pot comprar, ni manllevar o robar, ja que només té valor quan es dona. Hi ha persones que estan massa cansades per oferir un somriure. Sigue generós i dóna'ls el teu. Ningú en té més necessitat que aquell que no sap somriure als altres. Ara, en David ens llegirà el Salm 104, versos del 24 al 35.
1: Que en són de variades, Senyor, les teves obres, i totes les has fetes amb saviesa. La terra és plena de les teves criatures. Mireu el mar, immens per totes bandes. Són incomptables els animals que s'hi belluguen, des dels més petits fins als més grossos, tot navegant el sol que en els vaixells i l'Leviatan que crearàs per jugar-hi. Tots esperen de la teva mà que els donis l'aliment al seu temps. Els el dones i ells la repleguen. Obres la mà i mengen a desdir. Però si deixes de mirar-los, s'esperveren. Si els retires l'alè, expiren i tornen a la pols d'on van sortir. Quan envies el teu alè, reneix la creació i renoves la vida sobre la terra. Glòria al Senyor per sempre. Que s'alegri el Senyor de la seva obra. Ell fa tremolar la terra quan la mira, toca les muntanyes i s'hi aixequen globs de fum. Cantaré al Senyor tota la vida. Cantaré al meu Déu mentre sigui al món. Que li sigui agradable aquest poema. Són per al Senyor aquests cants de goig. Que desapareguin de la terra els injustos i no hi hagi més pecadors. Beneeix el Senyor, ànima meva. Aleluia.
0: En Josep Casanovas ens ha preparat la reflexió del Salm i jo us la llegiré en nom seu. El Salm 104 ens relata el tema de la creació de la terra per obra de Déu. Hi ha altres salms i alguns altres llibres de l'Antic Testament, com Isaïes i Job, que també ho refereixen. Aquest salm té una semblança amb l'himne egipci El sol Ator, per Amenofis IV, escrit en el segle XIV, abans de Crist. Però el salmista fa una proclama superior i més important del Déu creador. El salmista ens descriu la tasca feta per Déu en la creació i com aquesta és un puntal important de la tradició judaica i que diferencia a altres pobles i tradicions en el seu temps. Aquest és recollit també per la tradició i la creença dels cristians en totes les èpoques. Des de l'inici, Déu ha pensat en la participació de l'home en la creació feta per ell. La participació de l'home consisteix en complir la tasca creadora de Déu i reconèixer la seva acció creadora i el seu poder glorificar-lo i lloar-lo. Déu participa d'una forma actual en el present fent arribar la seva acció d'una manera abundant. Recordem el que ens diuen els versos 27 i 28. Tots esperen de la teva mà que els donis l'aliment al seu temps, els el dones i la repleguen, obres la mà i mengen a desdir. El salmista ens recorda i reconeix com Déu executa la seva acció en la terra i ens diu en els versos 24 i 25: «Que en són de variades, Senyor, les teves obres. Totes les has fet amb saviesa. La terra és plena de les teves criatures. Mireu el mar, immens per totes bandes. Són incomptables els animals que s'hi belluguen, des dels més petits fins als més grossos». I acaba el salmista en una gran lloança per part de l'home vers Déu. I ho podem llegir en els versos 33 i 34. «Ell fa tremolar la terra quan la mira. Toca les muntanyes i s'hi aixequen globs de fum. Cantaré al Senyor tota la vida. Cantaré al meu Déu, mentre sigui al món. Que li sigui agradable aquest poema. Són per al Senyor aquests cants de goig». Per concloure, podem dir que Déu ha fet el seu treball i espera que l'home participi en protegir la seva creació, tenir-ne cura, pensant en les noves generacions, sempre agraïts i posant la mirada en ell.

Bon dia, amics i amigues. Avui, diumenge de Pentecosta, en el temps de la música us he preparat una cançó que diu Vine Esperit. Si rebem l'Esperit Sant, que Jesús alena sobre nosaltres, quedem alliberats de les presons de la por. En rebre l'Esperit, que avui celebrem, les pors es superen i les portes s'obren. Perquè això és el que fa l'Esperit. Ens fa sentir la proximitat de Déu i així el seu amor treu la por, il·lumina el camí i ens consola i ens sosté en l'adversitat. Que l'Esperit ens guiï i que nosaltres, lliures de la por, ens deixem conduir per ell.

0: En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Joan capítol 20, versos del 19 al 23. I el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres!» Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres! Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors va a l'anar damunt d'ells i els digué: «Rebreu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats, i a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó».
2: Avui celebrem el dia de Pentecosta, una festivitat molt especial per l'Església, pel seu significat. Avui som cridats a reflexionar sobre un fet meravellós, i és que el Déu creador de l'univers vol habitar amb l'ésser humà, amb tots nosaltres, i d'aquesta manera portar-nos cap a la plenitud de vida que ens va mostrar en l'encarnació de Jesús de Natzaret. I ara, això és possible mitjançant el seu esperit. Però aquesta narració amaga quelcom més, coses que sovint ens passen desapercebudes i que són claus per entendre les conseqüències de que l'esperit del Déu creador entri a les vides dels éssers humans. Coses que ens costa molt de veure, doncs impliquen grans canvis radicals a la nostra forma de veure el món en el que hi hem de viure. Doncs l'arribada de l'Esperit de Déu a tots els éssers humans va acompanyada d'un fort vendaval i de llengües de foc. Un fort vendaval que enderroca les barreres entre homes i dones. Un foc que crema les diferències entre races, ètnies i cultures. Tothom té dret a escoltar la bona notícia, sigui d'on sigui, sigui quin sigui el seu idioma, sigui quin sigui el seu gènere, sigui quin sigui el color de la seva pell. Homes i dones d'arreu reben ara la bona notícia en el seu propi llenguatge, respectant la seva situació particular, sense voler uniformar-los ni anul·lar la seva singularitat. Amb l'arribada de l'Esperit, la bona nova de Déu és anunciada pels petits, que no tenen coneixement. També pels joves, que mirem amb condescendència per la seva inexperiència, pels adults i també pels grans, que ja pensem que no serveixen per res. Sovint oblidem aquesta radicalitat de l'Esperit de Déu. Per ell només existeix l'ésser humà, sense més qualificatius. Cadascú és com és, ha nascut on ha nascut i rep a casa seva la seva llengua i cultura. Tothom neix petit, després ens fem grans, cadascú amb el seu gènere i amb la seva pròpia sexualitat. Però per Déu, l'important és que tothom rebi el seu esperit, l'esperit de la vida, que no fa distincions, que ens fa conèixer a tots que tenim un mateix pare, mare, creador, afectiu i bondadós, que ens cuida, que ens estima com nosaltres estimem els nostres fills, tan diferents tots ells. Aquesta és la radicalitat de Déu, la radicalitat de l'Esperit. I aquesta radicalitat ens crida a reflexionar en com construïm les nostres comunitats, esglésies i la nostra societat. El nostre Déu ens crida a la unitat, és a dir, a trencar les barreres que fan que al nostre món encara hi hagi persones que per raons d'ètnia, de gènere o fins i tot per l'edat pateixin retallades de drets, exclusió o violència social, que sovint ens vol obligar a deixar de ser com som per semblar-nos més al que d'altres diuen que hem de ser. Però l'Esperit de Déu vol viure en totes les persones per ensenyar-nos a tots el camí del veritable amor i fer que les nostres vides siguin un vendaval, un foc que enderroquin i fan cremar aquestes barreres que generació rere generació anem construint entre tots.

Vine, Esperit Sant, acompanya'ns en tot moment. Només tu, enviat de Déu per il·luminar-nos, pots fer de la nostra vida un camí cap a l'amor, amb la pau i l'esperança com a fonaments de la nostra existència. Renova el nostre interior, la nostra personalitat, amb el foc de l'amor que allibera. Esperit de Déu, vine i ajuda'ns a respondre a la crida que ens fas cada dia de manera constant, perquè proclamem el teu missatge d'amor a totes les persones que coincideixen amb nosaltres en aquesta ruta que mitjançant Jesucrist ens porta cap a tu. Esperit d'amor i de fortalesa, ajuda'ns a superar tots aquells obstacles, petits i grans, que tanquen la finestra que podem obrir amb l'amor autèntic. Esperit Sant, esborra tot allò que ens distancia dels altres, de tots els germans i germanes nostres sense exclusió, començant pels nostres familiars i éssers estimats. Parla'n, Senyor, amb la veu del teu esperit. Explica'ns tot allò que vols de nosaltres. Ajuda'ns a obrir el nostre cor i els nostres sentits a la teva presència en les nostres vides. Gràcies, Esperit de bondat, per la llum de la fe que ens has donat, encara que sovint no et responguem. Gràcies, Esperit Sant, per l'amor que ens reconcilia amb tu i ens fa instruments de la teva llum enmig del món. Amén.

Tot seguit us llegiré un missatge de Pentecosta que ens ha fet arribar el president del Consell Mundial d'Esglésies. Diu així: Pentecosta ens convida a reimaginar comunitats que cuiden i comparteixen el que tenim en comú. En un món dividit per la guerra, la fam, la pobresa, la violència, la injustícia i les catàstrofes ecològiques, Pentecosta ens recorda que estem cridats a viure junts. El llibre dels Fets diu que es van reunir en un mateix lloc, on es van omplir d'ensopegada davant els molts mil·lennis i senyals que es feien per mitjà dels apòstols, que donaven testimoni d'una comunitat renovada a Crist. El grup reunit en aquell lloc no era homogeni, estava format per una gran multitud de persones de diferents llocs i amb diferents costums, idees que compartir el pa i les coses que tenien en comú. És un exemple del qual podem aprendre nosaltres en l'actualitat. Tot i que eren temps turbulents, aquelles persones van acceptar la invitació a reunir-se i van encarnar una nova forma de vida compartida a Crist amb el do de l'Esperit Sant al centre. Ens correspon a cadascú preguntar-nos quin significat té això en els temps convulsos que estem vivint ara, independentment del moment, el lloc o les circumstàncies. Estem cridats a ser agents de comunitats noves i renovades, plenes de l'Esperit, que donin testimoni d'amor i d'una visió i una pràctica basades en el xalom, que promoguin i es comprometin amb la seguretat alimentària i la cura de la creació, i que busquin la justícia, no només dins les nostres comunitats religioses, sinó també fora d'elles. L'Esperit Sant ens convida a coses noves i a noves possibilitats i esperances, i ens crida a comunitats en les quals abundin la justícia, la pau i l'amor. En aquest Pentecosta, convidem l'Esperit que ens transformi i ens acosti més a Jesús. I ens diu una oració: O Déu, confessem que no hem fet tot el que podem fer per convidar comunitats noves i renovades de xalom, inspirades pel poder de l'Esperit Sant. Perdona'ns i ajudeu-nos a rebre en plenitud el poder i la gràcia de l'Esperit Sant per a les nostres vides en comunitat i per la integritat de la creació de Déu. Ajudeu-nos a visualitzar i evitar una visió renovada del xalom que reprodueixi en els nostres temps la unitat de Pentecosta, en l'àmbit local, nacional i mundial. Orem per una renovació espiritual transgeneracional que ens reconcili i ens reuneixi de nou en comunitats restaurades després d'haver estat trencades. Ensopega'ns i de nou omplir-nos d'un sant amor de tu que pugui guiar-nos i inspirar-nos per ser mitjancers i agents dels teus mil·lennis i senyals. Amén.

Bé, amics i amigues, en finalitzar el temps de la nostra intervenció, us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Us recordem que podeu recuperar el contingut a través de la web d'aquesta emissora. Moltes gràcies per la vostra atenció i us emplacem a retrobar-nos diumenge vinent, si Déu plau. Adéu-siau.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 10 del matí.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 24 de maig, diumenge de Pentecosta, el programa número 2131, tot escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Festa Mil·lenària de Joan Fontàs.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Sant Feliu de Guíxols, a l'Espai de la Sardana, celebració del 39è aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15. I per entrampar les cobles, la principal de la Bisbal, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Ciutat de Girona. A Montroig del Camp, al Parc Maria Martori, celebració del 28è aplec, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 5:15, i amb la participació de les cobles Reu Jove i la principal de Tarragona. A Rubí, a l'Arborètum del Castell, celebració de l'aplec de primavera i festa del Xatus, a 12:00 ballada amb la cobla Ciutat de Cornellà. I a Begues, a 1:00 PM, a l'ermita de Bruguers, celebració de l'aplec de Bruguers, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. A 11:00 AM, a les Franqueses del Vallès, a la plaça de l'Espolsada, al Corró de Vall, festa del 10è aniversari dels sardanistes franquesins, i prendrà part la cobla Ciutat de Granollers. També a 11:00, a la Massana, al Prat Gran, amb la cobla Ciutat de Manresa. A 12:15, a Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 12:15, a Sant Cugat del Vallès, a la plaça Lluís Millet, amb la cobla Marinada. Al Pla del Penedès, a la plaça de l'Ajuntament, primera trobada sardanista, i prendrà part la cobla Catània. A Castellà del Vallès, a la plaça del Calissó, primera trobada sardances, i prendrà part la Lluïsos Cobla. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Bescanó, a la plaça de les Nacions, amb la principal de Banyoles. I a Reus, a la plaça Prim, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa, i prendrà part la cobla Reu Jove. A 12:00, ballades de sardanes a Maçanet de Cabrenys, a la plaça Major de Tapis, amb la cobla Els Casanoves. A Lleida, a la Glorieta dels Camps Elisis, celebració de l'aplec del Cargol, i prendrà part la cobla Vents de Riella. I a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Baix Empordà. A 1:00 PM, ballada de sardanes a Bonmatí, al pavelló municipal i amb motiu de la Festa Major, i prendrà part la cobla als Rossinyolets. I a la Jonquera, a la sala de la Societat Unió Junquerenca, celebració de les festes de Pasqua de Pentecosta. A 1:00 PM i a 7:15 PM, ballades amb la cobla Vila de la Jonquera. A la tarda, a partir de 4:00, a Jafre, al local social, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A 5:00, a Escaret, a la Catalunya Nord, a la plaça de Picasso, festa de la cirera, i prendrà part la cobla Sol de Banyuls. A Bàscara, a 6:45 PM, i a la plaça Major, celebració de la 35a fira i exposició de flors silvestres, i prendrà part la cobla La Principal de Banyoles. A 6:00 PM, a Montcada i Reixac, a la plaça de l'Església i amb motiu de la Festa Major, ballada amb la cobla Sabadell. A Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, a 6:45 PM, ballada amb la cobla Contemporània. I a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, a 7:00 PM, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I donem ara pas a la cobla Ciutat de Girona. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Josep Oferil, que porta per títol Rubí a Sant Mus.

En interpretació de la cobla Ciutat de Girona, hem pogut escoltar la sardana Rubí a Sant Mus del mestre Josep Auferil. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 25 de maig, dilluns de Pasqua a Granada, hi han anunciades les següents ballades. Els Banys d'Arlés a la Catalunya Nord, a l'Espai Mediterrània, jornada catalana a les 11 del matí i a les 4 de la tarda, amb la cobla La Principal del Rosselló. A les 12 del migdia, a Puigreig, a la plaça de les Filadores i a motiu de la Festa Major, hi actuarà la cobla Montgrins. A la 1 del migdia, a Sant Feliu de Llobregat, a la plaça de la Salut, celebració del 30è aplec de la Salut, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. A la Jonquera, a l'ermita de Santa Llúcia, aplec de Santa Llúcia serà a 4:45 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A Tona, al Pla del Castell, celebració del 82è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell serà a 4:45 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les 6 de la tarda, a Vilanova del Vallès, a la plaça del Centre Cultural, amb la cobla Ciutat de Granollers. I a Barcelona, Sant Martí, al Casino L'Aliança del Poble Nou, tercera gala de l'audiència dels Premis Preludis. Serà a les 7 de la tarda amb un concert que anirà a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat. Per al dimarts 26 de maig, sardanes a Golmés, al pavelló Salvador Esquerra i a motiu de la Festa Major. Serà a 1:45 del migdia amb la cobla Montgrins. I a Peralada, a les 5 de la tarda, al Camp d'Esports, primera trobada cobla Amics de la Sardana de Peralada. Per al dimecres 27 de maig, sardanes a les 6 de la tarda a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, Festa de la Llibertat, i prendrà part la cobla Ciutat de Girona. Per al dijous 28 de maig, sardanes a les 4 de la tarda a l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran, i prendrà part la cobla Ciutat de Terrassa. I per al divendres 29 de maig s'anuncien sardanes a les 7 de la tarda a Barcelona, a Sants Montjuïc, a la Rambla de Sants, amb la cobla Baix Llobregat, i a les 10 del vespre a Cassà de la Selva, a la plaça de la Coma, 50a nit dels músics cassanencs. I tot seguit escoltarem la sardana del mestre Pau Marons, que porta per títol Palau del Vent. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Palau del Vent, del mestre Pau Marons, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar el proper dissabte 30 de maig. A Blanes, al Passeig de Pau Casals, celebració del primer aplec de la sardana. Serà amb sessions de matí a les 10 i tarda a les 6. I prendran part la cobla banda del Col·legi Santa Maria i la Principal de Banyoles. A 11:45 del matí, a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, i prendrà part la cobla Marinada. A 12:00, a Tallà, al Parc de Can Godó, amb la cobla Reu Jove. A 5:00 PM, a Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla Ciutat de Girona. A 6:15, a la Garriga, a la plaça de Can Dax, ballada dels Premis Preludi, i prendrà part la cobla Montgrins. També a 6:15 PM, a Gavà, al Parc de la Torre Lluc, celebració del 21è aniversari de Gavà Flama i Caliu de la Sardana, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. A 6:00 PM, a Organyà, a la plaça Major, 17a trobada dels Amics de la Sardana de l'Alt Urgell, i prendrà part la cobla La Moreneta. A Hostalric, a la plaça de la Sardana, aniversari dels Saltaires Hostalric, ballada amb la cobla Bisbal Jove. A 7:00 PM, a Santa Coloma de Gramenet, als Jardins Can Roig i Torres, revetlla del 72è aplec de la Sardana, ballada amb la cobla Sabadell. A 6:45 PM, a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la cobla Xaloc. A 9:15 PM, a la Garriga, al teatre El Patronat, gala final dels Premis Preludi, i prendrà part la cobla La Principal del Llobregat. A Riudellots de la Selva, a 9:45 PM, ballada a la plaça de l'Església, i prendrà part la cobla Ciutat de Girona. I a 10:00 PM, a Organyà, a l'Església, concert amb motiu de la 17a trobada dels Amics de la Sardana de l'Alt Urgell, i prendrà part la cobla La Moreneta. I escoltem ara la sardana Blanes Festiu del mestre Josep Albertí. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Del mestre Josep Albertí i per la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la seva sardana Blanes Festiu.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

aplec de primavera i festa dels xatos. Se celebrarà avui diumenge 24 de maig, diumenge de Pentecosta, i degut a la pesta porcina hi ha un canvi d'ubicació i no es podrà celebrar a redós de l'ermita de Sant Mus. Se celebrarà a redós del castell de Rubí. Organitzen l'aplec de primavera i festa dels xatos l'Ajuntament de Rubí, l'Esbar Dansaire de Rubí, el Foment de la Sardana de Rubí i la parròquia de Sant Pere de Rubí. A les 9 del matí a la plaça de Catalunya hi haurà la concentració de xatos per iniciar cap a 9:45 del matí el camí cap a la masia de Can Ramoneda, amb l'acompanyament dels gegants, gegantons, grallers i tabalers. Al voltant de les 10 s'arribarà a la masia, on els participants a la caminada s'aturaran a fer un petit refrigeri i tot seguit anar cap a l'amfiteatre del castell, on hi haurà les actuacions preparades per a l'esdeveniment amb la participació de les entitats de la taula de cultura popular i tradicional. Tot seguit, la Cobla Ciutat de Cornellà iniciarà la seva actuació amb el ball dels xatos del mestre Josep Serra i Bonal, amb arranjament de Pere Borés i Camerino i amb coreografia de l'Albert Sanz i Arís. I tot seguit, ballada de sardanes amb el següent programa. Tota una història de Carles Santiago i Roig, La força dels 100 anys de Marcel Artiaga i Valls, Entre Sabadell i Calella de Maria Mercè Navarro i Galindo, Armínia de Ricard Viladesau i Caner, La flama de la sardana de Tomàs Gil i Membrado, Capital del Cava de Joan Lázaro i Costa, Or per Sabadell de Joan Jordi Baumala i Sampons i per acabar amb la sardana Mar de Palamós de Francesc Mas i Ros. Acabada la ballada de sardanes, al voltant de les 2 hi haurà una arrossada popular i entre tots els participants en aquesta arrossada hi haurà un sorteig d'una panera amb productes i experiències dels comerços de Rubí. La festa acabarà a la tarda amb la resolució dels guanyadors de la panera i amb danses participatives. I escoltem ara una de les sardanes que es podran ballar en aquest aplec de primavera i festa dels xatos, que, recordem, es celebrarà a redós del castell de Rubí. És la sardana del mestre Joan Jordi Baumala, que porta per títol Or per Sabadell. Ens la interpreta la cobla La Principal del Llobregat.

En interpretació de la cobla, la principal del Llobregat, hem pogut escoltar la sardana Or per Sabadell, del mestre Joan Jordi Baumala i Sampons. Ballada de sardanes per celebrar el Dia de l'Associacionisme Cultural. El Foment de la Sardana de Rubí informa que el proper dissabte 30 de maig a 11:45 del matí tindrà lloc a la plaça del Doctor Guardiet una ballada de sardanes organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí per celebrar el Dia de l'Associacionisme Cultural. Aquesta ballada serà interpretada per la Cobla Marinada, essent el programa el següent: Rosa de Sant Jordi, de Fèlix Martínez i Comín, Oca amb naps, sardana de Lluïment de Tenora i Tible, de Ricard Viladasau i Caner, Galanteig, de Conrad Saló i Remei, a Rubí, Ara i Sempre, de Joaquim Soms i Gené, Somni de Plaça, de Xavier Pinyol i Garcia, Els 100 anys del Foment, sardana d'estrena, de Maria Mercè Navarro i Galindo, Please Don't Stop the Music, de Marc Timón i Barceló, Caterina i Cristeta, de Ramon Vilà i Ferrer, i Mar de Palamós, de Francesc Mas i Ros. I com a contrapunt musical, escoltarem ara una de les sardanes que es podran ballar en aquesta audició del dia 30 de maig. És la sardana del mestre Ricard Viladasau i Cané, que porta per títol Oca amb naps. Ens la interpreta en aquesta ocasió la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb els solistes Enric Ortí a la tenora i Ivan Alcazo al tible, hem pogut escoltar la sardana Oca amb naps del mestre Ricard Viladesau.
1: Notícies.
0: Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol. El Flabiolaire ha aconseguit una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català, el CEDOC. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa CPD de l'Institut de Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol, una iniciativa impulsada pel Centre de Documentació de l'Orfeó Català per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte presentat per Albert Fontelles, Francesc Pujol i la sonoritat del noucentisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del FEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg Albert Fontelles és doctor en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i graduat en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Actualment és docent del CPD i de l'ESMUC. També és flabiolaire de la Cobla Marinada. La primera edició de les beques Francesc Pujol s'ha posat en marxa, una iniciativa que neix per potenciar la recerca i la difusió del patrimoni musical català conservat al CEDOC. Aquestes ajudes es divideixen en dues categories, la modalitat A, centrada en treballs de final de grau o de màster, i la modalitat B, adreçada a investigacions de nivell doctoral o postdoctoral. L'objectiu final és aprofundir en la història de la música a Catalunya, completar la catalogació de peces clau i incentivar la recuperació d'obres de compositors i intèrprets per a la seva futura edició i interpretació. Aquestes beques reten homenatge a la figura de Francesc Pujol i Pons, compositor i musicòleg que va ser una peça fonamental en la salvaguarda de la cultura musical del país. Des de que va assumir la direcció de la Biblioteca de l'Orfeó Català l'any 1901, Francesc Pujol va treballar incansablement per crear un fons documental de prestigi internacional. Gràcies a la seva tasca, la institució custodia actualment un llegat excepcional de manuscrits i impresos que recorren tota la història de la música, des de l'edat mitjana fins al segle XX. I escoltem ara una sardana del mestre Francesc Pujol i Pons. És la que porta per títol Esplendorosa, sardana escrita per a dues cobles. Ens la interpreten les cobles Bisbal Jove i Marinada.

En interpretació de les cobles Bisbal Jove i Marinada, acabem d'escoltar la sardana esplendorosa del mestre Francesc Pujol i Pons. ...425 anys dels Gegants del Pi. Concert el proper 2 de juny a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El proper dimarts 2 de juny, l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi de Barcelona ha programat un concert per commemorar els 425 anys dels Gegants del Pi amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Serà a les 8 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. El concert, sota la direcció del director titular de la Cobla Sant Jordi, en Miquel Massana, serà presentat per Caral Piedemonte. El concert i l'aforament de la Basílica i tindrà taquilla inversa. Aquest any es commemoren els 425 anys de la primera referència documentada del gegant del Pi, datada a l'any 1601, a motiu de les festes de beatificació de Sant Ramon de Penyafort. Es tracta de la primera referència històrica que evidencia l'existència d'un gegant a la parròquia de Santa Maria del Pi, sent aquesta la primera referència escrita sobre un gegant fet de cartró a Europa, tal com els visualitzem avui en dia. El programa del concert és el següent: la processó de Sant Bartomeu, d'Antoni Català i Vidal; el gegant del Pi, de Joan Baptista Lambert i Caminal; el gegant del Pi, d'Agustí Borgonyó i Garriga; la Nina i el gegant, de Manuel Oltra i Ferrer; l'Èric i l'Alba, de Castellfollit, de Marc Timón i Barceló; els gegants de Vilanova, de Joaquim Serra i Coromines; gegantiniana, de Jesús Ventura i Bernet; els gegants de la ciutat, de Ricard Viladasau i Caner; el Ligot, de Manel Sader i Puigferrer; i Ara balla pel camí, de Santi Martínez i Herrero. I escoltem ara una de les sardanes que s'interpretaran en aquest concert del dia 2 de juny a Barcelona, a la Basílica de Santa Maria del Pi. És la sardana del mestre Jesús Ventura, que porta per títol Gegantiniana. Ens la interpreta la Cobla Mediterrània.

0: I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Són les 11 del matí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit d'anada al play-off d'ascens a tercera ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: Fórmula Rubí Clàssics.
6: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia, les temperatures poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que venen aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, o zona concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornada, es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'escurçó pirinenc a Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament, en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibarz i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 2 homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'hi ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
15: Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria. De fet, fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides. Fa 10 anys que estem treballant ja.
14: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramí i Torrentà.
0: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
4: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
16: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
17: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus, i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
16: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troba en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem.

0: de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de la Plec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
1: Els visitants que han vingut a la Plec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquesta Plec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
2: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
3: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Saritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
2: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
3: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
2: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
3: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
2: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
4: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
5: I la veritat és que és molt emocionant, perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs, bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i, bueno, i molt feliç.
4: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Oms en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
3: Eva Pajor, amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb dos gols més al tram final del partit.
2: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon

0: dia.
1: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Churi-Urdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1. Momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a un amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
2: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
3: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
2: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
4: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
4: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 i al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
5: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
6: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
5: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia, les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Pues aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas, la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenca, Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lap, col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la 3ª edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i, per tant, doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que, per tant, doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14ª edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marxa Valera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment, ho seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
18: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
0: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
20: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
21: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
20: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjola jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Tocam de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zippies o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plasaisent, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé. Quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits. El raconet de peques està quedat molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zippy gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant en aquest cas de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser d'Alemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la Lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden 13 victòries ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé, guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que n'ha fet 20, més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hillier. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona, a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació als play-offs de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
9: Que Burgos està en una bona ratxa, han ganat 4 de los últimos 5 partidos, però nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
8: Si la clasificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6a posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
1: Recuperem informació futbolística. En aquest cas ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off de Senza segona. Els ballesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapulats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
1: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
10: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats. I d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Para flamenco flamenco, melismas, acordes y zapateo. Súbete a las ondas de más compás y disfruta de lo nuestro con un uno, con dos soles.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades per com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: El Parc de les Olors, l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes. I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta. I llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària. Imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, adéu, quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí, que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cas a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la

0: comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
0: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
0: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els quaderns del viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat. Té vistes al riu Rin i, com tots sabeu, és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, al pont

0: cogerlos en paral·lel. I aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rhin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se, ni que sigui 2 minuts, per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cervakölsch. Völlig losgelöst.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor Calderón, estàs de Saló Benítez.
2: Estem avui en un programa molt especial perquè ens trobem al Còmic Barcelona, la 44a edició, no sé si ho he dit bé.
1: Sí, l'any que ve serà la 45a.
2: Sí.
1: Estarem més comprimits l'any que ve?
2: Ja veurem.
1: Ja veurem.
2: Ja veurem on serà el saló. Aquest any tenim una convidada molt especial, que és la Berta Cusó. Hola, Berta, què tal?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: És una convidada que ja teníem temps de que volíem parlar amb tu, però vius a Berlín i fins ara no havíem trobat el moment.
1: I era difícil pujar fins a Berlín per entrevistar-te, eh?
3: Sí.
1: Perquè ens agrada fer-ho de tu a tu.
3: Clar.
2: Per telèfon no són tan xules les entrevistes.
1: Exacte.
2: La Berta Cusó és guanyadora del primer premi Vinyeta que otorga, bueno, Ficòmic. Es va entregar, aquest any es va fer la celebració i l'entrega del guardó a la nit de les lletres catalanes, al MNAC, no? Que va ser un esdeveniment així amb molt de luxe, no? Semblava, perquè jo el vaig veure per la tele, que era com, ostres, que macotol, com va anar aquesta entrega de premi, que això, que és un guardó al còmic en català produït i fet en català directament, perquè hi ha molts títols que ens arriben traduïts i aquí es premia una obra feta en català.
3: Sí, va ser molt emocionant, la veritat. Com tu dius, era com una cerimònia molt sèria i molt, tot molt organitzat. A més, el MNAC, que és un espai doncs imponent i molt bonic, i va ser doncs emocionant. Per una banda, com ser el primer cop que el còmic es premia juntament amb la literatura, no? Amb el que consideren com més alta literatura, i que hagi entrat el còmic allà, doncs molt xulo. I després ser premiada, doncs, fantàstic, una il·lusió molt gran. Va ser sorpresa, a més, ho tenien supersecret, jo no sabia
2: sí,
3: que
2: no
3: guanyava.
2: Sabia res.
3: No.
2: Vas venir de Berlín per l'esdeveniment, diguéssim, sí. Per l'entrega, i et va agafar per sorpresa.
3: Sí, clar, jo sabia que era una de les tres finalistes, però no comptava en guanyar, perquè jo pensava que aquests esdeveniments així més serios t'avisen amb una trucada, escolta, que guanyes, que sortiràs a dir gràcies.
1: Clar,
3: i ningú m'havia dit res.
1: Fer-te la pallissa des de Berlín cap aquí... Home, una recompensa bona tenia que tenir, no?
3: Bueno, va anar així.
2: Molt bé, ho vas poder celebrar. Hem mencionat el títol, no? La Conca dels Àngels, publicat per Pagès Editors, dins d'aquesta línia que es diu Doble Tinta, que està curada per en Jaume Barrull, que té també molt bon ull en la selecció d'obres també i el desenvolupament. Crec que aquesta obra va sorgir una mica xerrant amb ell, no? I com va sorgir una mica la idea? No ho he explicat, però comentem una mica de què va l'obra. Uh-huh. El meu company, en Pere, és especialista en fer sinopsis.
1: Sense spoilers.
2: A vegades se li escapa algun.
1: Sí.
2: Ens podrà explicar una mica de què va la Conca dels Àngels.
1: Doncs la Conca dels Àngels són sis històries diferents amb un protagonista comú, que és Berlín, podríem dir. D'allà o van a parar tothom o marxa d'allà, depèn de quina història estigues llegint, i al final és una història que parla de les dones en la guerra, no? Que, com ja sabem, les dones, els nens, són els que més pateixen la guerra, i al final no s'explica mai la història de les dones quan ha passat una guerra. Sempre sabem els soldats, les històries dels soldats, quan tornen a casa o quan moren, però mai acabem de saber la història de les dones, què passa de principi a fi. I això és el més interessant del còmic. I tindreu sis històries amb protagonista en comú, que és la ciutat de Berlín, i també amb una connexió entre alguna d'elles, que està molt bé.
2: No sé si protagonista, però bueno, sí que un punt de trobada, no?
3: Sí, és el punt de connexió entre tots els personatges i totes les històries, no?
2: Que al final la protagonista, malauradament, són les guerres.
3: Exacte.
2: Còmic, no? Són les dones, però que són dones que viuen la guerra, no? Explica'ns això una mica, com va sorgir la idea de fer aquest còmic amb aquests testimonis.
3: Doncs jo havia contactat el Jaume en algun moment, no? Soc autora catalana, faig còmics i així, i al cap d'un temps em va escriure ell amb una idea d'adaptar potser a un llibre. Però parlant amb ell i jo estant a Berlín, i Berlín sent una ciutat, no, que acumula tota aquesta història des de la Segona Guerra Mundial fins ara, però també amb molta acollida de refugiats, vam estar doncs parlant, i al final vam decidir, no, fem un llibre, original, sense adaptar res, que parli d'aquest tema, no? De la guerra, però des de la perspectiva de les dones i un punt de vista menys explicat.
1: A mi m'agradaria parlar d'una de les històries en concret, que és la primera, perquè es parla molt de l'Alemanya nazi, es parla molt del mal que van fer els nazis a Europa i tal, però clar, aquí trobem un punt de vista que s'ha parlat, però potser no s'ha parlat gaire, no? Que és de la dona alemana quan entren els bolxevics a Berlín, tot el que arriba a passar.
3: Exacte.
1: I com fan per sobreviure, malauradament, ella, el que arriben a fer per sobreviure.
3: Sí, clar, és una d'aquestes coses que deies, no? Que es coneix com l'arribada dels herois i l'alliberació dels nazis, però tota aquesta part que té les salvatjades que va també fer l'exèrcit rus quan va arribar a Alemanya, amb violacions en massa, etc., doncs també forma part de la història i sempre es parla només d'aquesta part de la victòria i de l'alliberament, però té una part fosca també tot això.
2: Sí, com dèiem, malauradament molt actual també el còmic. També els personatges, tu mateixa ho expliques a l'inici, que aquests són personatges ficticis, però que podrien ser reals totalment, i que també... Això, amb els diferents testimonis, diguéssim, des de diferents punts de la guerra, no? Perquè hi ha alguns personatges que hi participen activament, hi ha altres que són víctimes, per exemple. Com ho vas fer per plantejar-te aquestes 6 vides? I no sé si et vas basar en molts testimonis reals, no sé com va anar aquesta recerca.
3: Sí, jo em vaig documentar bastant, doncs, a través de llibres, diaris, articles, documentals, etc. I hi ha moltes coses que són reals en el llibre, sobretot doncs, el context històric i les situacions per les que passen aquestes dones. I la meva idea, com que m'interessava construir una narrativa, no? Un llibre conjunt, que hi hagués punts de connexió entre aquestes històries, vaig fer personatges ficticis, però tots ells representen com un col·lectiu de dones, cada un dels personatges, no? Perquè sí, són sumes de testimonis que van passar per experiències molt similars i vaig buscar no presentar experiències com concretes que hagués pogut viure una persona X, sinó que haguessin compartit moltes dones una experiència similar en aquella guerra, no? I per això cada personatge és la unió de molts testimonis.
1: Està molt bé perquè de totes les 6 històries que hi ha, a part de la primera, poses molt punt de vistes diferents, encara que si ho veiem des d'un costat ens semblin que no siguin correctes, no? Aquest punt de vista, sobretot a mi la història que m'esgarrifa més és la de la Lucy, perquè tu veus una noia normal, jove, i que està per l'Estat Islàmic, com arriba a marxar i tota la història que li passa després i la connexió amb l'altre personatge de la història, com acaba tot, no? I és superdur i supercru, però ho expliques d'una manera com això és així i tu pensa el que vulguis. T'ha costat molt posar-te en aquest paper de no posar potser la teva opinió o els teus pensaments polítics, fins i tot?
3: No m'ha costat, però sí que ha sigut intencional. A veure, al final, no, quan tu estàs produint una història, sí que segur que es cola, no? Pensament sí, polític sí. I opinió i la teva veu. Però sí que volia no presentar com un judici i presentar més aviat aquesta idea, no? Que les guerres són una situació extrema i al final, no saps, no? Pots acabar allà d'una manera o d'una altra i no... És difícil jutjar aquestes persones que acaben en aquestes situacions perquè no... És una cosa tan extrema que des de fora no podem dir gaire res, jo crec, sobre les decisions que algú prengui.
2: Sí, a mi m'agrada també el plantejament que moltes vegades amb temes com aquests potser és molt fàcil donar lliçons, potser, i crec que és el que comentava ahir, que en aquest cas llegint tampoc sembla que estiguis donant cap lliçó, sinó que és plasmar, no?, aquestes vides i que cadascú arribi a la conclusió que vulgui, no?, en aquest
3: sí.
2: sentit.
1: Parlem de la feina gràfica.
2: Sí, sí.
1: Perquè jo tinc una pregunta abans de tot.
2: Sí.
1: Tu ets arquitecte. O eres? Què fas fent còmics?
3: Jo vaig estudiar arquitectura i em vaig dedicar a l'arquitectura 6 anys.
1: Què fas? De guanyar diners a no guanyar-ne? Com t'ho expliquen això?
3: Pues estic més feliç.
2: Això sí, no?
3: Més pobre, però més feliç. No, A veure, a mi l'arquitectura m'agrada molt, eh? I els estudis doncs, són bonics i també guanyes com una manera de mirar el món i una manera de treballar, que a l'hora de fer còmics, no, al final és portar un projecte i un procés creatiu endavant i té moltes similituds. Però la feina d'arquitecte que jo feia més en un despatx, més enllà dels projectes guais que feia de disseny d'exposicions i coses més culturals i efímeres, l'arquitectura més convencional per mi era una feina que estava molt a l'ordinador, estava en moltes reunions amb senyors alemanys que estaven de molt mal humor, estava fent feina per gent amb molts diners i jo pensava, però què estic fent aquí amb els meus dies, dibuixant i redibuixant un detall constructiu per no sé què i solucionant problemes de baralles, no? Per mi va ser molt clar que havia de fer una altra cosa.
1: Ho vas fer ràpid, el canvi?
3: Sí, vaig fer el canvi prou ràpid. Jo sempre havia dibuixat, i en el meu temps lliure, als vespres, al cap de setmana, dibuixava, feia alguna exposició, projectes, tenia idees, i va ser com molt clar un dia de dir, no, és que el que jo vull fer és això que faig, ja el meu temps lliure, i vaig deixar la feina d'arquitecte, vaig començar a fer historietes i a presentar concursos, I vaig tenir sort que just en aquell moment començava el Premi Ara, vaig quedar finalista, i a partir d'aquí era com... Sí. Va coincidir amb el moment que el còmic en català començava a expandir-se. Llavors va ser com un canvi prou ràpid. No fàcil, però bueno...
2: Tot i així, els estudis d'arquitectura suposo que també a l'hora de dibuixar un còmic també et serveixen a l'hora, vull dir, de treballar els espais, per exemple, no sé... Si li has tret molt de profit aquests estudis a l'hora de fer còmic o no, com ho veus tu?
3: Jo crec que hi ha molta cosa que m'ha quedat, no? Per una banda, el dibuix d'escenaris i d'espais, per l'altre, temes de composició, a mi m'agrada treballar bastant també el blanc de la pàgina i que hi hagi moments que respira, no? I que no estigui tot molt ple, crec que això em ve de l'arquitectura, i després la manera de treballar, no? Quan ets arquitecte tens doncs, molts condicionants, no? L'emplaçament d'on estarà l'edifici o el projecte que estiguis fent, sí. Quins usos tindrà l'entorn social, quins seran els usuaris, temes de materials i coses més pràctiques d'estructura. I en el còmic tens doncs, un contingut, una cosa que vols explicar, després has de pensar en l'estructura narrativa que tindrà, la composició de pàgina, les vinyetes en si, el tema gràfic, no? Llavors, són moltes variables que tu alhora vas treballant i això per mi té molta similitud amb com treballava
2: sí,
3: sent arquitecte.
2: Fer projectes de...
3: Sí.
2: Normalment com ho treballes, o en aquest cas concret, que com són sis històries diferents, ja tenies plantejat aquest fil conductor que era la ciutat de Berlín o això va ser després i primer vas pensar les històries per separat?
3: El punt de Berlín ho tenia bastant clar, perquè com que visc allà i m'agrada molt la ciutat, i a més està molt carregada de guerra, com si
2: sí,
3: diguéssim...
2: I molt, és una ciutat que reivindica molt també el passat, diguéssim, no? I per passegis per on passegis de la ciutat, una mica hi ha com aquests records, no? Que és com que potser haurien de ser-hi també en altres ciutats o països,
3: sí.
2: Oi?
3: Sí, i com que tot això està tan palès, per mi era com l'escenari perfecte. I a més és casa meva, no? I era també el meu escenari des d'on estava escrivint. Per tant, això ho tenia clar. I les altres històries, hi havia algunes que tenia molt clares, no? Per exemple, també la catalana republicana allà, no? Històries que es coneixia i m'interessava explicar, i altres que no, que vaig estar-me documentant bastant de temps. Els primers 8-10 mesos va ser bàsicament... buscar això, experiències de dones en situacions de guerra i pensar doncs, quines podia jo ajuntar en aquest llibre i explicar d'una manera doncs, que em permetessin fer aquesta connexió també a Berlín.
2: A nivell gràfic també ens ha sobtat molt el color, l'ús del color, no? Que no són molts colors. Jo que sóc una mica daltònic, li preguntava al meu company quins colors són aquests, perquè és com lila i és aquest color crema, vermellós, ataronjat. Com els definiries tu? Què diries tu?
1: Jo, per mi, és vermell i amb diferents tons.
2: Vermell i lila, no? Com tu planteges també aquest tracte de color, que són com dues paletes de colors que contrasten, no?, entre ells?
3: Sí. Bueno, hi havia el condicionant de dos colors, perquè la col·lecció doble tinta... hi han fet algunes excepcions, però la idea és que s'imprimeixi literalment en dues tintes. I a mi això va agradar, crec que és doncs, un bon punt de partida també per plantejar doncs, l'aspecte més visual del llibre. I llegint històries de guerra i sentint testimonis, els colors que la gent parla és vermell de sang i el negre i gris de terra cremada i d'aquesta destrucció. Però mentre jo treballava hi havia moltes escenes nocturnes, de neu, i m'ho imaginava amb aquest to lila que té com més profunditat, no? I et permet més matisos, i a nivell emocional crec que també té això, doncs potser més subtilesa i més càrrega. Llavors vaig dir, doncs un vermell viu, ben viu, i un lila que em doni més aquesta part nocturna i fosca.
2: M'agrada molt també, parlant dels recursos gràfics, no?, que em fa servir diferents, també per cada història, doncs, el plantejament de cadascuna, i m'ho vaig apuntar aquí, el sistema de classificació segons símbols i colors en forma de pedaços sergits als uniformes, que són els camps d'extermini, no?, com estaven també, i que ho has plantejat una mica també com si fos un, com li diríem això, una infografia, no?, una mica. També, això també va anar sorgint a mida que feies les històries, aquests recursos, diguéssim, van aparèixer de forma orgànica?
3: Sí, van anar apareixent. Per exemple, aquesta infografia és una versió d'un paper que tenien els nazis per la seva classificació.
2: Ah, ostres,
3: i ells tenien, no, és una manera d'ensenyar aquesta manera doncs, tan sistemàtica i ordenada de provocar la mort i de tenir un, no, de dur a terme una cosa horrible, però sí, amb un ordre i un sistema absolutament controlat. I em semblava important, no?, ensenyar coses d'aquestes, com més això que tu dius, que és informació, però que crec que ajuda també a entendre les històries i el que està passant.
2: Sí, sí, a nivell gràfic crec que funciona molt bé. El tema de la documentació, a nosaltres ens agrada molt, i sempre que parlem de còmic històric, tot i que això no és un còmic històric en si, perquè crec que és més important la història personal que no la manera en què es plasma la història, té un molt, molt valor històric també, i sempre preguntem a autors i autores amb els que xerrem una mica el tema de documentació, perquè és algo que ens interessa molt. Alguns diuen que fan servir Google i ja està, i altres marxen a Viena, a l'arxiu de no sé què, a buscar paperasses. Ens agradaria si ens pots explicar una mica tu com ho treballes, això.
3: Jo començo molt amb internet, no? Doncs buscar documentals, articles, etc, podcast, el que sigui. També biblioteca. O sigui, primer el que tinc més a l'abast, no?
2: Sí.
3: Entrevistes he fet a la història catalana,
2: sí,
3: a familiars de dones que van estar al camp, i he visitat el camp de Ravensbrück perquè bueno, és un escenari que està relativament a prop de Berlín i m'interessava doncs, poder també tenir l'experiència del lloc per poder dibuixar de manera com més atmosfèrica i conscient. Sí. Però no me n'he anat al Vietnam, ni me n'he anat als altres bueno, llocs, no?
2: Estant a Berlín tens a prop moltes coses. A vegades se t'ha fet potser una mica gran, no gran vull dir, sinó perquè és un tema molt sensible i perquè realment hi ha moltes emocions en aquestes històries. I potser en algun moment has pensat, ui, per aquí no, això prefereixo no fer-ho, o això m'ha tocat molt, no, és massa morbós, vull dir també, perquè a vegades amb aquests temes tan sensibles, no? Un tampoc es vol passar de morbós, entenc que no, perquè he llegit aquesta obra i no crec que ho sigui. Com ho has tractat també tot això?
3: Doncs m'ha afectat, o sigui, sí que m'ha portat a tenir un humor una mica fosc durant, sí, sobretot els últims mesos d'estar acabant el llibre, perquè clar, és moltes hores que et passes pensant en això. I el tema de la morbositat, jo intentava tractar-ho sense haver d'ensenyar imatges que a mi no m'agrada veure. A mi no m'agrada veure imatges violentes, armes, sang i tot això. Llavors he intentat dibuixar el mínim d'això, confiant també que el lector ja entén el que està passant, intentant doncs, explicar coses bueno, no, molt dures, però sense aquesta necessitat que tu dius de posar-ho d'una manera estèticament morbosa i massa evident.
2: Sí. A mi em va sobtar bastant perquè quan vaig saber del còmic, que era un còmic que tractava sobre la dona o les dones a la guerra, els meus prejuïcis em van portar una mica a pensar doncs, que la dona era com la víctima, no? El que dèiem abans, els nens i les dones són els que pitjor ho passen, i que serien retractades molt com a víctima, però llegint aquest còmic també m'he donat que la dona també en moltes guerres ha participat de forma activa també, i també, com ho diríem, s'han brotat les mans, diguéssim, no? I també ha matat. És una cosa que també vull destacar perquè crec que també li dona un altre valor, no? I que realment són 6 històries amb la dona, però no només al camp de batalla, diguéssim, sinó que les guerres també es viuen una mica a fora.
1: A mi la història de l'Angelina m'ha portat a recordar un còmic de Garth Ennis, que es diu Sara, que parla de les dones bolxevics que utilitzaven a les dones per ser franctiradores o pilots d'avió. Ja. En aquest de Sara, aquest còmic és concret de que són franctiradors. I veus com les entrenen i com elles fan servir tot. I, bueno, i Garth Ennis, que és un mestre a l'hora de composar un còmic.
2: Nosaltres, al programa, no fa molt vam fer un programa especial de còmics sobre la guerra, on mencionàvem clàssics com els de Joe Sacco, també, que és periodista, il·lustrador...
1: El còmic de Palestina.
2: El còmic de Palestina, per exemple. Quins més vam estar mencionant? És que ara...
1: Fa temps i que l'hem fet i no en recordem.
2: I a Berlín també hi havia diversos còmics dedicats una mica a això també, a la guerra, bueno, per la història de Berlín. No sé si tu t'has basat, no basar-te, però si has tingut referències comiqueres que t'han ajudat també una mica a desenvolupar aquesta història, o potser has agafat referències d'altres llocs?
3: Jo, tots els còmics que hagués llegit, evidentment m'hauran influït, però en el procés de creació d'aquest vaig intentar documentar-me no per còmics, per poder com sentir-me una mica més lliure a l'hora de representar visualment el que estava fent. Sí.
2: Bueno, té sentit, perquè si no, potser és inevitable que et comparis, no? I que, o que robis sense voler alguna idea i després... te'n penedeixis.
1: Vols que ens posem més alegres?
2: Sí, ens posarem una mica més alegres, no? Tot i que aquest còmic és això, no és una alegria, però sí que és un còmic que recomanem molt llegir, La Conca dels Àngels, sí. Publicat per Pagès Editors, i la Berta ara fa que ahir mateix estava presentant...
1: El 14 de maig.
2: El 14 de maig.
1: 14 de maig, estava presentant... Un còmic?
2: Ah, sí. Jo he dit ahir, però és que això surt per la ràdio i potser ens estan escoltant al juny, ¿vale? Per això fem lo del 14 de maig. Es va presentar el teu nou còmic, Berta, que és l'extraordinària història del Sir Crick, que publica Andana Gràfica. Què ens pots explicar d'això?
3: Doncs aquest còmic és molt diferent.
2: És molt diferent.
3: Molt més alegre. Per qui no conegui el Sir Crick està al Montseny. Porten moltíssims anys. Van començar el Jaume i la Montse a mitjans dels anys 70, final de la dictadura, amb el teatre de Carrells. Venen del món aquest de la contracultura i a partir d'aquí van anar desenvolupant, doncs, la figura del pallasso d'una manera molt poètica i també innovadora en aquell moment. I van ser els fundadors de Pallassos Sense Fronteres. I ara, molts anys després, ells tenen 70 anys, ja segueixen amb el circ que tenen al Montseny i segueixen anant a zones en conflicte, amb Pallassos Sense Fronteres. Aleshores, és una història que explica aquesta fundació i totes les trifulgues de la vida en un circ, quan no vens de família de circ, sinó que vens de la contracultura, i és també una manera de parlar de com està en el món, en aquest món capitalista, productiu, ple de guerres, no? I viure d'una manera diferent, amb valors i conseqüent, que crec que és molt difícil, impossible, pràcticament.
1: Vas anar a viure amb ells un temps per fer el còmic?
3: No vaig anar a viure amb ells. Jo vaig al circ, havia anat molt de petita, tenia molts records i vaig ara pràcticament cada any també a veure'ls i sí que he estat parlant amb ells. Primer em vaig documentar com a partir doncs, de Maroteca i hi ha moltes entrevistes i també inclús llibres que tenen ells de, doncs, de viatges amb el Pallassos Sense Fronteres i del circ. I quan ja tenia més o menys, no, la història muntada i tal, vaig començar doncs, a dir, mira, estic fent això... Què tal? Què us sembla? Tinc aquestes preguntes i a partir d'aquí em van anar ajudant i també proporcionant fotografies i més informació.
1: I quina història ens podem trobar en aquest còmic?
3: doncs podeu trobar des d'això, des del naixement del teatre al carrer i la recuperació del teatre en català després de la dictadura, fins a anècdotes en viatges amb Pallassos Sense Fronteres, no? Ells van anar a Sri Lanka, per exemple, després del tsunami, estaven obrint els instituts després de la desgràcia, faltaven molts nens, havia mort molta gent, i van començar tots plorant, no? Com de fent un funeral, i van acabar plorant de riure, i els hi van agrair, no? Els hi van dir, ens han portat ordinadors, llapis, de tot, diu, però vosaltres ens heu portat el riure, i a partir d'avui podem pensar en la vida i no en la mort, no? I com històries d'aquestes que realment et fan adonar de l'impacte que té una feina que sembla tan, bueno, tan fràgil com és fer riure als nens, bueno, o en aquest cas també adults, no? I aquesta connexió amb el que és la part humana,
2: sí, sí,
3: nostra.
2: Sí. Jo me'n recordo molt de petit d'haver estat al Cicric. Nosaltres som de Mataró, tenim...
1: Som del Mataró, som del barri de Rocafonda. Jo recordo en el poliesportiu, ara és un parc, abans era un poliesportiu, de veure el Tortell Poltron allà,
2: sí,
1: davant de casa.
2: Tinc molt bon record també. No, no. Potser sí que té una mica de relació. Jo pensava que els dos còmics no tenien relació, però ara has esmentat això, que també és molt útil, no? Les riures en moments com aquests. Això és veritat, encara no hem llegit el còmic de Sea Creek, però sí que hem estat fullejant-lo i hem vist que la protagonista és una puça, no?
3: Sí.
2: Que també és com un punt de vista...
1: I que té un nom brutal, Orzo Buey, perquè aquest nom, jo em recordo que el meu pare m'ha parlat de còmics d'Orzo Buey, que no sé si té res a veure o no.
3: Bueno, el nom no me l'he inventat jo, és la puça que té el tortell i que en els espectacles,
2: vale,
3: en els nens, ells treu una puça que porta entre els cabells i li donen un nen del públic perquè li llenci la puça a dins d'una bossa de plàstic. I aquí comença el número i, bueno, la puça aquesta, no? Té part de protagonisme en el seu espectacle. I en aquest còmic la puça és la narradora que explica tota la història.
1: Ui, que maco.
3: Sí.
2: Genial. Teníem també aquí, anirem acabant, teníem aquí sobre la taula la revista Fort de Calç, que per qui no la conegui és una revista que es publica per Extinció Edicions. Abans la coordinava en Marc Charles i ara està la Mar Mascaró coordinant-la. És com una antologia amb diferents autores i autors que publiquen en català històries en català. És molt xula perquè també són històries que surten una mica de lo més comercial, no? I aquest és el primer número on tu ja havies publicat una història que també amb molta aquarela, és una història muda també. Mm. Amb la Nadia Haffi, veig que també, amb Pep Brocal, autors molt potents. A part d'aquestes històries, no sé si havies començat, no sé si has publicat fanzine o has fet més il·lustració, per conèixer també una mica més la teva feina d'il·lustradora o de còmic, si ens pots explicar una mica quines altres obres has fet o si estàs preparant alguna cosa nova.
3: Doncs jo he treballat, faig bastant de feina també d'il·lustradora, llavors he il·lustrat dos llibres infantils que no escric per nens jo, sinó que escriu algú altre. Un és el Parallams, que ha escrit l'Alba Dalmau, i l'altre, sí, és en castellà, Adivina quién soy yo, de Rusli Kachina. Després projectes d'il·lustració, doncs cartells per coses, events,
2: sí.
3: I vaig publicar una historieta al primer vinyatari del primer Premi Ara.
2: Sí, el Premi Ara.
3: Que es titula Paral·lel i parla de, bueno, del Molino i els cabarets del Paral·lel, també al final de la dictadura, amb les vedets i tot aquest com món una mica underground que se salvava de la censura del franquisme.
2: D'acord.
3: Sí.
2: Ara que estava mencionant també, veient que aquest està fet amb aquarel·la, si no m'equivoco, aquest nou del Sir Creek també és aquarel·la?
3: Sí.
2: Sí? És una anècdota que sempre, sí, mencionem, sí, sí, però fa uns anys parlant amb la... Com es deia? Ara no
1: l'autora gallega...
2: La Emma Ríos.
1: Això.
2: És autora d'Anzuelo, que és un còmic molt xulo, publicat per Estiberri, que parla una mica de l'oceà i la humanitat. M'encanta perquè és un còmic molt difícil de descriure, però acabo de treure això i sí, crec que ho he fet bastant bé. I ella és tot el color del còmic, està fet amb aquarel·la, i ens va explicar que va haver d'adaptar el seu estudi i posar una taula totalment horitzontal perquè l'aquarel·la no se li mogués a les pàgines. No sé si això fins i tot es va dir que s'havia fet inclús alguna lesió a la Nina intentant dibuixar així molt massa recta, no? No sé si tens tu alguna anècdota fent servir l'aquarela, perquè realment és un procés de color que pot ser complicat, no?
3: Sí, jo m'ho passo molt bé, llavors és per mi com més de divertiment que no pas patiment treballar amb aquarela. Sí que té la cosa que potser he hagut de repetir coses, no? Perquè és el que dius, oi, aquí falla, s'ataca no sé què tal, i a vegades ho pots salvar i a vegades, bueno, has de repetir la pàgina o has de repetir un tros i enganxar-lo i, clar, és el que té el treball aquest analògic. Sí que el tema que dius de treballar en pla, doncs, carrega l'esquena, però bueno, també jo ho disfruto.
2: Normalment treballes tot en analògic, també fas color, vull dir, fas rotulació en digital, com ho treballes, això?
3: Treballo tot el que puc en analògic i després sempre no escanejo, retoco el que faci falta. La Conca dels Àngels, per exemple, el vaig dibuixar tot en grafit normal, llapis, sí. I la coloració vaig separar les dues tintes digitalment.
2: D'acord. A nivell gràfic ja ho han comentat, que és també molt potent i també crec que es plasma molt bé també aquests artesania, no? Que es nota que són còmics que estan fets a mà, no? Que també amb el món en què estem ara tan digital, potser també per aquest tipus d'història tan humanes ajuda a transmetre, no? Una mica d'humanitat, no?
1: Doncs sí.
2: Sí. Si us sembla bé, acabem aquí la xerrada. No, això no t'he preguntat si estàs preparant alguna cosa, potser no.
1: O estàs de vacances.
2: Potser no ens ho pots avançar.
3: Bueno, acabo de publicar el del Cirqui. Sí que tinc un projecte que, bueno, estem als inicis i no puc explicar molta cosa.
2: Vale,
3: i tinc moltes idees també per seguir. I projectes d'il·lustració que sí que ja estic treballant, però que són, bueno, no són de còmic. Per una obra de teatre i altres, no? Amb altres àmbits professionals on la il·lustració pren una part.
1: I tot des de Berlín.
2: I tot des de Berlín.
3: No, tot és d'aquí.
2: Molt bé. Et anirem seguint la pista. Això mateix, La Conca dels Àngels, publicat per Pagès Editor.
1: El Circric ara.
2: El Circric. Moltes gràcies, Berta, i ens veiem la setmana que ve amb més bufagany.
1: I en la propera edició del Còmic Barcelona.
2: També.
3: Molt bé. Gràcies.
1: Adéu.
0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
4: Són les 5 de la tarda.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de la Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també pels que ens escolteu a través d'internet, www.radiorubí.cat. I per si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, o veure els millors moments del programa, millors moments històrics del programa, doncs trobareu la selecció d'aquests clips al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Sense voler-ho, aquesta cançó que obre el programa número 28 d'aquesta segona temporada de Ràdio Rubí, de la Gent Normal, m'encaixa perfectament, perquè sabeu una cosa? La música a vegades salva la vida. La música, ho diré amb més concreció i, si em permeteu, a moda de confessió, a mi m'ha salvat la vida. Compte, i que ningú no es pensi res més enllà de la realitat, eh? No tinc tendències suïcides, però sí que a vegades una mica derrotistes i una mica de revolcar-me en el dolor. I és aquí, en aquest punt, en què la música esdevé un autèntic salvavides. Emocional, físic, de tot. La música t'ho pot donar tot, o com a mínim allò que et manca. Et pot arrencar les llàgrimes que es resisteixen a sortir, et pot treure del pou de la soledat o de l'autoflagel·lació, et pot fer obrir els ulls i valorar el que tens a prop, que res no és tan greu com sembla, que val la pena seguir vivint en plenitud, passar pàgina i mirar el futur amb valentia i amb optimisme. I tot això, si em permeteu, simplificant-ho molt, a partir d'uns pocs acords, d'unes quantes instrumentacions i més o menys talent, perquè aquí, avui, no valorarem la qualitat, o potser sí, la qualitat o no de la música. La música, en general, en majúscules, ens ho dona tot, i ho hem d'agrair molt fort, això. Hem de tenir-la al nostre costat, en els bons i en els mals moments, quan estem de festa, però també quan estem tristos, quan estem sols o quan estem acompanyats. Perquè segurament la música és una de les coses que més ens uneix als nostres sentiments. I en una època, precisament, en què sembla que això de connectar-se amb els sentiments s'ha anat perdent, doncs no està de més que tinguem un catalitzador que ens hi connecti. Avui el nostre convidat ens podrà explicar moltes coses sobre música, sobre ell mateix, perquè, de fet, és productor, és responsable, és DJ i treballa en un estudi de producció musical aquí a Rubí. Pep Alegria, benvingut a la Gent Normal i gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per les teves paraules sobre la música.
0: I encaixen amb el que tu penses de la música? A tu t'ha salvat la música?
1: A mi m'ha donat la vida.
0: Encara és millor.
1: O sigui, al final, jo la música m'ha acompanyat durant no tota la meva vida, perquè jo, encara que vaig començar tard, jo vaig començar amb 18 anys, a aficionar-me per la música, i fins ara que en tinc 46, que el faig aquest diumenge, o sigui, m'ha acompanyat sempre, en tots els moments.
0: Em trobo molta gent últimament que és nascuda el mes de maig. Tinc com una mena... Jo també sóc del maig, però darrerament tinc com una mena d'atracció de gent... No, és que el meu aniversari va ser fa pocs dies, o serà d'aquí pocs dies, no? És una dada curiosa, simplement és per corroborar, per posar un xec més a la meva llista de gent que conec que fa anys el mes de maig. Pep, què té la música que ens pugui atrapar d'aquesta manera?
1: Pues, sobretot una combinació que és limitada, perquè al final són 7 notes.
0: Ja, és que amb set notes,
1: Donem una vida, una esperança, tristesa, alegria, ball, disbauxa... O sigui, al final, jo he escollit aquesta cançó, perquè he escollit aquesta cançó perquè et transporta, no? Et porta donant totes les emocions, no? Que de totes molt a flor de pell, no?
0: O sigui,
1: et desperta... El pensament, la tristesa, l'alegria, saber que pots fer la superació, almenys això és el que m'ha demostrat a mi aquesta cançó durant un llarg temps de la meva vida, no molt, però és així, i per això vaig decidir remixar aquest artista amb el meu projecte Flow House. Però ja et dic, si al final la música, què té la música? Que ens acompanya, i acompanya el moment. I el moment, perdona, eh?
0: Sí.
1: I el moment és el que et fa recordar la música. Llavors, la música, tu recordes una cançó, quan te la posen, recordes el moment que vas viure amb aquella cançó.
0: Correcte, sí. És una, a més, és una correspondència brutal. I et diré més, hi ha cançons que, per la càrrega simbòlica que arrosseguen, és a dir, per la càrrega històrica que tu els hi has posat, hi ha cançons que, i a mi m'ha passat, vull dir, no sé si sóc un rara avis, però ja posats a fer confessions, avui ja no ve d'aquí, ja faig la barra lliure. Hi ha cançons que t'han marcat tant o que signifiquen tant en un moment vital que després, quan intentes reescoltar-les al cap d'un cert temps, ets incapaç d'acabar-les, perquè et buiden tan emocionalment, et posen aquests sentiments tan a flor de pell que és o aturo o m'enfonso encara més.
1: Bueno, a mi em serveix molt també per descobrir on havia estat, per on he passat, i llavors, si tu saps on has passat, saps que també ho has superat, no? Llavors és molt important a la vida seguir escoltant-la fins al final. Perquè si escoltes fins al final, vol dir que ho tindràs superat i podràs recordar aquell, encara que sigui un dolor, un moment agre, al final el que valorem és el moment actual, no? I el moment actual és el que compta. Llavors, si jo ara mateix estic platònic, estic bé, i encara que ho hagi passat malament, vol dir que allò m'ha ajudat a estar en el moment que estic ara mateix, no?
0: Doncs mira, m'apunto aquest punt de vista que no l'havia tingut en compte i crec que és bastant interessant. Parlàvem just abans de començar aquest espai amb el Pep aquí amb els micros encara tancats, que ets una persona inquieta. ets un belluguet, ets un autònom, tot s'ha de dir.
1: Sí, però abans de ser-ho jo també ja ho era, eh?
0: Ets belluguet. Sí. Llavors, més enllà d'aquest estudi que tenim aquí a Rubí, Essentia Music,
1: no? Essentia Music, sí.
0: En quins fregaos et podem trobar? Jo abans t'he presentat com a productor, sí. Com a DJ. Llavors, bueno, comencem per la banda de la producció, per exemple.
1: Mira, al final jo vaig començar sent DJ. No puc començar per la banda de la producció, perquè al final...
0: Doncs comencem pel DJ.
1: Al final t'agafes el món del DJ, és el més proper a agafar-se, a pujar-se al ruedo, no? O sigui, a sortir al ruedo, amb música que no és pròpiament teva, no? Al final...
0: Però vas aprenent molt de tot allò que sí, que escoltes, de tot allò que punxes.
1: Exacte. O sigui, tinc jo porto molts anys de DJ. Jo des del 2018, que faig de DJ, fins ara. Sense quasi un descans d'un cap de setmana. Uh-huh. Vale? Això són les coses que ens perdem al DJ, no? Festes de família, amics... trobades...
0: Clar, perquè sempre hi ha d'haver algú que en altres celebracions posi una mica la nota musical.
1: Exacte, ens ho passem molt bé, però hi ha moments que també estem tristos i tenim que anar a animar la gent, no? Però bueno, al final...
0: Perdona, com es conjumina allò, això? Perquè clar, tu pots haver tingut, ara ho direm així a l'engròs, és horari així que es pot dir això, tu pots haver tingut un dia de merda, però tu has d'estar allà perquè resulta que t'han contractat per anar a fer ballar la gent, i t'has de fotre la tristesa, la mala llet, la melanconia, el que sigui, a la butxaca i sortir allà amb la teva millor cara.
1: Costa, però s'ha de fer. Al final és allò que dius, quan travesses l'escenari has de posar-te, i al final, com és la teva feina, ho farà així. Mira que has de vindre a locutar o has de vindre a fer la teva feina sempre, encara estiguis com estiguis i segons el dia que hagis tingut, no? Però bueno, al final intentes sempre ser feliç. O sigui, intentes no tindre dies de merda, que això és el més important.
0: Això també és veritat. És una cosa a la qual hauríem d'aspirar en general els éssers humans.
1: Perquè és cosa nostra només, tindre un dia de merda.
0: Home, aquí podríem discutir-ho, eh? Però sí que és veritat que hi ha una part... És a dir, moltes vegades els dies de merda sempre els atribuïm a tercers. I aquí sí que t'ho compro, eh? Moltes vegades aquests tercers sí, són uns desencadenants, però no són els culpables.
1: Exacte. Sempre hi ha una prèvia, sempre hi ha alguna cosa que et pot fer veure les coses d'una altra forma.
0: La lletra petita.
1: Exacte.
0: La lletra petita. Comences com a DJ.
1: Començo com a DJ. Faig molta carrera de DJ, sent DJ aquí resident de moltíssimes sales de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, o sigui, he estat de DJ aquí resident. El que no es veu, el que no li fan fotos, el que fa ballar cada cap de setmana.
0: El resident és el resident, com el seu nom indica, és el que resideix allà, és el DJ que viu allà.
1: Exacte.
0: No és el gran gran nom que un dia conviden i ocupa la tipografia més grossa del cartell, sinó que és, com deies tu, el que està allà tots els caps de setmana.
1: El que fa ballar, el jefe, diguéssim, el que contracta perquè la gent estigui a gust a la sala i acabi pues, consumint, bevent i passant-s'ho bé i repetint. Mm-hmm. Pues això ha sigut la meva feina durant més de 15, 18 anys, 20 anys en diferents sales d'aquest àmbit.
0: Ara obriré un tema polèmic. Pep, a veure, la figura del DJ en una sala, no? Tots aquells botons, tots aquells potenciòmetres, tot allò, hi ha molt de postureo amb tot allò, amb de tocar tants botons alhora, o realment és necessari per optimitzar el so, per fer tots els efectes necessaris perquè la gent no pari de ballar?
1: Lo que cremin els nobs, que diuen que això que hi ha molt postureo, però al final cada botó serveix per una cosa. El problema és si sap fer servir o no. Llavors,
0: Però això, per exemple, tots aquests botons, és a dir, el tocar-los més o menys, o saber per què serveix cada botó, la gent ho nota o no?
1: Bueno, a veure, jo, imagina't que estàs en una sala amb una pressió impressionant de so, no? I jo entro una cançó, un dels que baixem és els greus. Uh-huh. Entro dues cançons amb els greus. Què passaria? Primer de tot, que potser no estan a la nota i no harmonitzen bé. L'altre, que potser fas una saturació de greus i comença a distorsionar o comences a trencar altaveus. Llavors, sí que hi ha uns actes que s'han de fer obligatòriament. Però després hi ha molts efectes, hi ha moltes coses i hi ha molt postureu, també. O sigui, de veritat hi ha tot, però els botons serveixen i s'han de fer servir.
0: Vale.
1: Al final és tècnica.
0: Aclarida, exacte. Aquí anava jo, a la qüestió tècnica. Perquè darrere d'un bon DJ, i corregeix-me, Pep, si m'equivoco, hi ha molta tècnica i hi ha molt de coneixement musical. Perquè fer entrar... Això que deies tu, no?
1: Et faig una pregunta. Què és més important, la tècnica o la música?
0: Home, a veure, estem al nivell de l'ou i la gallina,
1: No, t'ho poso molt fàcil.
0: Sense música no hi hauria tècnica.
1: No t'estic dient que és el primer, sinó que és més important. O sigui, un DJ amb molta tècnica i que posi mala música, o un DJ amb poca tècnica i que posi molt bona música?
0: Home, a veure, jo em decantaria, sincerament, jo em decantaria per un DJ que no té gaire tècnica i que posi bona música.
1: Però ja està. Al final, els DJs tenim que deixar sonar les músiques, perquè fiquem música dels altres.
0: Sí.
1: Llavors, tu imagina't que ets un compositor i et tallen la cançó o et fan... O sigui, al final, a mi m'agrada deixar sonar les cançons, perquè al final estan fetes per sonar. O sigui, el vers, l'estrofa, el cibillo, el pons... O sigui, a mi m'agrada molt l'estructura de la cançó i és el que et transporta. Hi ha el productor i quan tu, com a DJ, que hi l'esculls, el viatge que li vols donar a la gent durant aquella cançó, no? Si la talla, si fas tècnic, si fas mescla de sobre, si fas pots efectes, pots estar molt bé, però també pots estar molt malament. Pots estar molestant la gent que vol sentir realment aquella cançó, no? Llavors, la tècnica està bé, però és molt, molt més important posar bona música, perquè si no, al final, per molt que tinguis tècnica, si la gent no li agrada la música, marxarà.
0: Amb quina música et sents més còmode, tu, Pep?
1: Bueno, jo sempre he punxat música electrònica, però mira, aquest cap de setmana he tingut dos esdeveniments, que al final poses música comercial... Jo, a mi sempre m'agrada fer ballar la gent. O sigui, no m'ha agradat ni posar la meva música, ni... sempre he volgut fer ballar la gent. I ara que estic una miqueta delimitant-me una mica amb estils, amb els projectes que tinc, bueno, quan vas als llocs, pues sí, la gent agrada que la música que poses... que no, ja no la poses per ells, la poses perquè depèn del show o et contracten per això, però és diferent, és un àmbit... Però sempre et queda això de poder fer ballar, però... Jo, sentir-me còmode per punxar i per veure el que disfruta la gent, m'ho passo teta punxant comercial. I ara tots els DJs se'm tiraran a sobre.
0: Vinga,
1: al final, perquè
0: obrim un altre meló.
1: A mi m'agrada fer ballar la gent. El que passa que em sento bé tenint els meus propis remixos, les meves pròpies versions, fent les mescles on toca, portant la gent on jo vull, saps? I això es pot fer amb molts altres estils. Jo ho aplico tots els altres estils. I és que no hi ha més que això, però posant comercial, que he estat aquesta setmana, i això, però tinc projectes de melòdic tecno, o sigui, vull dir que també m'ho passo bé fent això, però lo comercial al final t'ho pots fer jugar a la gent.
0: Clar, aquí parles de la figura del DJ com una mena de flautista de melín, no?
1: És que ho és.
0: No? És a dir, al final és, guies una mica les masses, no? Les portes allà on... Vull dir, no tens una massa d'estaquirots allà que t'estan mirant i no saben per on començar, sinó que realment tu jugues amb ells, no? Fas com un... Jugues en el bon sentit de la paraula, eh? És a dir, els fas com una mena de màgia, de truc de màgia.
1: És que és el que dèiem abans, estàs posant música. La música què feia? Que hem començat el programa dient que la música et genera uns sentiments. Pues això és el que apliques, però tu pots jugar amb els sentiments mesclant un altre després, fent coses harmòniques amb les cançons, posant-li reverb ja només, o sigui, fent flotar la gent, saps? O sigui, hi ha moltes coses en les quals tu pots jugar, amb... i llavors sí, ens dediquem a això, quan hi ha una sala, imagina't entrar en una sala, ja parlo més ambient de discoteca, no? En una sala i que estigués la música punxant techno, entres allà, no hi ha ningú, no? Pues el dijó que la feina més difícil que té és el warm-up, que es diu que és la primera hora.
0: Això t'anava a dir. Això és
1: on has d'arrencar la gent.
0: És la pàgina en blanc de l'escriptor.
1: O sigui, aquí has de dir, fixar-te amb la gent, veure qui comença a moure el peu, una miqueta és anar portant-la i llavors les vas conduint cap a la pista, fins que llavors ja els pots portar on tu vulguis. Però és que llavors, el ser dijó que és resident, això està molt bé. Hi ha un moment, perquè si tu tingués la gent a tope tota l'estona, qui consumiria?
0: Ah, aquí hem tocat una altra, aquí hem tocat una altra tecla.
1: Clar, o sigui, al final a mi el que em paga és el jefe, saps? Ningú no venga entrades per vindre a veure a mi, llavors també has de fer els i baixos en el procés.
0: Perquè la gent pugui anar al lavabo i també pugui anar la barra a consumir, exacte. No?
1: Sobretot a consumir, perquè al final és el que vius. Uh-huh. Llavors aquesta és una miqueta la feina del DJ, que a vegades diuen, no, ara l'última actualització de Spotify mescla superbé. O sigui, t'ho dic de veritat, o sigui, hi ha la versió mescla superbé, però bé, aquí

0: La intel·ligència artificial és una eina, que ha vingut aquí. Jo poso molts exemples, no? Jo la faig servir per produir, per ajudar-me, per fer melodies, per vocals, també hem avançat moltíssim, no? Però és una eina que ha vingut per quedar-se. Llavors, podem agafar i apartar-la i negar-nos que no, que això ens treu la feina, o si no, com va fer el... T'imagina't el pianista de swing, que ell tocava el piano, i va vindre un amb un ordinador i li va dir no, posem les notes aquí i ho tocarà sol. I va dir, no, home, no, però jo ho toco sempre. O sigui, és una cosa, no? Però això és el mateix. Passa que escalat. Escalat, molt escalat, perquè nosaltres tenim una curva molt pronunciada de creixement, no?, amb tot el que és tecnològic, i llavors estem així. Ens hem de posar, i avui en dia, ja et dic jo, hi ha moltíssima música feta per intel·ligència artificial a les xarxes que ningú la reconeix o ningú ho diria, saps?
1: Jo vaig fer una prova, hi ha un youtuber, bueno, no és un youtuber, en realitat és un DJ que té un canal de YouTube i, per tant, bueno, ara li puc dir youtuber, però en realitat no és un youtuber, perquè ell no dona la cara i no, vull dir, no fa... És a dir, la seva manera de parlar és a través de la música. Uh-huh. I va fer un experiment que era molt divertit i que a mi em va servir per fer una formació a nens petits, res a veure amb la música, però la música va, diguéssim, aquest experiment que ara explicaré, em va servir precisament per veure fins a quin punt la intel·ligència artificial ens pot servir, no? Ell el que feia era inventar-se una cançó, en aquest cas era d'aquest gènere tan controvertit que és el reggaeton. Uh-huh. I llavors clonava les veus de gent que es dedica a fer aquest tipus de gènere, no? Bad Bunny, sí, Quevedo,
0: Bad Guia...
1: Exacte,
0: sí, no? Les conec a totes.
1: Vale, coneixes a totes. I llavors, ell havia fet la lletra, una lletra absolutament absurda, molt en la línia d'aquestes, sí. Gens ofensiva, però molt en la línia, vull dir, absurda, banal, absolutament, vull dir, sense cap mena de contingut de segones o terceres lectures, amb unes bases musicals d'allò, i cada estrofa la cantava un d'aquests personatges clonat, no? Era curiós perquè quan els hi preguntaves a la canalla de 5è, 6è, de primària, si coneixien la cançó, evidentment et deien que no, però reconeixien tots les veus, no? I allò et portava a fer la reflexió de com la intel·ligència artificial pot servir per, bueno, diguéssim, per enganyar-nos una mica a tots plegats,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però més enllà d'aquest missatge, no? És la, una mica també la percepció de com la intel·ligència artificial o com la música es pot ajudar de la intel·ligència artificial.
0: Totalment. O sigui, al final és que és el que dèiem, al final és com la música és com una combinació matemàtica. O sigui, al final són 7 notes que poden combinar d'unes formes específiques. O sigui, al final la majoria de seqüències de baixos les té registrades Michael Jackson. O sigui, perquè faig la idea. Al final va ser un innovador.
1: Què vol dir això, la majoria de seqüències de baixos?
0: O sigui, al final, o sigui, les notes són... O sigui, hi ha les escales, no? Uh-huh. Hi ha les notes. I amb una escala, després d'un do, té que anar un re, saps? O sigui, al final, i és així, no pot ser diferent. I els acords sempre són els mateixos. Llavors, vol dir que hi ha molts baixos que es repeteixen. Uh-huh. Al millor amb un altre transposat, l'escala. Llavors, al final, tu quan registres una cançó de drets d'autor, i la veritat que doncs, Michael Jackson, com va ser dels primers a fer una música en la qual hi haguessin instruments d'aquest tipus i que es pogués registrar, o sigui, on tota la música era començar la música moderna, estava tot així, però llavors ell va registrar quasi tots els patrons perquè ell tenia moltes cançons i al final és una cosa que és el que dic, matemàtiques i tancat. Es poden aplicar, es poden girar, però tu no pots fer transposicions de coses estranyes, perquè sonarà estrany i el nostre cap, que està acostumat a que després d'un do vingui un sol, saps? O sigui,
1: perquè això ho tenim interioritzat i no ho sabem.
0: Exacte. És com quan tu estàs escoltant una cançó i saps quan farà el pont, saps quan vindrà, a vegades sense escoltar-la.
1: Sense escoltar-la, fins i tot. Que aquesta és la màgia. Dius, ostres, ara qui entrarà la guitarra i farà un solo.
0: Però això és perquè sempre és igual, perquè sempre els compassos són iguals, perquè les progressions harmòniques sempre van a morir amb uns acords que han de ser aquells. O sigui, al final, jo no sóc un expert en música, però sé molt del que parlo per la pràctica.
1: He leído mucho sobre la materia.
0: Exacte. Llavors, això, al final, és una cosa que s'acaba. O sigui, ja són limitades. I si poden sortir

0: poden, li pots posar bombo, li pots posar uns altres sons, però els acords sempre seran els mateixos.
1: Michael Jackson era un gran coco, musicalment parlant,
0: bueno,
1: o no?
0: Bueno, al final va fer una cosa novedosa. Qui fa alguna cosa novedosa que surt de lo normal, al final és el rei del pop, no? Uh-huh. Al final el pop el va inventar ell. Llavors, o sigui, al final inventes un gènere, inventes una seqüència, o sigui, al final hi ha plugins que fem servir que tenen presets que posa pop, o sigui, el va inventar ell, o sigui, vol dir que va inventar un gènere, no? O sigui, per mi això és brutal. O sigui.
1: Ja veieu, eh? 22 minuts de programa i crec que ja hem fet un repàs de... Bueno, de la figura del DJ, de com és la música per dins, de com és la música en essència. I parlant d'essències, parlant de música i parlant de clàssics, potser no dels reis del pop, però sí dels reis del rock a casa nostra, això que sonarà ara.

0: Segurament un dels himnes de la música catalana de tots els temps, eh? Igual no exagero.
1: He escollit el que tenia que escollir, perquè al final és una cançó que em recorda a la meva infància. O sigui, al final, l'edat que tinc ja la sabeu, al final això va viure amb mi, i simplement és una cançó del record, i una cançó en català, que per mi és molt important a la meva vida i a la de molts,
0: perquè vull dir, jo també he viscut amb l'Empordà, he viscut amb Sopa de Cabra. Jo era més de Sau, eh? Jo tenia l'època era més nyonyo en aquella època, i era més de Sau. Però clar, aquest himne era absolutament present a tot arreu, sempre i en qualsevol circumstància.
1: Sí, al final...
0: No és fàcil fer un himne.
1: No.
0: Bueno, de fet no el fas l'himne, és a dir, una cançó es converteix en himne, però...
1: Te'l fan himne, no? Però bueno, al final això és una cançó... Abans els grups de música era molt més complicat, no? O sigui, al final tenies que fer molts més processos. No amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota la tecnologia que ha sortit, avui en dia...
0: És molt fàcil.
1: Un es pot gravar una maqueta, un es pot fer una cosa que sonés molt millor que això, perquè, no sé si ho sentiu, això sonava molt malament. O sigui, al final, qui diu que les músiques d'abans, sí, són més originals, perquè eren noves, però el so ha millorat moltíssim. Amb totes les qualitats de so. Avui en dia, a casa teva, amb un simple ordinador, pots fer una música que soni molt bé. No? Llavors, al final, ara costa molt menys.
0: Clar, abans havies d'anar amb un estudi de gravació, encara que fos un estudi cutre, i havies de... Vull dir, gravaves una maqueta, sí. Però l'acabaves moltes vegades amb...
1: Amb Revox, amb cintes... Que sí, que està molt bé, que l'analògic és molt guai, però el tema és... O sigui, ara, el so digital... Em sembla molt bé. Això és com el vinil i el digital, no? Està molt bé punxar en vinil, però...
0: Tu punxes en vinil o no?
1: No has portat 240 vinils a l'esquena. No, punxaré en vinil el dia 30 al Poble Espanyol, i sí, punxo en vinil perquè punxava en vinil. Però jo agraeixo la tecnologia per tot el que es pot fer i per no carregar tant vinils, perquè al final, si he dit jo que resident en vinils, era un... Anaves i tenies que portar una miqueta de tot.
0: Clar.
1: Sí.
0: El Sopa de Cabra, de fet, escoltava aquest inici, no, de cançó, i m'ha passat avui quan estava acabant l'escaleta del programa i escoltava, tornava a escoltar aquesta cançó, però a vegades, no sé si a tu et passa, no? A vegades una cançó que tens molt escoltada, quan la tornes a escoltar, escoltes matisos, sents coses que no havies escoltat en algun moment, o fas relacions que no havies fet en el seu moment.
1: Inclús algun cop la cantes i dius, hòstia, m'estic inventant una paraula i era una altra, saps? O sigui,
0: exacte.
1: I tu la tens tan interioritzada, i com no l'escoltes, la cantes, a mi m'ha passat, eh? O sigui, mm-hmm. Però bueno, sí, les cançons, al final, això era un directe, era un concert en directe de les interpretacions bones, perquè al final les cançons d'estudi sempre són una mica més fredes, però sí, al final, tindre una cançó com la que té Sopa de Cabra i poder-la seguir sentint avui en dia i que segueixi funcionant, però això sempre és que ha creat un himne, no?
0: Clar, vull dir que aquesta cançó té més de 30 anys i tot
1: exacte.
0: I així encara sona a festes majors, encara sona, bueno, programes com aquest.
1: Sí, inclús ara estan fent remixos al DJ Mon, li faig una sola aquí i la Suc, han fet una versió del Camins, Somnis i Prometes, uh-huh. Han fet una versió actual, o sigui,
0: gran cançó aquesta també.
1: Sí, fan versions perquè al final, el que dèiem abans, no? Les idees a vegades s'acaben també.
0: Coses originals.
1: I t'ho diu un que fa versions de swing, faig versions de tot, però a mi m'agrada la música d'abans i m'agrada les cançons conegudes. O sigui, m'agrada que la música et recordi alguna cosa i et faci sentir.
0: Et deia que aquest començament de Sopa de Cabra em recordava altres peces de rock. No? I ara no me ve... És a dir, no tinc cap títol al cap, no? Però una mica reprenent allò que deies abans, no? Que al final aquests acords,
1: sí,
0: no? I sobretot
1: sí.
0: en el món del rock, no? Aquests acords utilitzats fins a la sacietat, per dir-ho així, però que després cadascú se'ls fa una mica seus.
1: Exacte, cada un els aplica, els dona el groove, el swing, o sigui, una miqueta la forma de tocar-los, no? Però al final les progressions harmòniques, i per això hi ha una cosa que fem els jockeys, o hi ha molts productors també, que són mesclar dues cançons. No sé,
0: els mashups. Oi, això a mi m'encanta, eh?
1: És que al final fan sentit, o sigui, pots fer com et transporta una cançó, o sigui, amb una base d'una i una vocal d'una altra, o al revés, o variant vocals, o sigui, al final són coses que són curioses, per què? Perquè tenen la mateixa progressió harmònica, el millor el mateix BPM o el doble de BPM, o sigui, al final es pot jugar molt i es pot... O sigui, a mi m'encanta fer-ho perquè al final...
0: Això és difícil de fer, eh? És
1: bueno, dir, mira, això...
0: Tècnica,
1: la
0: també.
1: Intel·ligència artificial t'ajuda molt.
0: Sí.
1: Clar, perquè al final la intel·ligència artificial coneix totes les cançons. Llavors sap les progressions harmòniques de tot, sap tot, i llavors pots apoyar-te per saber coses. Jo no ho faig, però hi ha molts sistemes, hi ha molts programes que t'ajuden a saber les claus harmòniques, inclús programes de mashups.
0: Uh-huh. Quins, quan parles d'intel·ligència artificial aplicada al món de la música, quines serien les més conegudes, les eines més conegudes d'intel·ligència artificial?
1: Final...
0: O són ja programes d'edició musical que tenen, com per entendre'ns així, com una part o com un mòdul d'intel·ligència artificial?
1: El primer que va venir amb intel·ligència artificial va ser el tema de la separació d'estems. Separació d'estems són la separació dels drums, o sigui, la percussió, uh-huh. el baix, els instruments...
0: Les pistes, vocals, per entendre'ns.
1: Sí, exacte. I traient això, el que va aplicar la intel·ligència artificial va ser poder tindre un propi sistema en el qual tu poguessis editar aquelles pistes, com un DAW, que es diu que és un sistema com un Ableton, un Cubase, que és el programa on es posen cada nota, on es posa cada bombo, cada palma, cada tot, no? Uh-huh. I llavors, hi ha molts sistemes que t'ajuden els programes íntegres i ho comencen a portar amb les noves versions. Però, bueno, o recomanadors d'acords, també, o sigui, el que fan és toques una tecla i ja li poses l'escala, o sigui, t'ajuda, però això no és intel·ligència artificial, això seria com un backup que té a sota. Que et creïn, que et composin, o sigui, al final tu pots agafar i fer una idea i després posar la intel·ligència artificial i demanar-li que et faci un saxo o que et faci la vocal o posar-li una melodia que t'ha agradat i has tocat un 10 segons i que et desenvolupi una cançó, saps? I després allò ho exportes a pistes i llavors li dones tu li fiques els instruments que tu vols, però si al final t'ajuda molt a l'hora del procés creatiu, no?
0: Clar, això és meravellós.
1: I t'enriqueix, perquè hi ha coses que ni haguessis pensat.
0: Clar. Jo haig de reconèixer que alguna vegada havia fet algun assaig amb una web que es diu Suno, si no recordo malament.
1: Sí, és la més comercial.
0: Que és la més comercial i més coneguda, no? I clar, realment, jo què sé, tu agafes un fragment d'una poesia, no? Jo què sé... Carné, posem per cas, o Riba, o qualsevol d'aquests, no? En català a vegades no funciona tan bé, perquè, diguéssim, clar, els mòduls lingüístics funcionen amb grans llengües, no? L'anglès no hi ha problemes, el castellà, doncs, tampoc. Però agafes això, no? I comences a jugar una miqueta, no?, amb els estils, amb els tempos, etc etc. I, clar, la veritat és que els resultats que surten són espectaculars.
1: Sí, són curiosos.
0: Curiosos.
1: Curiosos. Curiosos. Perquè al final, el que passa, si et fixes en l'intel·ligència artificial, el que li passa és que t'ho fa tot perfecte.
0: Clar.
1: Si al final et posa molt més del que hauria de fer. Els canvis són molt ràpids, no hi ha una... O sigui, al final fa com el millor del gènere o el millor del que li has posat, i llavors, clar, el millor està inclús fent massa, no? Llavors, a vegades, hi ha molta música Spotify feta per l'intel·ligència artificial, i que ens la mengem, però bueno, al final, de què estem parlant? De la persona que la composa, de la persona que ordena per composar-la,
0: clar, és que al final...
1: o de lo que et fa sentir la música.
0: Clar, és que aquí hi ha molts... Aquí s'obre un debat molt ètic, al voltant de la intel·ligència artificial hi ha un debat molt ètic, que és el debat dels drets d'autor, no? És a dir, i això que dius tu va una mica lligat amb això, no? És a dir, sí, tu pots fer servir la intel·ligència artificial per acabar generant una peça que genera emocions, que es pot fer servir, etc etc. No? Clar, en el fons, el resultat final és teu, en el sentit que...
1: I pagues.
0: Sí, clar.
1: I pagues.
0: Exacte, però vull dir que tu has estat com si diguéssim l'artífex o la intel·ligència artificial, en qualsevol cas ha estat l'eina a partir de la qual tu has generat tot això.
1: Jo,
0: no?
1: Mira, ens posem tu i jo amb un ordinador cada un i cada un farà una cançó diferent.
0: Exacte.
1: Amb això ja n'hi ha prou. saps el que vull dir?
0: O sigui, i farem servir la mateixa eina, i pot ser que fins i tot tinguem els mateixos gustos musicals, però el resultat final serà totalment diferent.
1: Ara estan traient molt de personalitzar molt la intel·ligència artificial, i molta gent, inclús que tu pots gravar la teva veu per cantants, graves la teva veu i tu pots processar sobre aquelles veus. O sigui, al final, el que fas, crear-te un model de veu o un model d'estil que tu vols produir, que tu vols fer. O sigui, al final, tot això, anem, o sigui, és que estem molt avançats i fa por, però por de la guai, saps? O sigui,
0: de repte, no? De dir, ostres, al final... puc arribar a un lloc on fa 10 anys no podia arribar.
1: No, al final el cos en temps, no? O sigui, al final jo no soc un músic i a mi, que m'ajudin amb la música, pues em va estupendo.
0: Això és com els que, fan faltes d'ortografia, vale? Quan escrius amb ordinador tens una cosa meravellosa, que és el corrector. Mm-hmm. Llavors tu pots ser que facis faltes d'ortografia i que això, quan el document que has de presentar, doncs, escolta, és un document que ha d'anar net i polit i tal, bueno, doncs apliques una corrector
1: eina,
0: i ja està.
1: Una eina.
0: I et marcarà, escolta, això no estic segur si és o no. Llavors tu ja t'encarregaràs de veure si per context allò funciona o no funciona. Però com a mínim tindràs marcat allà on possiblement hi ha una certa discrepància.
1: Exacte, doncs és una eina més. O sigui, al final ens hem d'aprendre com una eina més. Penseu que ella no farà res sense el nostre coneixement. Això és el principal que dic jo sempre. Si no s'haguessin composat totes les cançons que s'han composat per persones, la intel·ligència artificial no tindria res a fer. Llavors, no fa falta més. Si nosaltres parem de composar, la intel·ligència artificial només farà el que ha fet ara. El que passa és que nosaltres tenim l'avantatge de poder crear la veritat. Ella crea sobre algo que ja està creat i fa la millor versió, però crec que és...
0: L'originalitat de la intel·ligència artificial és molt relativa.
1: Exacte. No n'hi ha. Originalitat no en pot haver. Ell no crearà res pel si sol. Ella no funciona sola. Ella sempre funciona d'un, de l'altre, d'aquí.
0: A base de fons.
1: A base de fons, i ja està. Però si aquelles fons no hi són, o sigui, no formarà, ni es rebel·larà contra nosaltres, ni al final...
0: Aquest és l'escenari més apocalíptic,
1: sí,
0: no?
1: Ara... Només ens ajudarà i ve per fer... O sigui, perquè nosaltres li deixem fer el que vulgui. Sí, hi haurà molts llocs de feina que s'aniran a Norris, però ens sortiran de nous i ens actualitzarem.
0: Jo crec que aquest és el discurs que la gent... És a dir, la gent s'ha quedat en el discurs de la intel·ligència artificial traurà molts llocs de feina. I no s'ha quedat en el discurs de... O sigui, el següent pas, que és... Se'n crearan de nous. I es crearan segurament llocs de feina que en aquest moment ningú s'imagina que existiran.
1: Exacte.
0: I aquesta és la, diguéssim, aquesta és una mica de donar-li la volta a l'argument aquest catastrofista i conspiranoic.
1: Inclús, amb la intel·ligència artificial, una persona podrà tindre una empresa de facturacions milionàries sola. Saps el que vull dir?
0: Sí.
1: Si al final obre molt les portes. Saps, a la creació, a la creativitat, a poder fer coses noves, o sigui, no fa falta, abans a mi em feia falta un equip, no? O sigui, jo tinc una empresa de màrqueting també, em dedico a fer xarxes socials per empreses,
0: clients. Uh-huh.
1: I clar, al final jo necessitava gent per fer de tot. O sigui, jo faig servir molt la intel·ligència artificial per crear funnels de conversió, per crear posts, per crear vídeos, per crear... O sigui, al final que no, és necessari. O sigui, per mi és una eina. Tinc un editor, tinc un fotògraf, un expert en amats, o sigui, al final ho tinc tot. O sigui, i ho tinc, i des del meu ordinador s'han treballat. Uh-huh. I és així, bàsicament.
0: Ja veieu que el Pep i ara ha deixat anar també el tema del màrqueting, no? Però havíem començat fent aquest viatge des del DJ, parlant de l'essència de la música i tal. Com arribes a la producció?
1: Bueno, la producció arribo després de fer molts mashups, de fer molts edits, de fer molt precari, o sigui, al final edits per punxar jo, per fer coses, tens el teu perfil de SoundCloud, vas posant coses... I, bueno, després vam començar amb un projecte amb uns amics que es deia Pep Show Boys, que hem actuat diversos cops aquí a Rubí, fem el General Electro Swing, i durant uns 4 o 5 anys pues, vam estar produint molt.
0: Pels que no ho sàpiguen, l'Electro Swing és un... el swing de tota la vida, aquell swing dels anys, que dels anys 20, dels anys 30. 20,
1: sí, però al final també pot ser, poden ser cançons actuals passades al, al mood vintage, al mood...
0: Però diguéssim, l'essència, l'origen, són aquests anys 20, no? Aquesta, aquesta música que en diuen pegadiza, no? De, sí, aquest sí. Swing, no? Aquests que es ballava amb aquelles faldilles així com, com molt amples i tal, passada... per simplificar-ho molt, eh? Passada per la, pel format elèctric, electrònic.
1: Electrònic, exacte.
0: Llavors, la combinació és una combinació...
1: Els samples...
0: La combinació és molt, és molt, és molt divertida perquè, perquè és, en general és una música que genera molt bon rotllo.
1: Total, totalment. O sigui, és una música que genera alegria perquè per la forma en què està feta, no? Té el baix a la contra, té molta trompeta, és una, són cançons sempre... No, no hi ha cançons tristes, perquè és una cançó dels
0: perquè
1: anys 20...
0: Perquè és
1: havia,
0: alegre.
1: Hi havia un, era la nova era, saps? O sigui, els nous anys 20... O sigui, vull dir, era com...
0: Era abans,
1: la gent estava...
0: era abans que vingués la patacada el 29, però
1: exacte.
0: Vull dir que...
1: Sí, exacte, exacte, però bueno, la gent estava contenta,
0: estava contenta la gent,
1: sortien de l'època de prohibició, o sigui, al final... estan, bueno, com ara una miqueta, no? Que són els nous anys 20 que vivim ara, pues una miqueta estem així, però és una música alegre per poder fer ballar la gent. O sigui, en els moments en els que estaven en un moment dolent de la seva vida, però almenys la música els donava la
0: vida. Fixa't, tornem al començament, eh? La música com a catalitzador de l'oci, de la desconnexió d'una realitat que moltes vegades no és la més indicada.
1: Gràcies a l'Electro Swing, que m'ha donat moltíssim a la meva vida, doncs vaig aconseguir doncs, sortir de les fronteres espanyoles, d'Espanya, no? de punxar Espanya. Vam poder anar a països com o sigui, Alemanya, Anglaterra, República Txeca, Itàlia, Amèrica inclús. O sigui, al final, gràcies a aquest gènere musical... que ningú veia, o sigui, perquè al final és una cosa molt de nicho, no? Al final dius, hòstia, no hi vull punxar el Tomorrowland, no vull punxar això, i intentes punxar el més comercial, el més fer... No, el que has de fer és dedicar-te a alguna cosa... Això diu molt de la vida, també. Dedicar-te a fer una cosa molt... i posar-hi molt d'empenya, no? Uh-huh. I llavors, durant 4 anys de la carrera dels Pep Showboys, que encara està activa, vam estar produint moltíssima música, fent molts remixos, moltes coses. Llavors allà vaig aprendre moltíssim. Encara que érem un grup de gent, on hi havia un guitarrista, un altre jockey, un cantant, hi havia un saxofonista, han passat diversos per la banda, pues, però anàvem produint cançons... diferents i diferents. Vam aconseguir entrar en el sector de l'electroswing i vam, pues, a part de fer esdeveniments que l'electroswing enganxava molt bé pues, per cap d'anys, per presentacions, hem fet marques com Huawei, o sigui, coses que agradaven molt perquè l'ambient era molt festiu, no? O sigui, és el que diem, una música molt alegre.
0: És una música extremadament alegre i que genera això, que genera molt bon rotllo. És a dir, és molt difícil escoltar... És molt difícil... Si tens un dia trist... Ah, poden passar dues coses si escoltes l'Electro Swing, que als 30 segons l'aturis perquè diguis, avui no l'estic gaudint.
1: Exacte.
0: O se te'n va la tristesa o la mala llet o el sentiment negatiu que tinguis perquè allò et connecta. Et connecta directament.
1: Nosaltres amb tota la banda de Pep Showboys vam fer molts remixos, però teníem remixos de Frank Sinatra, de Cuban Pete, de Louis Armstrong... O sigui, teníem coses que eren molt sonades, perquè al final és una miqueta la meva visió de posar música, no? Al final hem de posar les cançons que la gent li conegui, li agradin, perquè ballin, no? O sigui, al final... Sí que has de descobrir, un DJ que descobreix la música amb un públic, però també està bé que tingui una connexió, que ballin, fer-li... Llavors, per mi, tindre algú sempre conegut, i l'Electro Swing ho té, no? Perquè al final són melodies que, per molt que hagis nascut al 2020, ho pots conèixer perquè són de tota la vida, melodies de tota la vida.
0: Ara que has parlat d'aquesta connexió amb el públic i tal, m'ha vingut al cap una imatge del DJ, de treure's de sobre la gent que ve a la cabina a demanar cançons.
1: Sí, és molt típic això. Però bé, al final és que...
0: Feu cas o no?
1: Bueno, jo normalment sí.
0: Sí.
1: Normalment sí, però ho faig normalment quan fas un esdeveniment privat, quan estàs et paguen allà perquè tu vagis a posar la música, però és correcte, no? Llavors, si et venen a demanar una cançó, a mi molts cops em serveix més que em vinguin a demanar música.
0: Et serveix?
1: Clar que sí. Perquè em serveix, perquè...
0: Bueno, perquè al final saps que aquest... És a dir, saps que aquella persona la tindràs contenta.
1: A mi digue'm quatre cançons i et faré una sessió de 4 hores. A saps el que vull dir?
0: Sí, clar.
1: Però amb això ja...
0: És com una mica com quan tens un reproductor tipus Spotify, YouTube, sí. Music i tal, no? És una mica aquella, la reproducció contínua en base... Exacte, en base... Ostres, si jo estic escoltant Oasis, doncs evidentment em posarà Oasis, em posarà Green Day, em posarà Blur, i així tots els Britpops i derivats, no?
1: Però això ho has de tindre... però preparat d'abans, perquè nosaltres amb la música jo la tinc que portar amb un pendrive, no puc descarregar música, no puc fer... Saps? Però si al final has de tindre la connexió, has de tindre la versió adequada, has de tenir... Si al final jo, potser, no sé, diré diré una cançó del Barry White, potser tinc 10 versions diferents, i potser les punxo les 10, però no el mateix dia, ni al mateix lloc, ni en el mateix ambient, no? Llavors has de saber què col·locar en cada moment...
0: D'una mateixa cançó,
1: d'una mateixa cançó, sí.
0: Diverses
1: versions. No una més canyera, una més per la platja, una per gent de l'original, per la gent de l'edat que la va viure, saps? Al final, i depèn del que vegi d'allà, doncs vas tirant.
0: Veieu que n'és de complicat, del món de la música? O sigui, fixeu-vos en la dada, eh?
1: És a dir, divertit.
0: Tu tens... Sí, és tenir 10 versions d'una mateixa peça, és igual. Ara t'ho rebaixo a 5, eh, Pep? Que ja 10 em sembla al·lucinant. 5, no sé si jo si seria capaç de gestionar-ho. També és veritat que no m'hi dedico, eh? Però... I saber-les col·locar, o tenir la gràcia de col·locar-les en funció del tipus de públic que tens al davant, el tipus d'esdeveniment on estàs treballant, etcètera, etcètera.
1: Aquí tens les eines, que tens la classificació prèvia. El treball del DJ no és quan vas a punxar. El treball del DJ és abans.
0: Això segurament la gent no ho sap.
1: Et prepares, o sigui, jo estic buscant música tota la setmana, o sigui, vas al cotxe, escoltes una cançó, abans de punxar et dediques a buscar música nova. Jo no puc anar a punxar un dia, per exemple, aquest divendres o aquest dissabte no aniré a punxar sense 40 o 50 cançons noves. Que no les posaré totes, però segurament posaré el 40% o el 50%, perquè jo soc bastant efectiu i m'agrada provar-ho tot. Però és el que dic, o sigui, millor aquelles cançons es van sumant. Jo no sé si tindré unes... 25.000 cançons a la meva biblioteca, o 30.000.
0: Mare de Déu.
1: Però tinc des d'indie fins a techno i coses italianes clàssiques i electroswing.
0: Els DJs, ja ho veieu, són... Cuidado, eh? Són autèntiques Wikipèdies.

0: M'ha passat una cosa molt curiosa, Pep, que m'agradaria explicar-te amb aquesta cançó. Quan ha començat, quan em vas passar les tres cançons que volies que escoltéssim avui, que t'ha costat, per cert, no?
1: Molt. Sí, no, sí,
0: ho entenc, una... ho entenc. Amb 25.000, o sigui, si em dius que tens 25.000 referències, no, triar-ne tres...
1: És que és molt complicat, perquè és el que et deia abans, jo no escolto música. És curiós, això, és molt curiós. Jo no escolto música per mi mateix i si em tingués que posar alguna cançó, pues seria alguna d'aquestes. Però normalment no escolto música. Jo escolto música per treballar, llavors.
0: Clar.
1: Sí que...
0: És diferent.
1: Sí que té costum de posar-se música de fons, jo no. Llavors, jo, la música l'escolta és diferent. Igual que quan vaig, que surto por ahí, jo no surto a ballar. Saps?
0: Si l'escolta... Tu surts a escoltar música.
1: Jo no surto a escoltar música i és que no sé fer-ho d'una altra forma. Llavors, és així.
0: Clar, és la música amb una altra, diguéssim, amb una altra perspectiva. Doncs m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que quan he sentit els primers acords, és com si hagués obert la llum d'una habitació que tenia absolutament tancada, i he començat a veure coses, perquè, clar, això em recorda... Vull dir, aquesta peça musical em porta a fa molts anys, no? Allò que dèiem, no? Dels records associats a una cançó. I feia moltíssims anys que no l'escoltava. De fet, crec que l'havia com, entre cometes, esborrat de la meva memòria, no? O oblidat, més que esborrat, oblidat, no? Perquè si no, si l'hagués esborrat, evidentment, quan sonava, no l'hauria reconegut, no? És una cançó extraordinària, aquesta.
1: Alegria, diu.
0: Alegria, exacte.
1: Va ser una de les primeres cançons que jo vaig començar a punxar, o sigui, era l'època que jo començava a punxar, o sigui, era el 98, que jo fa més anys que punxo. El 98 era l'època aquella, jo venia a discos, treballava a Plàstic per aquella època, amb una acadèmia de digis.
0: Home, he treballat Plàstic,
1: 25 anys a Plàstic.
0: Plàstic era un lloc de peregrinació de qualsevol persona que es dediqués al món del DJ o que es volgués dedicar al món de punxar discos.
1: Allà amb una acadèmia de referent on jo vaig fer el curs el 98 i des de llavors jo no vaig sortir. Vaig acabar el curs, em sembla que va ser el gener, i el gener estava treballant al Garaje Hermético a Barcelona, una sala on punxava d'esquena a la gent, a la dintre de la barra, i posava música de tot, pop, posava tot.
0: D'esquena a la gent, eh?
1: D'esquena a la gent. El joc no era ningú abans. Jo vaig veure-ho només en aquell local. Això m'havien parlat, companys meus, que tinc més
0: veterans.
1: Més oldies.
0: Més vintage.
1: I llavors, però clar, al final jo vaig començar allà i a Plàstic he treballat allà, he fet de màrqueting, director de màrqueting, de tot una miqueta, o sigui que me'ls estimo molt a Plàstic i tinc un molt bon record i al final és casa meva, allò.
0: Per quines sales has passat de Barcelona o del Vallès?
1: Mira, aquí al Vallès, al Palladium, per exemple,
0: Palladium
1: fent les tardes, amb el Pepero, que li faig una salutació des d'aquí, al Caché, amb el meu soci, que era l'Il·lusion, si no me'n recordo, que era una discoteca molt mítica a Barcelona, i amb l'Àlex, que és el meu soci de l'estudi, que és el productor. Després he estat a la Pandown, també, Línia 625, he passat pel Patxà de la Pineda, ara tinc una festa mensual amb el meu company Carles, que tinc un projecte de Melodic Techno, i fem el Patxito un cop al mes, i anem fent coses, o sigui, al final...
0: Melodic Techno també és d'aquells gèneres molt addictius.
1: Sí,
0: perquè tenen una sonoritat, tenen un ambient que és molt... Jo abans li deia al Pep a micro tancat que jo l'electroswing el faig servir per anar a córrer, però aquest gènere del techno també.
1: Sí.
0: Perquè són aquells ritmes que et mantenen el ritme.
1: Mira, jo podria dir que després d'un parell d'anys, d'un canvi important a la meva vida, no?, l'evolució musical ha sigut l'evolució dels meus sentiments.
0: Ah, és interessant, això.
1: Interessant. Jo vaig començar amb un projecte fent Afro House. Estava en un moment de canvi, un moment de pensar, de definir-me, de tornar a conèixer-me, de crear alguna cosa, i vaig començar amb no sé si coneixes el gènere Afro House, un gènere molt melancòlic, molt de pensar, molt, i tinc bastantes produccions de totes les xarxes socials de música, i vaig començar una miqueta amb això, no? Però llavors, un cop estàs passant el procés, no?, pues tu vas canviant, vas millorant, vas estar més feliç, més content, i comences a obrir la música, no? O sigui, al final, aquí entra el melodic techno, no? També una cosa molt de pensar, molt de digerir, però amb una miqueta més de contundència, una miqueta més de saber per on vas, no? És com los passos más firmes, no?
0: Sí. Bueno, és aquesta evolució, no? Sí. És aquesta materialització d'una evolució, no? D'anar posant com d'anar posant pedres en el camí, no?
1: Exacte. I llavors ha tornat a sorgir, perquè els Pep Show Boys no els he tingut oblidats mai, però ara estic regenerant-los i donant-li una volta molt gran que en breu espero poder tindre notícies. Ja hi ha una, no una data, però sí l'àlbum per publicar, hi ha un espectacle lligat a això, que li estem donant forma i estem passant a l'emoció total, a l'electroswing, a l'alegria, o sigui, imagina't, és una conducció de la meva vida, la música al final és així.
0: Doncs tornem al que dèiem al començament, com la música impacta de manera directa en la nostra vida, en els nostres sentiments, en les nostres emocions. Pep, doncs ens hem polit els 53 minuts que tenim aquí a la gent normal. Ens n'anem amb un clàssic, amb Sandstorm,
1: de
0: Darude. És una cançó que a mi personalment és absolutament hipnòtica.
1: Sí,
0: i fa molts anys que l'escolto i cada vegada tinc aquesta sensació d'entrar allà en un bucle.
1: És un hit, hi ha cançons que sempre funcionaran, llavors entrar en aquesta lliga és el més complicat que hi ha, i doncs són els clàssics, els himnes, els que et fan els himnes.
0: Doncs aquesta n'és una. Pep, un plaer haver-te tingut aquí, un plaer haver après moltes coses sobre música, sobre tu i sobre sentiments, també, que al final també està bé.
1: Jo m'agradaria saludar tota la gent que ha viscut el meu procés, saludar els meus companys de Metro Electrònica, que és un treball actualment i on tinc una feina relacionada amb l'audiovisual, i a tots els meus amics que m'han acompanyat, que ja saben qui són, en el procés i en el canvi de...
0: Doncs queden saludats. Rubinencas, ens escoltem la pròxima setmana i us deixem aquí, a ritme de La Tempesta de Sorra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Paradès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle volcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de l'altitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de l'altitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. Les reines d'Europa celebren aquesta hora la Champions.
1: Després de guanyar el quart títol europeu de la història, les jugadores i staff tècnic del Barça ho celebren aquest vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'afició. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, ha estat escollida millor jugadora de la Champions. Per la seva banda, Ewa Peijor acaba màxima golejadora amb 11 dianes i totes dues formen part de l'11 ideal de la competició amb 3 blaugranes més, Mapi León, Patrick Guijarro i Catacoll.
0: D'altra banda, dol a Girona pel descens a segona.
1: Els gironins van empatar a un amb l'Elx i consumen el descens de categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. Pel que fa al Barça, acomiada la Lliga amb una derrota a Mestalla per 3-1 i l'Espanyol amb un empat a 1 contra la Reial Societat i el futur incert a la seva banqueta.
0: Cruel final de temporada per l'Ona Sant Adrià.
1: El filial badaloní s'ha quedat sense ascens a primera federació femenina a la tanda de penals, tot i tenir un 4-1 a favor del partit d'anada de la final. L'Ona s'havia avançat amb un gol de cap de Balsera, però les basques ho han capgirat i han forçat la pròrroga amb gols al minut 84, 89 i 99. El Barça B serà l'únic equip català a la categoria femenina de plata, mentre l'Ona Sant Adrià, AM, Europa, Espanyol B i Barça C seran els 5 equips catalans a segona federació.
0: I definits els horaris del play-off d'ascens a segona divisió.
1: El Sabadell jugarà l'anada de la semifinal divendres vinent a les 9 al camp del Real Madrid-Castilla, que s'ha classificat amb una polèmica resolució d'un triple empat a punts amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la nova Creu Alta serà també divendres a les 9 de la setmana següent, al dia 5 de juny. I pel que fa a l'Europa, debutarà diumenge vinent a un quart de 5 de la tarda a Can Dragó davant el Celta Fortuna. La tornada a Terres Gallegues serà el diumenge següent, 7 de juny, a la mateixa hora. I el Nàstic també respira després de salvar-se a l'última jornada.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar un parell de partits que tenim en joc ara mateix en aquest diumenge 24 de maig de 2026. D'una banda, futbol s'està allargant el segon partit de la semifinal catalana del play-off d'ascens per pujar a segona federació, i és que aquest Badalona Ospi s'ha anat a la pròrroga.
1: Un Badalona-Ospi que han acabat els 90 minuts a favor de l'Hospitalet amb un resultat d'1-3 i, de moment, primera meitat de la pròrroga. Minut 92, continua el resultat d'1-3 a favor de l'Hospitalet.
0: Déu-n'hi-do, l'Ospi, com ho ha capgirat, perquè amb el 0-2 del partit d'anada el Badalona s'ha avançat els primers minuts amb un gol de Toni Larrosa. Semblava que estava sentenciadíssima ja l'eliminatòria, amb 3 gols de marge per als badalonins, però l'Ospi ho ha capgirat o ha igualat i ha forçat aquesta pròrroga que ha començat ara fa uns minutets. I a tot això, en hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Segon partit de semifinals, al millor de 3. Juguen Noia B i Castellà amb Ràdio Sant Sadurní. Sergi Fernández, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda. Minut 8 d'aquesta primera meitat. Un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment per l'endarreriment del partit previ, quan ara s'avança el Noia Freixenet en aquesta darrera jugada. Gol de Nacho Garrido a 16 minuts per arribar al final del primer període. S'avança el Noia, Nacho Garrido, en un partit molt intens i amb molt de nerviosisme en els primers minuts, on han vist ja dues targetes blaves, un per cada equip, i una targeta vermella al jugador del Castellà, Ferran García. Minut 8 d'aquesta primera meitat, s'avança el Noia B davant el Castellà en aquest primer partit de l'eliminatòria.

0: Vinga, són les 8 i 8. Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana, com fem cada dissabte i cada diumenge. Doncs aquí a l'Enjoc, a la teva ràdio local, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Una actualitat esportiva que aquest cap de setmana està molt marcada per aquesta victòria a la Champions del Barça. Va guanyar 4-0 a l'Olímpic de Lió, la gran final a Oslo, i va conquerir la quarta Champions de la història del conjunt blaugrana, la quarta, a més, en 6 anys. Per tant, déu-n'hi-do, la ratxa en els últims anys del gran dominador d'Europa, que és el Barça, i que a hores d'ara us celebra l'avinguda Maria Cristina en una festa que ha començat ja fa diverses hores amb concerts i ja amb l'aparició des de les 7 de la tarda, al 7 del vespre, de les jugadores blaugranes a sobre de l'escenari on estan passant totes les jugadores i on estan fent alguns parlaments, càntics i passant-s'ho d'allò més bé. Una de les que ha parlat, evidentment, la capitana Alexia Putellas, tothom fixant-se en ella i aquest futur incert encara no ha revelat si continuarà o no al Club Blaugrana la pròxima temporada. Alexia, que a sobre d'aquest escenari, a l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, deia això.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Doncs Alexia Putellas demostrant una gran capacitat de dribbling també a l'hora de fer retòrica i a l'hora de parlar davant d'un micro quan li han preguntat per la final de Varsovia de l'any que ve per veure si li treien d'alguna manera si el seu futur continuaria lligat a l'entitat blaugrana o no. De moment no ha dit res encara Alexia Putellas respecte al seu futur. Un altre dels protagonistes que ha parlat, que ha fet parlaments en aquesta festa de celebració blaugrana per la Champions ha estat el tècnic Pere Romeu, que deia això.
3: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari dia rere dia. Així que m'agradaria fer un aplaudiment col·lectiu per tota la gent que està involucrada en aquesta feina i en tots aquests títols. Gràcies.
0: Doncs Pere Romeu i Alexia Putellas que han volgut també valorar la feina de tot l'estaf tècnic que hi ha al darrere, de tota aquesta gent que és molta, que hi ha darrere les jugadores que no surten habitualment a les càmeres, no surten els seus noms, però que són també molt i molt importants. La festa blaugrana a la Champions, que ha continuat avui diumenge, quan la UEFA ha explicat que 5 jugadores del Barça formen part de l'11 ideal de la temporada en aquesta màxima competició europea. Són Cata Coll, que ahir va fer una final espectacular amb moltíssimes aturades de mèrit i que van ser decisives, Mapi León, Patrick Jarro, Alexia Putellas i Eva Payor. Payor, que per cert acaba com a pitxitxi de la competició amb 11 dianes. Payor, que ahir jugava la seva 6a final de Champions, per fi l'ha aconseguit guanyar, havia perdut les anteriors. I Alexia Putellas ha estat escollida també millor jugadora de la Champions en aquests guardons individuals i col·lectius que ha entregat la UEFA al final d'aquesta competició de la Champions. Com deia, quarta Champions de la història, Göteborg 2021, Eindhoven 2023, Bilbao 2024 i Oslo 2026, després d'aquesta meritòria victòria per 4-0 davant l'Olímpic de Lió, un resultat segurament una mica enganyós, però el Barça va ser molt efectiu de cara a porteria en el tram final de la partit, amb doblet de Payor i un altre doblet també de Salma Parayuelo. Després de la partit, aquestes eren les primeres impressions. Minuts després, de la capitana Alexia Putellas, de Cata Coll, una de les grans protagonistes, i també del tècnic Pere Romeu.
1: Molt contenta, molt, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat. Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores. Ha estat un partit increïble, ha sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui dematí ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser feina de gallina, i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip. I, bueno, que el dinero no es todo.
3: Super emotiu, super emocionat. Gran partit de tot l'equip, la Cata ens ha salvat en algunes ocasions, hem seguit insistint després del primer gol, crec que hem tingut molt el control a la segona part, super, super content perquè això va de guanyar, encara que m'agradi molt el procés i tot, però va de guanyar i haver guanyat té molt, molt, molt de mèrit.
0: Doncs la gran alegria del cap de setmana, aquesta Champions de la Barça femení, la quarta de la història. La gran decepció ha arribat a primera divisió amb el descens del Girona. Ahir es va acabar la Lliga, últims partits pels tres equips catalans, que l'any vinent en seran només dos. Eric.
4: Doncs sí, uns resultats que van acabar amb Girona 1, Elx 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Real Societat 1.
0: Doncs el Girona ho tenia tot a favor, jugava a Montilivi, necessitava guanyar l'Elx, amb això ja en tenia prou per aconseguir la salvació, però va acabar perdent, va avançar el conjunt il·lícit a la primera meitat, va patar-ne-ho, només començar la segona, i ho va tenir el Girona, ho va provar un pal d'Alemar, 10 minuts del final, va estar a punt de capgirar el marcador i donar-li la salvació al Girona, però al final no va arribar aquest en el segon gol, i el Girona, que acaba baixant. Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser d'Alemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: L'equip no ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits details, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que semblava impensable només fa un any. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: Doncs el descens que va provocar enuig, evidentment, a la grada del Girona i crits de directiva dimissió. Després del partit escoltàvem el president del Figeli.
7: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: Doncs molts ànims a la gent de Girona i tant de bo pugui tornar l'any vinent amb un projecte ambiciós i competitiu per recuperar aquesta posició a la primera divisió. El Barça, que va caure a València, 3-1, ja sense atenció competitiva, des que es va proclamar campió de Lliga, doncs ha patit un parell de derrotes al conjunt blaugrana les últimes setmanes. Va marcar Lewandowski el seu últim gol amb la samarreta blaugrana, avançava el Barça minut 61, però després Guerra, Rioja i Guido, ja el temps afegit, doncs se'n sentenciaven al partit. Hansi Flick, després del partit, no estava content amb l'actuació dels seus homes i li preguntaven també per el possible retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
8: Of course. Bueno, it's a coach.
9: I tant que estic preparat per Mourinho. És un entrenador rival i sempre estic a punt per tothom. No estic content de com hem acabat la Lliga, però això no afecta la valoració de la temporada. Avui hem vist moltes coses que podem fer millor i per mi és bo prendre nota i analitzar-ho. I està bé que els jugadors també reflexionin perquè no hem jugat bé. Ara podem marxar de vacances. Els desitjo el millor al Mundial i espero que tothom torni bé. Però quan tornem a començar la pretemporada, continuarem el nostre viatge i necessito el 100% de compromís de tothom.
8: I need the commitment 100%.
0: Doncs les paraules de Hansi Flick. Després del partit també escoltàvem un parell de veus de jugadors blaugranes doncs que feien una mica balanç, ja no només del partit, sinó de la temporada. Són Gerard Martín i un dels capitans, Frenkie de Jong.
10: Hem fet molt bona temporada, guanyant dos títols. I bueno, sí que crec que bueno, sempre pot ser millor i sempre la volem millorar, però hem d'estar contents. I bueno, a ningú li agrada acabar la temporada amb una derrota com la d'avui. Però bueno, sí que és cert que la tendència pues, acostuma a ser relaxar-se una mica quan ja ho tens fet. No hauria de ser així, però bueno, en general crec que trec bona valoració de la temporada. A principi de temporada pues, ens va costar una mica més, però si alguna cosa té aquest equip és que mai deixa de treballar i superar-se, i crec que aquest any també pues, hem anat creixent molt durant l'any i bueno, al final s'ha vist que hem pogut acabar bé i tranquil la temporada. Sí, la primera sempre és especial pel que suposa, però sí, futbolísticament aquesta crec que ha sigut millor i bueno, espero que l'any que ve superar-la.
11: Sí, en Liga muy bien. Yo creo que hemos dominado en Liga, la hemos ganado, que es lo más importante. Hemos ganado la Supercopa y obviamente en la Copa del Rey y la Champions queremos más el año que viene.
0: I l'Espanyol, que va acabar la temporada amb un empat a un davant de la

0: fa molts anys i em deia, diu, hostia, digo, es impresionante que lo hayáis sacado adelante con lo que habéis pasado en la segunda vuelta. Digo, cualquier equipo se hubiera caído, hubiera estado, no hubiera competido al nivel que habéis competido, incluso a veces que no habéis ganado. I, bueno, que et digui així un jugador que s'estima l'Espanyol, que entra l'Espanyol i que té la trajectòria que té Quique de Lucas, pues és d'agrair, la veritat.
1: I una altra veu que hem sentit a les últimes hores de l'Espanyol, Carlos Romero, que marxa després de la sessió, i que deia això.
2: Bueno, la verdad es que particularmente muy bonito, ¿no? Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de dos años, pues, que considero precioso delante de toda mi gente, que me canten así, pues, significa mucho, ¿no? Para mí, habla de que he hecho las cosas bien, de que me tienen un cariño especial y la verdad es que me voy encantado. Sí, la verdad es que he intentado todo, ¿no? He intentado meter mi gol, pero bueno, despedirme con un gol, con una victoria hubiera sido increíble, lo he intentado, no ha podido ser, pero bueno, agradecido a toda la gente por estos dos años, sobre todo este último y la verdad es que darle las gracias.
1: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, última jornada, jornada de molts patiments, de moltes emocions, i que ens va deixar una triple bona notícia per als tres equips catalans gràcies a aquests resultats.
3: Tarazona 0, Sabadell 2, Europa 3, Eivissa 2, Hèrcules 1, Nàstic 1.
1: Doncs tenim salvació del Nàstic gràcies a aquest empat al camp de l'Hèrcules. Continuarà una temporada més a la primera federació masculina del conjunt tarragoní. I Sabadell i Europa que faran play-off. Tots dos, de fet, ja saben els horaris. S'han sabut aquest diumenge de les eliminatòries de play-off, recordem, a dues rondes. Les semifinals, ja amb rivals confirmats, el Sabadell jugarà davant del Real Madrid Castilla. Hi ha hagut polèmica al respecte de la cinquena plaça del grup primer, perquè hi havia un triple empat que es va resoldre d'una manera una mica ambigua. En qualsevol cas, divendres a les 9 al camp del Real Madrid Castilla, Real Madrid Castilla Sabadell, la tornada el divendres següent també a les 9 a la nova Creu Alta. No ha agradat gens això a Sabadell. En qualsevol cas, ahir, bona victòria a Tarazona per refermar la segona plaça. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: El Sabadell ha acabat la temporada amb victòria 0-2 al Municipal de Tarazona contra una Societat Deportiva Tarazona que amb aquest resultat, unit a la resta de la jornada, perd la categoria. El conjunt arlequinata jugava avui ser subcampió, ho ha aconseguit, amb dos gols en el minut 88 i 89, des de lluny, des de fora, de Javi López Pinto, que havia entrat des de la banqueta. Li serveix, per tant, per acabar per sobre del madrileño i per tenir el factor camp a favor en qualsevol eliminatòria. Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, avui complint el segon partit dels tres de sanció que acumula, feia aquesta reflexió, aquesta lectura, aquesta valoració després de 38 jornades de Lliga i un Sabadell que l'acaba amb 68 punts.
5: Penso que l'equip ha estat molt seriós, molt, molt seriós, molt concentrat, que ens hem adaptat molt bé al que demanava el partit, que hem sigut molt rigorosos, que sabíem que nosaltres teníem coses en joc i coses importants, posar en valor la grandíssima Lliga regular que ha fet l'equip, l'equip menys golejat, amb millor diferència de gols, amb una puntuació d'aquestes temporades, doncs, possiblement et dona per ser campió, però hi ha hagut un equip que ho ha fet de matrícula d'honor, i nosaltres, doncs, un cop més, sempre mirant la part de on ens podem superar, molt orgullós dels jugadors i vamos, veure tot el desplaçament dels nostres aficionats és brutal, i tanquem una lliga regular excel·lent.
4: Era jornada unificada als dos grups, per tant, un cop acabat el partit del Sabadell, ja sabia l'equip de Ferran Costa el seu rival, o ho hauria de saber, i ho dic en condicional, perquè a Pontevedra han donat per fet que era l'equip de Passarón, però la normativa està escrita d'una manera tan ambigua que permet dues lectures, i el Real Madrid-Castilla serà el rival del Sabadell en aquesta lluita per l'ascens. En tot cas, una embolica que fa fort, bastant surrealista, un cop acabada ja la jornada. I si voleu sumar-hi un punt més, tot això per un gol del Pontevedra contra l'Avilés en el minut 12 d'afegit, perquè si no era un tercer equip el rival del Sabadell o hagués estat el Baracaldo.
1: Déu-n'hi-do. I diumenge vinent a un quart de cinc a Can Dragó, Europa Celta Fortuna, la tornada l'altre diumenge a Vigo a la mateixa hora, després del triomf ahir per 3-2 davant de l'Eivissa del conjunt de Dai Benítez.
6: A quatre partits estem del somni. Brutal, fa dos anys quan vaig arribar aquí ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni que és poder competir a segona divisió. a la Liga Hypermotion. És que no hi ha paraules per això.

0: Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Des de la 62-63 que l'Europa no jugava en play-off per intentar pujar a segona divisió. La mala notícia, Guillem Rodríguez, al lateral, es perdrà el play-off perquè ahir es va fer una fractura a la clavícula. Per cert, a minut 108 ja a la pròrroga en el Badalona 1, Hospitalet 3. Ara mateix, amb aquest resultat, seria el Badalona qui passaria perquè va obtenir millor classificació. 3 minuts i tornem aquí a l'enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
5: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
3: Salut Activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc, de 8 a 10, cada dissabte i cada diumenge a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català, que ens porta ara mateix també a Badalona, perquè l'OSPI continua apretant a minut 112, ja a la pròrroga. En queden 7 i mig aproximadament, més temps afegit. L'OSPI buscant el quart gol que el classifiqui per la gran final catalana, on ja espera el Cornellà. De moment, Badalona 1, OSPI 3. L'OSPI que ha aconseguit forçar aquesta pròrroga, aixecar el 0-2 en contra que portava del partit de Nadal, i ara està buscant el gol perquè, com dèiem, com que el Badalona a la Lliga regular es va classificar en millor posició, al final de la pròrroga, si acaben amb aquest 1-3, es classificaria el Badalona. No hi ha tanda de penals. Un gol de l'OSPI, això sí, ho canviaria tot. Seria l'OSPI qui es classificaria. De moment, 1-3, minut 113 ja de partit a la pròrroga, i l'OSPI que continua apretant. I a tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Us havíem explicat ja doncs els horaris que tindran Sabadell i Europa a partir de la pròxima setmana en la semifinal del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. I ens quedava per comentar també el partit del Nàstic, que va empatar un al camp de l'Hèrcules i va aconseguir la salvació in extremis a l'últim partit, però el conjunt tarragoní respira i aconsegueix mantenir-se una temporada més a la primera federació masculina, tot i que era un equip que teòricament estava dissenyat i construït per estar a la zona alta. Ahir, en aquest programa, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, que parlava amb el capità, Òscar Sanz, que deia això.
1: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponimos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
0: 8:33, parlem del play-off d'ascens a primera federació femenina. Avui s'ha jugat la tornada de la final. Ho portava molt bé Ona Sant Adrià, que anava amb un avantatge de 4-1, però el destí ha estat molt cruel per al filial del Badalona Women.
2: Un partit que ha acabat guanyant la Reial Societat B per 4-1 a l'Ona Sant Adrià, i els penaltis, després de la pròrroga, ha acabat guanyant la Reial Societat B.
0: Doncs un partit molt cruel, perquè, com dèiem, guanyava 4-1 al partit d'anada a Ona Sant Adrià, s'ha avançat avui 0-1, per tant, el marcador global era de 5-1, tenia 4 gols de marge al conjunt de Sant Adrià. Abans del descans ha empatat la Reial Societat B, però és que hem arribat al minut 84 de partit amb 1-1. Per tant, el conjunt de Sant Adrià tenia 3 gols de marge. Ha marcat en aquests últims minuts 3 gols la Reial Societat, l'últim al minut 99, i amb una posició bastant dubtosa de la jugadora que remata gol, han forçat la pròrroga. A la pròrroga ja no ha passat 3 més i els penals ha acabat perdent una Sant Adrià, que per tant continuarà a la segona federació femenina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: L'Ona Sant Adrià disputava aquest matí el partit de tornada de la final de play-off d'ascens a primera federació davant la Reial Societat B. A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. L'eliminatòria encara es va posar més de cara quan al minut 35 Nerea Carmona va avançar l'equip entrenat per Miqui Olle, aprofitant una acció a pilota aturada després d'un córner. Amb el 0-1, l'Ona ampliava encara més l'avantatge global. Tot i això, l'alegria va durar poc, ja que en la jugada següent, Carlota Chacón va empatar el partit per a les donostiarres. Durant bona part del duel, l'Ona va saber controlar el marcador i el ritme del joc, però el tram final va resultar fatídic. Al minut 85, la Reial Societat B va fer el 2-1 i va sembrar nerviosisme entre les visitants. 3 minuts més tard, arribava el tercer gol de l'Xuri Urdi. I ja en el temps afegit, al minut 97, les basques van aconseguir el 4-1, que igualava l'eliminatòria i enviava el partit a la pròrroga. En el temps extra, cap dels dos equips va poder desfer l'empat global, i l'ascens es va decidir des del punt de penal. A la tanda, la fortuna va somriure a la Reial Societat B, que es va acabar imposant per assegurar l'ascens a primera federació. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per a l'Ona Sant Adrià, un equip que al llarg del curs ha destacat per la seva solidesa col·lectiva i per un futbol ofensiu brillant que l'ha portat a quedar-se a només un pas de l'ascens.
0: Doncs el Barça B serà l'únic equip a primera federació femenina l'any vinent, perquè recordem que aquest any tant la EM com l'Europa han baixat a segona federació femenina, i per tant jugaran juntament amb Bona, Sant Adrià, amb Espanyol B i amb Barça C, que va pujar en aquesta segona federació femenina. Vinga, i qui està intentant pujar a segona federació masculina són quatre equips catalans que disputen la tornada de la primera eliminatòria. Continua la pròrroga, Eric, a Badalona.
2: Sí, de moment, minut 118, arribarem als 119 últims minuts de la segona meitat de la pròrroga i el resultat que continua igual, que ha acabat els 90 minuts principals del partit. 1-3, guanya l'Hospitalet.
0: Doncs amb aquest resultat, el Badalona seria l'equip classificaria, ja ho diré, per la final catalana, on ja l'espera el Cornellà, que ha passat també a la pròrroga aquest migdia.
2: Cornellà 1, Vilanova i la Geltrú 2.
0: Doncs un guió similar al que ha passat en aquest primer partit, perquè el Cornellà havia guanyat 0-1 en el partit d'anada. El Vilanova ha guanyat 0-1 en els 90 minuts, ha forçat la pròrroga, només començar la pròrroga. Ha marcat el segon, però el Cornellà a última hora ha deixat el Vilanova sense premi en un molt bon partit del conjunt del Garraf. Canal Blau, Xavi Fernández.
4: La crueltat s'ha tornat a creuar en el camí del club de futbol Vilanova. Els de Genís Sant Pietro han guanyat 1-2 al camp del Cornellà, però acaben eliminats d'aquesta fase de play-off d'ascens a segona federació. Si ja venien amb la mosca rere l'orella després del partit d'anada, on només va haver-hi un equip buscant el gol, va ser el Vilanoví, i en canvi el Cornellà va acabar enduent-se el botí d'un 0-1, doncs avui gairebé tres quarts del mateix. És cert que els d'Ignasi Sanabra han estat una mica més protagonistes en la primera mitja hora de partit. Santi Guzmán ha tingut un parell d'aproximacions que perfectament podien haver fet avançar el Cornellà, però després la resta de partit ha estat un monòleg, possessió, joc, proposta ofensiva d'un club de futbol Vilanova que ha abordat el futbol, que ha tingut tancat a la seva àrea el Cornellà i que fins i tot ha trobat el camí del gol que tantes vegades li ha costat aquesta temporada aconseguir fora de casa. Ha marcat el 0-1 en l'arrencada de segona meitat i després de molta estona mereixent-ho i fent d'Isaac Vila el gran protagonista del Cornellà, evitant totes les rematades del Vilanova, ha acabat sent una centrada de Zurdín que ha rematat Joan Reventós a gol de cap. 0-1 pel Vilanova. Un 0-1 que enviava el partit a la pròrroga, però que, evidentment, no servia, perquè els vilanovins, al no haver-hi penals, haguessin quedat eliminats amb aquest marcador a favor del Cornellà. Una pròrroga que s'ha jugat contra 10, perquè Ot Serrano ha vist dues targetes grogues i ha deixat el Cornellà en inferioritat numèrica. Al primer minut d'aquest temps extra, una passada d'Àlex Frutos per Pol Gimeno acabava de rubricar la remuntada 0-2, i en aquesta pròrroga el Vilanova ha tingut tres ocasions claríssimes, mà a mà contra el porter, per fer el gol que hagués sentenciat la seva classificació. Però ni Joan Reventós, ni Joan Torrents, ni Albert Celma, ni sobretot Sam Mendiaye, en una acció de 2-1, han fet una doble paret amb Derek Cuevas, però ha acabat rematant desviat quan tenia el gol de cara. Totes aquestes oportunitats li han acabat marxant al Vilanova i el perdonar en una jugada aïllada amb el Cornellà amb prou feines passant del mig del camp, però en una falta penjada a l'àrea, la pilota li ha acabat arribant a Alejandro Pereira en un rebot i ha acabat marcant el gol que no evitava la derrota, però que sí permetia la classificació del Cornellà per aquesta fase final del play-off d'ascens. Crueltat absoluta per un club de futbol Vilanova que ha acabat dempeus, orgullosíssim de la temporada, però evidentment derrotat al veure escapçada la seva classificació per aquest pas definitiu de la promoció d'ascens.
0: Arribem ja en temps afegit al Badalona 1, Hospi 3. Ha tingut una falta directa ara l'Hospi a la frontal de l'àrea. Ha sortit fora. 3 minuts afegit té l'Hospi per intentar marcar el gol que capgiri l'eliminatòria. Si no marca, serà el Badalona qui passarà a la final davant d'aquest Cornellà. Els dos partits els estem podent seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El d'aquest migdia, el Cornellà-Vilanova, després del partit hem escoltat diversos protagonistes. D'una banda, un jugador de cada, Marc Fernández, el capità del Cornellà, Joan Reventós, un dels golejadors del Vilanova.
5: Sabíem que era molt difícil. El Vilanova, per mi, és l'equip que millor juga a futbol de la categoria. Molta estona hem tingut ells la pilota, però bueno, al final hem lluitat fins al final i hem tingut la sort. A lo millor ens ha faltat això una mica durant la temporada, que a vegades hem patit de joventut, d'errors que es podien, que no passessin, i avui, pues, bueno, tot el contrari. Fàcil que passi, serà un partit difícil. Llavors, ara sobretot a recuperar, i ja dilluns, dimarts, ja començarem a veure el rival que ens toca.
6: Ara mateix estem molt fotuts, ho veiem molt a prop, hem fet tot el que havíem de fer, no s'ha acabat donant, però superorgullós dels jugadors, a tota la família que s'ha fet i res, no ens queda res a dir, ho hem donat tot al camp, no ha acabat sent al final, fotuts, però bueno, ens enduem això. El gol ha sigut una pilota parada aïllada i no ens han arribat en tot el partit pràcticament. Sí que és veritat que en un mes hauríem d'haver acabat de concretar, potser més calma els últims metres, però res a dir de l'equip. Hem fet el que havíem de fer i superorgullós de tots.
0: I en aquesta transmissió a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat els entrenadors, el del Cornellà, Ignasi Sanabra, i el del Vilanova, Genís Sampietro.
7: Vilanova ha fet un molt bon partit, no? Crec que la primera mitja hora és clarament per fer els dos per davant, era una mica la idea, no ho hem aconseguit fer, i al final ells en pilota són molt bons, no? I ho sabíem. I bueno, després del 0-1 emocionalment sempre és complicat, i després quan et quedes amb 10, doncs és aguantar, no? I quan et fan el gol sabíem que no podíem tornar a encaixar, ells ens han perdonat la vida i al final ho hem pogut guanyar. Sí, molt patida, no? Ells al final quan s'han posat per davant han començat a perdre temps, algo normal al futbol, i nosaltres hem estat estables, no? Al final és el que jo els deia, que al final no poden fer les declaracions que ells fan quan després surten i perden temps quan estan per davant, no? Però tot i així crec que l'equip mentalment ha estat molt estable i hem tingut el premi de passar l'eliminatòria.
8: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim. Jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida. Així que donar-los tota l'enhorabona als jugadors, també al Cornellà, que crec que han fet una gran eliminatòria, els desitjo el millor i ja està, és futbol i és l'esport i és la vida i és el bonic, no?
0: Doncs 8:42 a la Cornellà, que ja té protagonista... ja té rival, perquè ha acabat el partit de la Badalona, Eric.
2: Doncs sí, el partit que ha finalitzat per 1-3. Ignasi.
0: Doncs així ha acabat el partit. Podem escoltar a Ignasi Quer, el davanter de l'Hospi, en aquesta transmissió televisiva que estem fent a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Ja venies d'un parcial de 0-2 a casa, comences amb un gol, i sí que jo crec que és el millor partit que hem jugat contra el Badalona, ja no pel resultat, sinó més a nivell de sensacions també, que lògicament el resultat també, però, bueno, al final és un equipàs, sabíem on veníem i res, 3-3, han quedat segons ara cinquens, bueno, és el que hi ha, no, ara ja no se li pot donar la volta, res, un bon partit i a seguir.
10: Aprofito per comentar que just ara ha passat Marco Martínez per darrere seu i t'ha dit que bueno és este tio. Suposo que agrada que centrals de tal magnitud et tirin aquests piropos.
9: Sí. No, són molt bons centrals, Manrique, Ayala, Marco, són un equipàs. Jo crec que hem competit molt bé, no ens ha donat, però bueno, és que ells també fan les coses molt bé. Els tres partits que hem jugat contra ells, els tres han evitat que estigués participatiu. Potser avui ja ha estat el dia que he intentat més estar en contacte amb el joc. I res, no. Seguir i ja està, felicitar-los, són un equipàs, han fet una lliga molt bona, no han pujat directe, però van quedar allà per una mala ratxa al final i, bueno, donar-los sort i que disfrutin del play-off.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
0: Ignasi Quer, el davanter de l'Hospi, avui ha fet dos gols més, un autèntic killer, un autèntic golejador, ja ho va demostrar quan jugava a la Lleida. I ho està demostrant també amb l'Hospi avui, amb dos gols que han acabat forçant aquesta pròrroga, però al final el Badalona ha aconseguit doncs mantenir aquest 1-3 i, com dèiem, per la millor classificació de la Lliga regular, segona el Badalona, cinquè l'Hospi, doncs el Badalona passa a la gran final que jugarà davant de la Cornellà. De seguida crec que podrem escoltar a Bermu, el jugador de la Badalona, l'hem vist al costat dels nostres companys de l'Aleix Blanc, però de seguida l'escoltarem perquè s'està endarrerint una miqueta perquè els jugadors de la del Badalona estan anant cap a un dels fons de l'estadi doncs de Badalona per agrair el suport de l'afició escapolada que està celebrant d'allò més, ara també en pots de fum, doncs aquesta classificació. I ara sí crec que podrem escoltar a Bermu, el jugador de la Badalona, ben content, un dels jugadors doncs, que està jugant darrerament, amb Miquel Azparra. Anem a escoltar-lo.
11: Aleix, no sé si... Y nada, lo importante es que estamos en la siguiente ronda y a por el Cornellà.
10: I suposo que ja li teniu ganes al Cornellà, i més veient aquest ambient brutal que hem viscut avui de futbol català, tant per part de l'Hospitalet com del Badalona. Quin missatge d'optimisme enviaries a l'afició cara a aquest tram final de temporada?
11: Bueno, que siempre hay que confiar. A pesar de... Mira, nos empatan la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso. Hay que corregir errores, obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
10: Doncs moltes gràcies, Sergio. Les paraules d'un dels capitans...
0: Doncs Sergio Bermúdez, Bermú, el jugador de la Badalona, ben feliç per aquesta classificació per la gran final catalana, en aquest cas del play-off d'ascens de segona federació masculina. Serà Cornellà-Badalona. Recordem que després d'aquesta final catalana, el qui guanyi s'haurà d'enfrontar a un altre equip, en aquest cas el guanyador de la fase gallega de classificació de la del play-off d'ascens de segona federació. Però en qualsevol cas, a partir del pròxim cap de setmana, us ho explicarem en aquest programa, Cornellà i Badalona, que s'enfrontaran a doble partit per ser el campió català d'aquest play-off d'ascens a segona federació.
12: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i gairebé 47 minuts. Vinga, més play-off d'ascens. En aquest cas, el play-off a tercera federació masculina. S'ha disputat ja l'anada de les semifinals i aquests són els resultats. De fet, les dues eliminatòries encara molt obertes.
2: Sant Mauro 0, Prat 1. Rubí 1, Poble Mafumet 1.
0: El Prat va guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro, tornant a recuperar sensacions, les sensacions que com a mínim sempre dona una victòria després d'una final de Lliga una mica irregular. Precisament això feia referència al tècnic de la Prat, David Vilajoana, als companys del Prat Ràdio.
13: Bé, molt content, com us podeu imaginar. Aníem d'una travessia del desert i el millor partit per guanyar que fos el primer de play-off. La primera part ens ha costat una miqueta ajustar. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i, evidentment, hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt. I vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant. Sí, jo a la mitja part els he dit que havia vist un canvi substancial respecte als altres partits. El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç en nivell mental perquè és un equip que venia de cops durs i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
0: Doncs content David Vilajoana per la victòria del Prat al camp del Sant Mauro, 0-1, la pròxima setmana tornada, i també tornada en l'eliminatòria entre el Rubí i Poble Mafumet. Ahir empat a 1, el vam poder seguir també aquest partit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es va avançar la Poble, va empatar el Rubí amb un autogol i després el veterà porter Rafa Leva del Rubí va mantenir viu a l'eliminatòria el seu equip amb moltes aturades. Xavi Vilagut, del costat de la Poble, llegia així aquest partit.
14: Sí, sí, sí, ens anem una mica amb un sabor agradolç, perquè crec que bé, el partit sí que ells l'han iniciat potser una mica millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts. Nosaltres a poc a poc hem anat entrant al partit, hem tingut una miqueta més de control, hem llegit bé quan teníem que anar a l'espai i quan al peu, i jo crec que hem acabat bastant bé la primera part, amb l'avantatge al marcador, i bé, la segona part crec que ha estat totalment diferent. La segona part crec que ha sigut totalment el control nostre i recordo que moltes oportunitats molt clares, moltes, no sé si 4 o 5, no sabria dir-te ara, però bé, aquí crec que ens ha faltat un pèl de tranquil·litat per definir una miqueta millor aquestes situacions, però bé, al final és una eliminatòria, sabíem que era de 180 minuts i hem fet la primera part i ara a la Pobla, amb la nostra gent, intentar reunir-ho.
0: I un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Palamós 1, Viladecans 3, Igualada 2, Turó Peira 1.
0: Doncs el Viladecans ha sorprès el Palamós aquesta tarda, 1-3, Ràdio Palamós, Joan d'Aguilar.
15: El Palamós i el Viladecans han disputat el primer partit de la semifinal de la promoció d'ascens a la Lliga Elite amb victòria visitant per 1-3. El Degà s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal transformat per Mercader, però Etido, Akram i Serrano han donat la volta al marcador i deixa els del Baix Llobregat amb avantatge de cara al segon partit. Aquestes eren les declaracions de Marçal Joanola, entrenador dels palamosins, en finalitzar el maig.
16: Hem sigut dos equips totalment diferents d'una part a l'altra. El partit l'hem començat amb una empenta molt gran, amb l'ambició que portàvem dels últims partits. I, òbviament, després de l'1-0, ells han fet un pas endavant, s'han començat a obrir una mica més, han anat més per fora, amb pilotes aèries, però l'equip ha mantingut el tipus i fins i tot hem tingut moltes transicions per fer el 2-0. I just abans del descans fem un xut, no acaba d'entrar, l'agafa el porter, xuta de camp a camp i el seu jugador fa angular-lo, però a partir d'aquest gol crec que l'equip canvia totalment la cara, ens venim bastant a baix i el més important és que de dos gols no se n'han anat, llavors la setmana que ve queden 90 minuts i hem de seguir aprofitant aquesta oportunitat que tenim mentre estiguem vius fins l'últim minut.
15: El Palamós Club de Futbol necessitarà remuntar en el partit de tornada per mantenir viu el somni de l'ascens a la Lliga Elite, un partit que es disputarà el diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda.
0: I Igualada 2, Turó de la Peira 1, per tant, també molt oberta aquesta semifinal en l'altra eliminatòria. Després del partit escoltàvem a Dani Andreu, el tècnic de l'Igualada, i del costat del Turó de la Peira, a Manu Gràcia.
17: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs a anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
18: Sabemos la dificultad de venir a Igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido a eliminatoria en mini partidos, sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, ha habido la segunda parte, nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido, pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde, ya he visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo, al final sales vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en el tópico, 90 minutos son muy largos.
0: I parlem també de futbol sala, la Copa del Rei, decepció a les semifinals del Barça un altre cop des de la tanda de penals.
2: Barça 2, Jaén 2 i el Jaén, que es van dur aquesta semifinal als penals.
0: Ja havia perdut el Barça amb el Jaén als penals a la final de la Copa d'Espanya. El Jaén, per cert, avui s'ha proclamat campió. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
19: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más. Nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero al resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
0: I a la primera femenina, penúltima jornada, l'alegria, la permanència del Mamut Les Corts, la tristesa, el descens del Penyes Plugues.
2: Torcal 4, Penyes Plugues 0. Pollo Pescamar 2, Les Corts 2.
0: Doncs avui hem parlat amb el tècnic del Penyes Plugues, Jacob Bustamante, que ens deia això després d'aquest descens.
20: Ha sigut una temporada molt exigent, molt dura, no? Hem competit a primera divisió fins a les últimes opcions, no? Hem competit fins al final, ho hem cregut, portàvem dues victòries seguides que ens havien apropat a un objectiu que era molt exigent, no? Que tenia molt de valor. Hem competit amb gent professional, hem competit amb gent que té molts més recursos que nosaltres a nivell de, doncs, òbviament, econòmics i plantilles, però també recursos en el dia a dia i instal·lacions, horaris, totes aquestes coses, no? Nosaltres estem molt orgulloses de la temporada que hem fet. Crec que el club també ho està. El club ha fet molts esforços per poder estar en les condicions òptimes, però és veritat que hi ha diferències que quan puges de categoria són molt difícils de salvar, i així ha sigut, no?
0: I a tot això, la capitana esplovina Pilar Ribas es retirarà dissabte vinent contra l'Alcorcón. I el Mamut Lascor se salva, i això ens deia avui el seu tècnic Nil Marcón.
1: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts, i amb l'empat d'ahir a la pista del segon classificat, anant perdent 2-0 el descans, doncs té molt mèrit, i és un punt que amb la combinació de resultats doncs, ens ha donat aquesta salvació. I res, estarem una temporada més a primera, a gaudir ara aquest darrer partit i a començar a pensar en la temporada vinent.
0: Doncs de moment, Mamut, les coses queda com a únic equip català a la primera femenina, però la setmana vinent dos equips més de casa nostra jugaran l'anada de les semifinals per pujar. El Rubí visitarà l'Almagro i el Linyola rebrà el San Fernando. Seran dues eliminatòries les que hauran de superar per aconseguir pujar a primera femenina. Vinga, ens aturem. Escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Més esport aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local. Joves amb ofici.
22: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
21: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
22: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
23: Propostes en xarxa.
24: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
25: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
26: Preparat, Eneco?
27: Sí.
26: Temps. Sentit.
27: S-E-N-A-T-I-T.
25: Concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
26: Quina seria la paraula intrusa?
28: Casoplón.
26: Correcte. En català, per fer...
25: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
27: D-E-S-C-O-A-P-A-N.
25: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. L'havia quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont encara, tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7 quilòmetres i mig de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre, ja ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem en el seguiment plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del waterpolo, de l'hoquei patins i de molts esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Roger Marca, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut prolonga la bona ratxa.
1: Els badalonins han derrotat el Burgos per 86-79, acumulant 4 victòries seguides a la Lliga ACB i continua en sisens. Derrotes intrascendents del Lleida 88-116 davant l'Andorra i del Girona 86-80 a Bilbao. I dissabte, victòria del Manresa a Gran Canària 80-87. Pel que fa al Barça-València, es jugarà diumenge vinent perquè els valencians disputaven aquest cap de setmana la final a 4 de l'Eurolliga.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a un triomf de la final de Lliga.
1: Després de guanyar la Copa la setmana passada, les lleidatanes han golejat el Palau per 5-1 en el primer partit de la sèrie de semifinal al millor de 3. Lucia Guado, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'han fet 2 gols, han marcat els gols del Vila-sana, mentre Laura Puigdueta ha anotat el de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau.
0: Waterpolo, el Barceloneta colpeja primer.
1: El campió de les 20 últimes lligues de divisió d'honor masculina s'ha imposat al Sabadell per 17-13 i dissabte a Terres Vallassanes tindrà el primer matchball per revalidar el títol. Dimecres, Sant Andreu i Mataró començaran la final de divisió d'honor femenina també al millor de 3 partits.
0: I quàdruple ascens català a les fases d'ascens d'handbol.
1: A la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat puja després de guanyar els 3 partits de la fase d'ascens, derrotant avui el Ciudad Jardín. També puja a la mateixa categoria el Mataró, gràcies al triomf sobre l'Alcúdia per 31-27. I a la fase d'ascens a primera estatal masculina, ascensos també del Sant Martí Adrianenc i del Garbí Palafrugell. Qui no pujarà és el Granollers Atlètic, que va caure 30-26 a Oviedo en la tornada per pujar a plata masculina.
0: I gairebé 6 minuts, marxem de ronda. Una rondeta curteta perquè ja només tenim un partit en joc a aquesta hora de la nit de diumenge en hoquei patins nacional catalana masculina. Aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Continua el partit entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
2: Sí, que home, bona tarda. Doncs sí, encara queda força temps. Minut 9 de la segona meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment. Un partit molt intens i molt entretingut, amb 10 gols ja, els que s'han vist. Domina el Noia, el conjunt local, per 7 gols a 3. Les superioritats numèriques estan marcant el guió d'aquest partit, sobretot a la primera meitat, després d'una vermella a Ferran García. En tan sols 2 minuts ha trencat el partit el Noia amb 4 gols. Ha anat al descans amb un avantatge de 5-1, ara mateix, a 15 minuts pràcticament per l'acabament del partit. Domina el Noia 7-3 amb un Pau Andreu estel·lar, autor de 3 gols de l'equip.

0: Vinga, 9 i 7 minuts. Comencem la segona hora de l'enjoc i és moment de parlar de bàsquet. Lliga ACB, penúltima jornada. No ha jugat el Barça, que ha ajornat fins la pròxima setmana el partit davant del València, perquè els valencians estan jugant, o estaven jugant aquest cap de setmana, l'Eurolliga, la final a 4. Però sí que han jugat els altres equips, els 4 equips catalans. Tenim 2 victòries i 2 derrotes.
1: Bilbao 86, Girona 80, Lleida 88, Morabanc Andorra 116, Joventut 86, Burgos 79, Gran Canària 80, Manresa 87.
0: Doncs amb aquests resultats doncs anem a repassar primer el que ha fet la penya, que és l'equip que ha jugat aquesta tarda, que acumula ja 4 victòries seguides i cada moment referma aquesta 6ª posició, encara sense descartar la 5ª plaça, perquè recordem que té encara un partit pendent. El Joventut, que ha guanyat a la Burgos, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona nit. El Joventut ha guanyat 86-79 al San Pablo Burgos en un partit intranscendent pel conjunt castellà, que ahir, abans de que jugués el partit, ja va conèixer que tenia la permanència al sac després de la derrota de Gran Canària. Això ha fet que el conjunt castellà arribés amb una tranquil·litat important i la intensitat s'ha notat en el seu joc. El conjunt verdinegre va aprofitar per dominar. Ho ha arribat a fer de 15 punts, tot i així. El Burgos s'ha acostat fins a 2 punts, però el tram final, en un final ajustat, l'experiència i la qualitat dels jugadors verdinegres han acabat de decantar la balança. Dani Miret ha aprofitat per fer rotacions, perquè dimarts tornarà a haver-hi partit, la segona part del partit que es va suspendre contra Unicaja. La penya dominava de 20 punts i es va espatllar el videomarcador que va obligar a suspendre el partit. La penya, per tant, jugarà dimarts i divendres tancarà la lliga regular a la pista del bàsquet Girona. El Joventut encara pot ser quart a la lliga regular.
0: Doncs déu-n'hi-do, encara té opcions la penya, encara hi ha molts partits pendents de diversos partits, de diversos equips, entre ells la penya, que té partits per recuperar. I a tot això, a la transmi precisament dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona, hem escoltat un dels jugadors de la penya, Ludi Håkansson.
3: No sé si es el mejor partido, pero creo que llevamos una buena racha, ¿no? Estamos ganando partidos, hemos ganado mucho fuera de casa ahora y en casa ahora preparándonos para el playoff, porque en casa hay que ganar, sí o sí. Para mí, no, yo creo que cada partido aquí es un lujo trabajar de esto y intentar ganar delante de nuestra gente, siempre vamos a full. Puede ser que no sabes, no vas a full porque por diferentes motivos, pero yo creo que el equipo ha preparado y ha hecho un partido como cualquier otro para ganar.
0: Doncs victòria de la penya avui en aquest partit. Avui també ha jugat el Girona, ha plantat cara a Bilbao, però ha acabat caient. No hi ha manera d'acabar amb aquesta mala ratxa de les últimes jornades. Girona FM, Marc Treserres.
4: Nova derrota del bàsquet Girona, la quarta consecutiva, la 5ª en els últims 6 partits, en el qual l'equip, tot i que ha competit al Bilbao Arena, no ha aconseguit guanyar i ha perdut 86-80. Un maig molt igualat, de principi a fi, en què hi ha hagut diverses alternances en el marcador. El Girona ha començat molt bé a l'inici del partit, amb un 3-13 d'inici, però a poc a poc ha anat retallant diferències al conjunt local, gràcies sobretot al català Aleix Font, que ha acabat amb 12 punts i 2 triples. Al segon quart, el partit frec a frec també, i a la mitja part el marcador era favorable al conjunt de Jaume Ponsarnau, 40-39. El Bilbao vivint moltíssim des de la línia de personal d'inici a fi. El Girona, un pèl més encertat que altres dies en triples, es mantenia dins del partit, però sobretot gràcies a la feinada de Martínez Gueven, que al descans ja portava 15 punts amb 6 rebots ofensius. Al tercer quart, màxima igualtat. Cap dels dos equips s'ha desenganxat d'en el marcador. El Girona, gràcies a Nidam, ha aconseguit un petit avantatge de 4 punts. Tot i així, ha estat contrarrestat de seguida per, sobretot, els punts de Panzer, també, com dèiem, repetim, des de la personal. A l'últim quart, màxima igualtat, però comença molt bé el Girona, amb 4 punts consecutius de Gueven, que ha posat la màxima en el marcador. Era un 64-71 a 9 minuts pel final. A partir d'aquí, però, domini del Bilbao, que a poc ha anat retallant la diferència i ja, als últims minuts, s'ha posat per davant el marcador i ha tancat el partit amb un parcial de 10-2, favorable gràcies als 2 triples que han fet molt de mal del veterà escorta nord-americà Darron Hilliard. Així doncs, amb aquest resultat, tot i que el Girona ha competit, no suma la 14ª victòria i ho intentarà a l'última jornada, la setmana que ve, rebent a Fontejau el Joventut de Badalona, l'últim derbi català de la temporada.
0: I aquesta era la lectura que feia de la derrota Moncho Fernández.
5: El partido ha discurrido entre errores de uno, aciertos del otro y viceversa. Pues ha llegado a, usando el símil ciclista, a la escapada buena, ¿no? A ver quién la cogía. Y bueno, pues yo creo que la ha cogido Bilbao, ¿no? Nuestros últimos lanzamientos, en los últimos tres minutos, pues se han ido fuera y sin embargo, pues Bilbao ha tenido el acierto para hacerlo. Hemos tenido errores durante el partido, claro que sí, ofensivos y defensivos, pero a nivel, yo creo que esfuerzo y lucha y demás, yo creo que el equipo está muy bien.
0: I durant la derrota avui de Lleida, tot i que ja estava salvat, davant de Morabanc Andorra, que sí que es jugava a les garrofes. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
6: Jo crec que en els cinc primers minuts nosaltres hem sortit amb bona energia, amb bona mentalitat, movent bé la pilota, amb bona tensió competitiva, amb bona mentalitat, però a la que hem rotat una mica s'ha acabat l'equip, no? Crec que ens han fet 25 punts en 5 minuts al primer quart i a partir d'allí pues, l'Andorra sona creient, ha estat molt més seriós que nosaltres, a la mitja part ja portaven 15 rebots més que nosaltres, han estat molt encertats, han jugat amb més energia que nosaltres, no? I nosaltres, pues, si no juguem amb l'energia o amb la tensió competitiva, com podia passar avui, perquè no teníem pues, un objectiu clar a la vista, i l'altre equip sí, pues, nosaltres som, sense aquesta actitud o sense aquesta energia, pues, som un equip justet.
0: I ahir, victòria del Baxi Manresa, la pista del Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
7: L'equip de Diego Campo ha firmat un gran partit d'inici a fi per sumar un triomf de molt mèrit al sisè en els darrers 8 partits. El Gran Canària, que jugava a permanència, ha mostrat un baix nivell col·lectiu i s'ha apagat en els moments importants. Després d'un primer període igualat, els del Bages han acabat millor el segon quart, però van deixar el descans amb el més 7, una diferència que s'ha ampliat a l'inici del tercer període amb 3 tipus consecutius i que semblava definitiva. L'equip local tirava de talent per intentar retallar distàncies i creure una difícil remuntada, però davant es trobava amb una manera sòlid que, sense la pressió que tenia el Gran Canària, jugava amb una gran confiança. En el tram final, ha pujat l'encet dels Canaris, però els del Bages han sentenciat el duel amb caràcter. El jugador més destacat ha estat David Duke Jr., autor de 16 punts a la segona part. Diego Campo feia una valoració del partit.
8: El tercer quart hemos ido a más, hemos jugado sin meter de 3 puntos. Es muy difícil tirar de 3 puntos los tiros que queremos por la defensa que hace el Gran Canaria, que aísla mucho el bloqueo directo en el 2 contra 2 y no dan ayudas. Y bueno, no hemos podido correr y no conseguir esos triples, y los triples que hemos conseguido pues no hemos estado sólidos. Sin embargo, hemos estado muy bien penetrando los unos contra unos, penetrando en el bloqueo directo y sacando faltas, porque vas hasta ahí adentro y hemos estado muy bien. Yo creo que hemos ganado en un campo difícil, en una situación muy difícil para Gran Canaria, que se jugaba todo hoy, bueno, con solvencia, y estoy muy contento con la actitud del equipo, que hoy ha vuelto a demostrar que jugando en equipo, no individualmente, jugando en equipo, pues se puede competir y competimos muy bien en la Liga CB.
7: Ara, el Baxi Manresa ja pensa en l'últim repte de la temporada, que serà divendres que ve davant el Real Madrid en el Congost.
0: Vinga, i un parell de punts més de bàsquet. A la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, el GEC no va poder completar la remuntada davant del Lleó.
1: GEC 62, Lleó 66.
0: Doncs ja portava un desavantatge de 16 punts del partit d'anada. Va estar per davant a la primera meitat de la GEC, però al final el Lleó va acabar imposant el seu potencial. Pau Fuster, tècnic del GEC, llegia així l'eliminatòria.
9: Un partit, no?, que sabíem que seria molt complicat, que León faria una mica el mateix que vam fer en el partit d'anada, intentar ser molt, molt físiques, intentar castigar-nos molt el rebot ofensiu perquè nosaltres no tinguéssim el ritme ofensiu que ens agrada tenir. I penso que hem fet una molt bona primera part. Penso que hem sigut molt, molt solvents a la primera part, respectant el nostre pla de partit en tot moment. Però potser sí, no? Doncs que una altra vegada el que és la sortida de tercer quart, doncs aquí el seu físic i potser la seva rotació una mica més llarga, no? La seva tipologia de jugadores, això, no? Doncs molt físiques, ens han tornat a castigar. I ens ha costat trobar les situacions que hem trobat a la primera part per anotar. I a partir d'aquí, no, doncs, elles ens han anat aixugant la diferència i bé, al final no ha sigut possible guanyar el partit i, evidentment, doncs, tampoc remuntar l'eliminatòria. Tot i així, marxo content del partit de l'equip. Penso que no, hem acabat la temporada sent reconeixibles, que una mica és el que volíem, i tot i no haver aconseguit, no, doncs remuntar aquesta eliminatòria, crec que la temporada de l'equip és molt bona i és per estar molt, molt contentes i molt orgulloses del que hem fet.
0: Sí, senyor, a felicitar a la GEC perquè ha fet una molt bona temporada, i també han fet una molt bona temporada el Samà Vilanova, que puja a tercera FEP masculina. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Temporada històrica pel Club Bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. Ahir va certificar l'ascens a tercera federació. La setmana passada ja ho podia haver fet, però Rabia Lartés, que ha estat indubtablement el millor equip de Supercopa, no va poder fer-ho, però tenia dues oportunitats més, i en el primer matchball, oportunitat que han agafat amb les dues mans els d'Adrià Pinyol. Victòria ahir davant del Martinenc per 94-89, i per tant, segona plaça assegurada, a falta d'una última jornada, que serà de tràmit. La posició, a més, t'assegura l'ascens a tercera federació. Mai abans el club vilanoví ni cap de la comarca del Garraf havia jugat en categoria estatal. Un partit, a més, complicadíssim, on els del Guinardó van anar molts minuts per davant en el marcador, però on en els minuts finals van aparèixer aquests jugadors de talent que té el Club Bàsquet Samà, i que després d'èpoques fora de la comarca, en altres clubs, en altres projectes, aquesta temporada han aconseguit tornar a repatriar. Damián Jiménez, Arnau Carreras, Jaume Fanca, precisament Jiménez, amb dos triples fonamentals, va permetre que el Club Bàsquet Samà acabés fent el passet endavant definitiu i aconseguint, com dèiem, aquesta victòria final davant del Martinenc per 94-89. És la cirereta, una temporada històrica i segurament també un pèl inesperada. Ho reconeixia un dels membres del nucli dur del vestidor, Sergi Liao. Forma part d'aquest grup de jugadors formats al propi Samà o en clubs de la comarca del Garraf, i que aquesta temporada han fet un salt qualitatiu i millorable que acaba amb tots ells a tercera federació. La recepta de l'èxit, ell mateix ho diu.
9: No té gaire sentit lo d'aquest any. Tots ens preguntàvem a principi de temporada, doncs, on aniria això. Si et soc sincer, les sensacions eren, doncs, que seria un any on havíem de lluitar per... Sabíem que teníem opcions a fer un any un bon campionat, però en cap cas ens imaginàvem. És que al final hem perdut 6 partits en tot l'any. I bé, crec que és una recompensa, no, aquest any. Portem molts anys junts, el nucli del grup. Al final som un grup d'amics que estem competint contra gent, pues, que té aspiracions algunes i que entrena molt físicament. Els d'avui, per exemple, no hi havia persona que no baixés de l'1,95. Però bé, som un grup molt maco, gent, bona gent, i al final això al camp es nota.
10: No és una qüestió d'una sola temporada, és la recompensa a una manera de treballar, a una idea i a un projecte, aquest del Club Bàsquet Samà, que va més enllà del que ha passat aquesta temporada sobre la pista, però que al final, a nivell de resultats, ha tingut, com dèiem, aquesta recompensa immillorable. L'ascens a tercera federació, que gaudiran la temporada vinent.
0: Vinga, 9 i 20 minuts. Us dèiem fa un momentet que el Badalona és el rival ja del Cornellà a la final catalana d'aquest play-off d'ascens a segona federació. Ha hagut de patir, però el conjunt escapulat ja és en aquesta final. Ramon Duran, Ràdio Ciutat de Badalona, bona nit.
11: Què tal? Molt bona nit. Doncs així és, eh? Quin patiment a l'estadi municipal. No s'ha resolt això fins a l'últim minut pràcticament de la pròrroga, i al final, doncs, la millor classificació li ha donat el passi a la següent eliminatòria al Badalona. Un Badalona que ha estat superior a la primera part, on, malgrat que el marcador ha indicat un 1-1 al descans, és cert que l'equip de Miquel Azparren ha disposat de grans ocasions fins a

0: pilota a Kerr, que no ha perdonat per fer el tercer, i d'aquesta manera doncs, ha posat emoció. Un Badalona que en aquells moments estava contra les cordes, l'Ospi, que cada cop ho veia més clar que podia capgirar l'eliminatòria de ple, i al final doncs, ha arribat amb una estira i arronsa als 90 minuts doncs, que han donat el passe de a la pròrroga, no? El temps afegit. En el temps afegit, l'Ospi ha continuat dominant, ha volgut portar el ritme del partit. És cert que no hi ha hagut grans ocasions per marcar. El Badalona en algun contracop en superioritat no ha estat fi en l'última passada, i al final, amb l'emoció que hi havia amb aquest ull a les graderies, tant per una afició com per l'altra, amb l'afició de l'Ospi embogida i l'afició del Badalona, que no ho veia clar, doncs ha arribat amb aquest 1-3 que li ha donat la possibilitat al Badalona d'accedir a la segona eliminatòria amb molt de patiment.
1: Gràcies, Ramon. Bona nit.
0: Adéu.

0: 9 i 23 minuts, vinga, parlem d'handbol. A la Lliga de Sobal, a Barça i Granollers van guanyar els seus partits divendres, però pel que fa a fases de descens, o en aquest cas divisió d'honor plata masculina, en aquest play-off descens permanència tornada, al Granollers li van remuntar la renda que teníem.
1: Oviedo 30, Granollers Atlètic 26.
0: Doncs havia guanyat d'un, per tant, el Granollers Atlètic que no aconsegueix l'ascens a plata masculina. Qui sí que ha aconseguit ascens, en aquest cas a la plata femenina, són Sant Cugat i Mataró.
1: Ciudad Jardín 26, Sant Cugat 27. Mataró 31, Alcúdia 27.
0: Doncs han aconseguit aquests ascensos d'una banda al Mataró, que ha derrotat l'Alcúdia. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: El Joventut Handbol Mataró ja és equip de divisió d'honor plata femenina després de derrotar l'Handbol l'Alcúdia a la final de la fase d'ascens disputada aquest diumenge a Tarazona. Partit molt igualat, amb diverses alternatives i que no s'ha resolt del tot fins als últims 5 minuts. Les mataronines partien amb el desavantatge d'haver tingut un dia menys de descans que no pas el conjunt valencià, amb l'afegitó, a més, d'haver patit fins als últims segons del partit de dissabte contra el Màlaga Costa del Sol per aconseguir el passi per a la final. L'equip mataroní ha començat malament, desubicat i sense ritme. El 2-0 inicial de les valencianes deixava ben clar que el partit no seria precisament un passeig. Sortosament, el Joventut ha sabut sobreposar-se a aquest mal començament i ha aconseguit equilibrar la situació. A partir d'aquí, el partit ha entrat en un bucle d'empats i mínims avantatges de les valencianes que en tot moment portaven la iniciativa. Al voltant del minut 10, l'Alcúdia ha fet un pas més i ha sabut obrir una escletxa en l'electrònic arran del 9-6 i del 10-7. El Joventut ha remuntat la situació i al voltant del minut 25 ja havia capgirat el marcador amb un avantatge de 2 gols, 12-14, que s'ha convertit en 4-14-18 al final del primer temps. A la represa, l'argument del partit s'ha invertit perquè ha estat l'Alcúdia el que de mica en mica ha neutralitzat l'avantatge de les matronines fins a col·locar-se novament per davant el marcador 25-24 al voltant del minut 18. I és aleshores quan ha vingut el moment clau que ha decidit el partit. El Joventut ha reaccionat i amb un parcial de 0-4 en els 7 minuts posteriors ha capgirat la situació. A 5 minuts del final, les de David Verdugo gaudien d'un marge de 3 gols a favor, 25-28, que només calia administrar amb el cap fred per assegurar-se la victòria. I així ha estat. A més, un parell d'accions de l'ala dreta mataronina Matenent Traore han acabat eixamplant el marcador fins al que ha estat el resultat definitiu. Handbol d'Alcúdia 27, Joventut Handbol Mataró 31.
0: Doncs ascens pel Mataró i ascens també a Sant Cugat en la seva fase d'ascens que jugava a Renteria, Cugat Mèdia, Joan García.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història. Assoleix per primera vegada l'ascens a Divisió d'Honor Plata, tercera categoria estatal, i ho ha fet en un èxit sense precedents amb una final disputada a Renteria, Guipúscoa, amb un equip que ha quedat invicta i campió de la fase sector. I és que les santcugatenques han superat l'RK Navarrés per 21-29. Això va ser divendres. Dissabte, l'anfitrió, l'Erenja Vitec, per 19-27. I avui, en una final entre tots dos conjunts que no havien perdut cap partit, ha superat l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per un ajustat 26-27. El primer temps ha finalitzat amb avantatge del conjunt andalús per 13-12, però a la represa l'Handbol Sant Cugat ha estat més encertat en els metres finals i d'aquí el resultat final. Les santcugatenques que competiran la temporada vinent a la tercera categoria estatal en un nou èxit del conjunt que entrena.

0: Víctor Gómez.
1: Moltíssimes felicitats a Sant Cugat i a Mataró i, evidentment, desitja que aconsegueixin doncs, econòmicament fer factible aquest ascens, que ja sabem cada any que ens trobem amb molts ascensos d'equips catalans que després no poden fer front per motius econòmics. Vinga, 3 minutets més i darrera mitja hora de l'Àngel. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.
3: L'univers infinit.
4: Sírius i el calendari egipci. A l'antic Egipte, l'estrella Sírius tenia una connexió fonamental amb les inundacions del riu Nil i de la vida agrícola, religiosa i astronòmica d'aquesta civilització. Sírius, l'estrella més brillant del cel nocturn, apareixia abans de la sortida del sol a mitjans de juliol, coincidint amb l'inici de les inundacions anuals del riu Nil, que es coneixien com Aket. Aquest fenomen marcava el començament del nou any egipci i era un esdeveniment clau tant per l'agricultura com per la religió. Les inundacions del riu Nil eren essencials perquè dipositaven llims fèrtils a les terres de conreu, garantint així bones collites. Els egipcis observaven Sírius com un senyal diví que anunciava aquest cicle de renovació. Astronòmicament, els seus coneixements eren molt avançats i utilitzaven aquesta estrella per establir un calendari solar de 365 dies, un dels sistemes calendaris més precisos de l'antiguitat. Cal pensar que la gran majoria de calendaris de l'antiguitat eren lunars en lloc de solars, en lloc d'anuals, ja que era més fàcil mesurar mesos amb les fases de la Lluna que anys amb el Sol. Religiosament, Sírius es relacionava amb la deessa Isis, una figura clau del panteó egipci, mentre que el Nil estava associat a Osiris, el seu espòs. El retorn de Sírius al cel simbolitzava la renovació de la vida i la fertilitat, reflectint el cicle de les aigües del riu i de la natura. Això convertia Sírius en un símbol sagrat que connectava el cel i la terra. A més, alguns temples, com el de Denderah, es van construir alineats astronòmicament per coincidir amb l'aparició heliacal de Sírius, demostrant la importància que li donaven els antics egipcis tant en el camp religiós com en l'astronòmic. Aquest esdeveniment també era una eina pràctica per a la planificació agrícola, ja que permetia predir amb precisió el cicle de les inundacions. Finalment, és interessant destacar que, com que el calendari egipci no tenia anys de traspàs, l'aparició de Sírius es desplaçava lentament respecte del calendari civil al llarg dels segles, cosa que va generar desafiaments astronòmics que els egipcis van afrontar amb un gran enginy. En resum, Sírius no només era una estrella, sinó el cor del temps i de la vida per l'antic Egipte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i estàvem parlant d'handbol. Us hem comentat ja l'ascens a plata femenina del Sant Cugat i del Mataró, però no són els únics ascensos d'equips catalans en aquest cap de setmana de fases. Per exemple, la fase d'ascens a primera estatal masculina també en tenim dos més, perquè avui tant Sant Martí Adrianenc com Garbí Palafrugell doncs ja són equips de primera estatal masculina.
2: Sant Martí Adrianenc 31, Urdaneta 24, Garbí Palafrugell 33, Don Ivane 34.
1: Doncs aquesta derrota ha estat intranscendent del Garbí Palafrugell, que jugava a casa, també el Sant Martí Adrianenc jugava a la Verneda. En aquest cas, el Palafrugell, tot i perdre avui, ja ha aconseguit l'ascens, i així ho celebraven després del partit el tècnic Josep Maria Mora i un dels seus jugadors, Jan Casellas.
3: És una cosa que fa temps que lluitem i aquest any ho hem aconseguit. La temporada ha estat complicada perquè tampoc som tanta gent. Hem tingut sort que no hem tingut massa lesions i al final doncs, ha vingut tot rodó. Molt bé. Malgrat que ahir en el partit decisiu vam tenir dues lesions importants, però ens vam saber sobreposar i vam treure el que és nostre orgull garbinenc per tenir-ho endavant. L'any que ve esperem que no sigui ascensor de pujar i baixar, sinó que puguem mantenir molt de temps la categoria.
4: Hòstia, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi ha hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
5: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha, però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: No vull 33 minuts pràcticament. És moment de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor masculina, avui s'ha disputat el primer partit de la final, el millor de 3, i de moment el favorit ha fet la feina.
2: Doncs sí, el favorit, que era el Barceloneta, ha guanyat 17-13 al Sabadell.
1: Doncs el Barceloneta, que porta 20 títols seguits, del total de 25 que en té, doncs ha guanyat aquest primer partit. El segon partit serà dissabte a Sabadell. Si tornés a guanyar el conjunt mariner ja seria campió de Lliga, però el Sabadell ha demostrat avui que li pot plantar cara. Ha fet un molt bon partit al conjunt que entrena Quim Colet, que després del partit deia als companys de Ràdio Sabadell que estava molt i molt satisfet.
6: Sense relativa, estic molt satisfet. Molt satisfet i orgullós de, diguéssim, de l'equip, de com han entrat al partit, etc. Independentment del resultat, evidentment, sabem que és molt complicat, però bé, nosaltres la diferència de plantilla és molt àmplia, si a sobre li posem que tenim, des de principi de temporada, una baixa, evidentment, que no l'hem tingut en tot l'any, com és l'Àxel, i després dues baixes, la del Jack Larsen de molt de pes, val? I aquests últimes setmana també el Roberto, no? O sigui, no puc dir absolutament res. Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc., i un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
1: Doncs dissabte a Sabadell, a Can Llong, el segon partit d'aquesta gran final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3. També en aquesta divisió d'honor masculina s'està jugant el play-off per la plaça europea. S'ha jugat ja l'anada de la gran final.
2: Sant Andreu 11, Mataró 20.
1: Doncs agafa renda al Mataró. I el play-out de permanència, primer partit de la final, el millor de 3.
2: Catalunya 16, Boadilla 11.
1: Doncs bon resultat pel Catalunya, pel conjunt gracienc, que guanya el primer punt. Si en guanyés un altre partit, el segon ja aconseguiria la permanència. D'altra banda, la divisió d'honor femenina es va jugar ja el segon partit de semifinals i ja tenim definida, de fet, la gran final després del triomf del Mataró.
2: Sabadell 10, Mataró 12.
1: Doncs amb aquesta victòria, la final serà Sant Andreu-Mataró a partir del dimecres. Començarà aquesta final també al millor de 3. Així valorava ja l'eliminació el tècnic del conjunt del Sabadell, David Palmà.
7: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
1: Doncs el tècnic de 3 Champions de la Sabadell, que va dirigir el seu últim partit a la banqueta de l'equip de Can Llong. I més divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea, partits d'anada de les semifinals.
2: Mediterrani 10, Catalunya 11, Sant Feliu 12, Barceloneta 17.
1: Doncs agafen avantatge Catalunya i Barceloneta, que sí, fan bones aquestes respectives rendes en els partits de tornada, jugarien la gran final per aquesta plaça europea, quan recordem que també s'han d'enfrontar a la final de la Eurocup, el Catalunya i el Barceloneta. I també a la divisió d'honor femenina, play-out de permanència, anada de les semifinals, ahir va jugar l'Horta.
2: Horta 13, Canoe 9.
1: Doncs bona renda de 4 gols per l'Horta. La tornada serà el pròxim dissabte, com també a la play-off per plaça europea. I per últim, per acabar la repassada a tot el que està sent el waterpolo, molts play-off, en aquest cas play-off descens a divisió d'honor femenina, tornada de semifinals, equips que estan intentant aconseguir una plaça a la màxima categoria del waterpolo femení. Aquests són els resultats d'ahir dissabte.
2: Club Natació Barcelona 14, Pontevedra 11, Rubí 10, Molins 5.
1: Doncs Barcelona i Rubí, que jugaran la gran final per pujar a divisió d'honor femenina. Vinga, i parlem d'hoquei patins. Avui ha començat les semifinals. Primer partit al millor de 3 a l'hoquei lliga femenina, aquest duel català que ens ha deixat un resultat força clar.
2: Vilassana 5, Palau 1.
1: Doncs s'ha imposat el Vilassana amb un gol de Lucha Agudo, un altre de Bea Gaete, ha marcat també Elsa Salvanyà i doblet d'Aina Florença, qui si no, pel Palau ha marcat Laura Puigduet el gol de l'honor, però de moment el Vilassana que s'avança. El segon partit serà el pròxim dissabte al migdia. El Palau necessita guanyar per forçar el tercer partit. El Vilassana, si guanyés un altre cop, doncs ja es classificaria per a la gran final. Una setmaneta després de guanyar la Copa de la Reina, un Vilassana que ha estat molt superior, i així ens ho feia saber aquesta tarda. Hem parlat amb ella, una de les golejadores del conjunt lleidatà, Elsa Salvanyà.
8: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
1: Doncs estarà bonic aquest Palau Vilassana del pròxim dissabte. I a l'hoquei lliga masculina s'estan jugant els quarts de final, s'han disputat els segons partits, en aquesta sèrie és el millor de 3, una només s'ha decidit, les altres 3 ho faran dimarts. Aquests són els marcadors d'aquest cap de setmana.
2: Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4, Noia 6, Barça 3, Lleida 2, Liceo 4.
1: Doncs el Liceo és el primer semifinalista en aquest play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, ha eliminat el Lleida guanyant els dos partits disputats fins ara. Les altres eliminatòries es resoldran dimarts a 8:45. Els tercers partits seran Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Un Reus que ahir es va imposar per 2-0 davant del Calafell, tot i haver guanyat el primer partit. Recordem que entre setmana als despatxos el Calafell va aconseguir la victòria i per tant ara la sèrie està empatada a 1. La nova ràdio, Aleix Pérez.
9: El Reus Deportiu Brasília torna a parlar a la pista i s'imposa el Calafell per 2-0 en un partit que va dominar de principi a fi. El context era advers després de la resolució per alineació indeguda que els havia deixat sense marge d'error a l'eliminatòria. L'afició també va respondre tot plegat amb una sonora pitada a l'equip visitant, encara que el comportament va ser exemplar. Els reusencs es van posar per davant a la primera part mitjançant Guillem Zansà. Tot i el penal, va superar amb una segona jugada Martí Serra amb una subtil vaselina. Els reusencs van tornar a fer gala de la seva solidesa defensiva durant tot el partit amb un càndid superlatiu. El gol de tranquil·litat va arribar ja a la segona part, quan Martí Casas va trobar premi a la insistència en una jugada emmerollada dins l'àrea. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Brasília.
10: Molt content, jo crec que l'equip ha demostrat una altra vegada molta maduresa i molt saber estar. Sabíem que seria un partit totalment diferent a l'anterior, perquè aquests partits sempre tenen coses, matisos diferents, i han passat moments difícils a la primera part i l'hem sabut passar-ho.
9: Amb energies renovades, els reusencs visitaran Calafell dimarts en un partit a Carau Creu.
1: I el Voltregà ja havia plantat cara a Igualada i, a sorpresa, en el segon partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. El club patí Voltregà Movento Stern va superar ahir per 6-4 l'Igualada Rigat i va forçar d'aquesta manera el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, partit que jugarà dimarts a Igualada. El maig va tenir clar color local amb un Voltregà que al minut 33 guanyava per 3-0. D'entrada, el Voltregà no va aprofitar una superioritat per una blava Matías Pascual als 4 minuts. Tot i això, un penal molt protestat pels locals als 9 minuts podia haver canviat la dinàmica. Roger Bars va marcar, però ho va fer xutant abans que xiulés l'àrbitre, que no va validar el gol. Aleix Mol es va fer l'1-0 als 14 minuts i Burgaia feia el 2-0 als 19 minuts, resultat amb el que es va arribar al descans. El 3-0 d'Àlex Rodríguez als 33 minuts semblava definitiu, però l'Igualada va fer el 3-1 als 35 minuts, jugant en superioritat per una blava al mateix Àlex Rodríguez. El gol va anotar Biel Llanes. Als 38 minuts, amb la desena falta del Voltregà, el mateix Biel Llanes feia el 3-2 i posava emoció al maig. Però el 4-2 de Petxi Armengol amb resposta ràpida de Canyadilles pel 4-3 i, sobretot, l'eficàcia de Burgaia, amb dos gols a pilota aturada en menys de 2 minuts, van posar un 6-3 que només van maquillar els de la noia amb el 6-4 de Marc González quan quedaven 2 minuts. Finalment, triomf dels d'Osona que forcen el desempat en un maig amb la pista plena i emoció, ja que després del partit es va retre un homenatge al capità Eric Vargas, que després de 16 anys al primer equip i 30 a l'entitat, ha anunciat que penjarà els patins.
12: Bueno, crec que allà ja vam ser superiors, aquí ho hem demostrat una altra vegada, ens mereixíem guanyar, allà ens vam quedar fora de la primera victòria per culpa dels penals, però crec que hem jugat 110 minuts molt superiors a ells.
11: I l'ambient avui?
12: Impressionant. I aquests dies som els que fan gran el nostre esport, el nostre club, el nostre poble i tot en general. Molt content, molt content. Això reflexa una mica el que jo he deixat en aquest club, una mica d'empremta. Sí, sí, sí, no va ser fàcil poder-hi arribar i crec que els anys m'han donat aquest premi, sobretot a aixecar les CERs i tot el treball que he fet i tot el que he sacrificat per ser un professional dintre de no ser-ho, i crec que aquest any encara ens queden coses molt maques per fer.
11: El pavelló de les Comes, dimarts, decidirà el rival de Noia o Barça en una semifinal.
1: Doncs sí, és que la Noia va derrotar 6-3 al Barça, gran partit del conjunt de Sant Sadurní, i va forçar aquest tercer partit que jugarà per la Blaugrana dimarts a 9:15. Un partit que també va servir com a comiat en aquest cas a Sant Sadurní per a l'Eix Esteller.
13: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit, amb el somni de portar aquesta samarreta, i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest grup, aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure.
1: Doncs Aleix Esteller, acomiadant-se de l'afició de Sant Sadurní. A tot això de la banda del Barça, Ricard Ares, el tècnic, analitzava així aquesta derrota que força el tercer partit.
14: Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut dos boles parades, tres uns per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador, però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts.
1: I qui diu adéu a la temporada és el Lleida, que va caure 2-4 davant del Liceo, així ho veia Sergi Duc.
15: I al final ens toca el primer classificat al play-off. Hem donat guerra, hem competit tot el que hem pogut. Llàstima que no hem pogut treure cap victòria amb aquesta eliminatòria, però la veritat és que contents per la feina feta. Sabíem de la dificultat que tenia, però contents de la feina. La nota és positiva, guanyes un títol europeu, quedes als 8 primers de la Lliga, competeixes amb el primer classificat. Per tant, s'hauria de donar un valor numèric, igual no te'l donaria, però sí que donaria la temporada com molt bona.
1: Vinga, i més hoquei patins. Lliga Nacional Catalana Masculina, aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Ha acabat ja aquest partit que anava amb retard entre Noia Vell i Castellà, Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
16: No, bona nit, doncs sí, ho ha fet fa un parell de minuts. Autèntic partidàs, molt emocionant i d'infart fins al darrer segon. Un Noia Freixenet que marxava tranquil al descans amb un avantatge de 5-1, que a l'inici de la represa l'ampliava, es col·locava amb un 7-2, però el Castellà, valent, atrevit, no ha baixat els braços i ha anat retallant distàncies. Semblava que el Noia, amb el 8-5, ja liquidava aquest primer punt, però al darrer minut el Castellà ha arribat a fer fins a dos gols més i en la darrera jugada del partit enviava una bola al pal. Resultat final, 8-7, 15 gols, 7 blaves i una vermella. El partit que ha tingut de tot, el primer punt d'aquesta eliminatòria, pel Noia B.
1: Doncs déu-n'hi-do, quin autèntic partidàs. Gràcies, Sergi, bona nit.
16: Bona nit.
1: I en aquest play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata, ahir també es va jugar el Mollerussa Caldes.
2: Mollerussa 0, Caldes 2.
1: Doncs així ho veien després del partit Marc Soler, del costat local, i Eduard Candami, tècnic d'alcaldes.
17: Haig de felicitar el meu equip perquè hem fet un molt bon partit. Durant tota la temporada, la veritat és que la mitja de gols de cara a porteria portàvem 2-3 gols cada partit. Avui no hem tingut aquest encert, però els he encoratjat, a més que acabo de sortir, per entrenar fort la setmana, i que n'estic seguríssim que el partit de dissabte que ve a casa seva el traurem endavant i segur que tindrem una altra oportunitat. L'esport sempre et dona una altra oportunitat.
18: A l'inici nosaltres no hem sabut com, els primers 6-7 minuts no estàvem trobant-nos. Després, mica en mica, hem anat entrant dintre el partit. És evident que el porter de la segona part, l'Hector, ha estat molt bé i ens ha aturat les dues pepes parades i això ens ha donat aquest punt d'estar resistint dintre el partit. I al final, doncs, amb aquest nivell de jugadors i d'equips, doncs, al final petits detalls, no? Un passe filtrat, un remat, una jugada de l'Adrià sol contra el porter que ha tingut la virtut d'aplicar-la. Jo penso que l'eliminatòria és de les més igualades i sabíem que els petits detalls.
1: I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, primer partit també de semifinals en les dues eliminatòries.
2: Mataró 4, Vilafranca 0. Girona 1, Caldes 2.
1: Doncs clara victòria del Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
19: El Club Hoquei Mataró guanya amb claretat el primer assalt de cara al retorn a l'Hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Club Patí Vilafranca en aquest primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Dos gols de Nina Almirall i dos més de Joana Font han donat una victòria per 4-0 en el primer partit, una allau de gols que s'han marcat en el primer temps. De fet, el 4-0 arribava pocs segons de la mitja part. Un partit certament amb dues cares. El cas és que les de Vilafranca no han entrat bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una bona versió del seu hoquei i, tot i que no han tingut la majoria del joc, han sabut controlar el maig i no han encaixat més. El conjunt de l'Alt Penedès ha sigut un dels dos únics equips que ha pogut derrotar el Mataró aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga. Les mataronines tenen ara a l'abast aquest primer encreuament que els portarà a jugar-se l'ascens a l'hoquei Lliga amb el guanyador de l'eliminatòria entre Girona i Caldes. Precisament un Caldes que s'ha imposat en el primer partit per 1-2 al Girona. El proper partit de les mataronines es jugarà dissabte que ve a la tarda a Vilafranca. I si fes falta un partit de desempat, aquest tercer es jugaria l'endemà diumenge a Mataró.
1: Doncs vinga, volem saber més detalls d'aquesta victòria d'Alcaldes a la pista del Girona que ens comentava l'Oriol. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
20: El Rec amb Làser va disparar la primera bala ahir en el primer partit de l'eliminatòria a 3 per anar a la final del play-off descens a la màxima categoria estatal femenina. Les gironines van començar fortes i es va notar el grau d'experiència i el factor pista fent que es posessin per davant el marcador, però el Rec amb va mantenir la calma i a la segona va sortir molt renovat per remuntar el partit. Aquesta és la bona nació que han fet l'entrenador del primer equip d'Alcaldes, Oriol Sapinya.
21: Molt content per les noies. Sabíem que bé seria un partit molt complicat. L'inici del partit possiblement no va ser el millor. Nervis, amb pressió, però bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar, que vam tocant dos cosetes, intentem millorar l'aspecte defensiu i allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això no, al final molt content per elles, per la feina que han fet en totes les circumstàncies.
20: Amb aquest resultat, el Rec en tindrà dissabte que ve l'oportunitat de classificar per la final del play-off en el partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes contra les gironines.
1: Vinga, i a la recta final hem de parlar també d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina s'ha resolt ja l'última jornada, per tant, tenim ja a final a 4 el pròxim cap de setmana a Madrid. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
22: L'Atlètic Terrassa guanya el Barça per 1-3 i aconsegueix el billet per la Final Four. En un maig sentenciat en l'inici del partit amb dos gols de Pepe Conill des del penal córner. Tot i que Pol Compte donava emoció per al conjunt blaugrana, novament Pepe Conill, des del punt de penal córner, establia l'1-3 que seria definitiu. Derbi sense res en joc entre el Club Deportiu Terrassa i l'Egara, però amb molts gols. Era l'últim partit de Jordi Fitó com a entrenador del Club Deportiu Terrassa i l'últim partit d'Andrew Wilson com a entrenador del Club Egara. De fet, a l'entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, la propera temporada serà de l'equip femení en substitució de Joan Vidal. S'avançava Biel Roca per al Club Deportiu Terrassa, empatava Iñaki Fernández des del penal córner, Ferran Navarrete tornava a avançar al conjunt vermell i Nil Trujillo al tram final establia l'empat a 2, que seria definitiu.
1: Doncs aquesta final a 4 la pròxima setmana a Madrid. Club de Campo Atlètic Terrassa i Polo Complutense seran les semifinals masculines, però és que la femenina ha acabat també la lliga regular i ja tenim també protagonistes d'aquesta final a 4, Miqui.
23: L'Atlètic Terrassa acomiada la temporada a casa amb un empat a 2 davant el Real Club de Polo, en un partit on l'Atlètic ha mostrat el seu potencial i també doncs, que arriba un bon moment en aquesta Final Four davant un Polo que ha desaprofitat oportunitats i també doncs, ha trobat enfront a la portera Clara Pérez, a la portera internacional de l'Atlètic Terrassa. Un conjunt de l'Atlètic que s'enfrontaran aquí a Madrid com passa amb el Club Egara. Recordem que Complutense i Club de Campo seran els rivals de l'equip de Sílvia Bonastre i de Joan Vidal respectivament. Per cert, avui era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara, al Pla del Bonaire, també era el comiat de tot un mite a la porteria, com és Mariona Giravent i també Berta Muñoz, que marxa a l'estranger. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa, que tancava la temporada a Castelldefels, jugarà la promoció per la permanència i s'enfrontarà a València, ojo la seta. De tot això, en sortirem de dubtes un cop es celebri la Final Four i aquesta fase d'ascens també a la màxima categoria.
1: Vinga, doncs som a la recta final, últims minuts ja del programa d'avui, en aquest diumenge, 24 de maig de 2026, on les reines d'Europa han celebrat la Champions, el Barça femení, després de guanyar el quart títol europeu, 4-0 davant l'Olímpic de Lió a Oslo. Avui ho ha celebrat amb una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, que avui ha estat escollida millor jugadora de la Champions i també ha estat escollida dintre de l'11 ideal d'aquesta competició, deia això en aquesta festa.
0: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
0: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: Doncs no, s'ha mullat Alexia sobre el seu futur. Veurem si els pròxims dies sabem alguna cosa més. La mala notícia del cap de setmana, el descens a segona del Girona. El seu president del Figeli deia això.
4: No som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
1: Doncs molts ànims a la gent de Girona. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport catalana amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

la xarxa de comunicació local. Són les 10 de la nit.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Concha per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho Mentira. Superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, del mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i, sobretot, a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom d'Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos. Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a la UCI. I s'ingressava a la UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI t'ho fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI en aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc. Això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc. És a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És a l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, en molts països, mata. I el xarampió

0: nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així, és així.
1: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
0: Li agraeixo, eh?
1: No, no, li agraeixo.
0: Passa,
1: jo no tenia gens present.
0: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas. Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè és, tu no hi penses, en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
1: I tant.
0: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que doncs, estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, no, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem-ho egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què hi diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? Jo no sé si

0: refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim doncs, a també doncs, això, els piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això aquí sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final, això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
4: Sí, exacte, probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos de fet quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada, sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Radó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història amb valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història amb valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que caben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però a més com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament. Durant el franquisme, si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte en pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
2: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar, i doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no? Aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist, i doncs, la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
2: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfo de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
2: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
3: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
2: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
3: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem doncs posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs perquè, com també deies, no?, el festival és un festival que des de la percepció dels que el fem volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no?, doncs que va dintre, és intrínseca a la ideologia del festival.
2: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes, sí, transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
3: No, per nosaltres és imprescindible, no?, dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que a la mesura del possible posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem doncs des de fa, com bé deia, doncs 4 anys poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs saber coses que ens preocupen com a societat.
2: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
3: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no?, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no?, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
2: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no?, em sembla?
3: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no?, també com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera, i per tant sempre dintre del nostre festival doncs ens posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs ja consolidats, o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Dibori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? Després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gardera, el Manu Guix, la Clara Pella, Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de la importància que tenen
0: I
3: els
0: tant.
3: espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
3: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no?, que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no?, com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
0: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i cabdals els valors per al Portal Blau?
3: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no?, i diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, i la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys, ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs és una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
0: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
0: Un plaer. Fins aviat.
3: Igualment, fins l'altre.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Diumenge de la Pentecosta. Benvinguts, oients, d'aquest programa de la Ràdio Municipal de Rubí, Presència Cristiana. I hem començat el programa amb la seqüència de Pentecostès. Vine, Esperit de Déu, envia'ns des del cel la teva llum. Aquí estem, bon Pare, i volem restar davant vos amb la quietud d'esperit i amb el coratge de l'acció. I et diem, concedeix-nos-ho, Senyor. I de col·laboradors, què tal, Robert Fernández? Bon diumenge de Pasqua, eh? Avui és el culmen de la Pasqua, eh? I germans Montoliu, aquí a l'estudi estic ben acompanyada. Bon dia.
1: Hola, bon dia i bona Pasqua.
2: Bon dia, Rosa.
0: Bon dia. És que és maco Pentecosta també, m'agrada també. El que diem la segona Pasqua, és cert, dona alegria.
1: Sí, sí.
0: Clar que sí. Bé, m'agrada que estigueu aquí un diumenge més, eh?
1: Sí.
0: I bé, Enric, estàs preparat per la teva secció de la notícia d'avui? Que ens portaràs? Sembla que m'ho puc imaginar, eh? Deu ser algo de la Sagrada Família, pot ser?
2: Ah, això mateix, sí, correcte. Ho has encertat.
0: Molt bé.
2: Aquest any, 2026, quedarà marcat en la memòria de la nostra Església a Barcelona. Després de més d'un segle d'espera i pregària, la Torre de Jesucrist de la Basílica de la Sagrada Família està a punt de ser oficialment inaugurada. Amb 172 metres i mig d'alçada, serà la més alta de totes les torres del temple. I amb tot simbolisme, s'erigeix com un far que ens convida a mirar cap a aquell que ens estima fins a l'extrem. La cita està fixada per al proper 10 de juny del 2026, data en què també es compleixen 100 anys de la mort del venerable arquitecte Antoni Gaudí, l'home de fe profunda, amb tota la seva vida va voler que aquest temple parlés de Crist i del seu amor pel món. Un sacerdot que viu actualment a Barcelona i estudia Gaudí des de dins, deia aquests dies en una entrevista que la Basílica va néixer com a temple expiatori. Dues paraules, les antigues, que avui poden sonar llunyanes i tanmateix contenen una sorprenent actualitat. Temple magnífic en el seu origen, lloc separat per mirar el cel. Abans de ser murs i voltes, va ser un espai obert, una clariana al bosc on l'home alçava la mirada. Gaudí va voler que el seu temple fos precisament això, un bosc de pedra i al seu centre l'arbre de la vida de la creu. L'expiatori no és només reparar el pecat, també significa elevar, portar a dalt, allò sant, allò vell, allò que salva, exalçar, es posa sobre l'altar. Exultar és aixecar el cor. Gaudí eleva la creu perquè sigui vista de lluny, il·luminada de dia i de nit, com un signe ofert a tothom. En el llibre dels nombres llegim: si algú era mossegat per una serp i mirava l'estendard de bronzo, quedava sa. Mirar salva. No per màgia, sinó per mirar és reconèixer, confiar, obrir el cor. En una ciutat que sovint camina amb l'ànima baixada, la mirada baixada, absorbida per les presses, les pantalles i les preocupacions, la creu s'alça com una invitació silenciosa, aixeca els ulls i ho il·lumina, perdó, hi ha una llum més alta que les teves ombres. Potser aquesta Pasqua podem fer el gest senzill de mirar la creu en un temple o en la intimitat de la nostra pregària. mirar-la com un símbol del fracàs, sinó com un arbre de la vida, on l'amor no està elevat per tothom. Aleshores comprendrem que la veritable explicació és deixar que Crist sigui alçat en la nostra vida i que la seva llum, com a dalt de la Sagrada Família, il·lumini també les nostres nits.
0: Ai, Enric, estan sortint cada glossa i cada escrit sobre la Sagrada Família, que és tan maco.
1: Molt bé, sí.
0: Tan maco, tan maco. M'ha agradat allò que has dit, enlairar els ulls, que és com l'alçar la mirada, que deia el Papa,
1: títol,
0: no?
1: I el títol, quin és? Quin és el títol?
2: Sí, una torre per mirar el Senyor que ens mira.
0: Això, una torre per mirar el Senyor que ens
1: que
0: mira.
1: Ens mira.
0: Aquell que ens estima fins a l'extrem, com sí, has dit. Gràcies, Enric, gràcies. I bé, la cançó que escoltarem ara és una cançó que volem, bueno, invocant a l'Esperit Sant. És cantat per una coral de veus blanques d'uns nens anglesos que són com els nostres escolanets. Far away, a on vulguis que vagi.

0: Sí, Miquel, ja veig que t'has posat a punt quan has sentit la cançó, eh?
1: Ah, sí,
0: aquesta música ja ets tu. Sí, bé, sí. El Rubí de fa 100 anys. T'escoltem.
1: Sí. La fulla del 16 de maig. Funcions de la setmana. Avui, diumenge, dins l'octava de l'Ascensió i tercer del mes. A la missa de 8:15, lectures. A la de 9:15, més de Maria. A les 10, ofici amb Nostre Senyor exposat i processó al final, a la que es convida a senyors i senyores en la forma de costum. A la tarda, a les 3, catecisme. A les 5, funció del mes de Maria i de retirament espiritual amb rosari. Exercicis propis del mes de maig, examen pràctic i plàtica per un reverent pare jesuïta. Dimarts, a la missa de 6:45, que és la del mes de maig, exercicis dels 13 de Sant Antoni de Pàdua. Dissabte, vigília de Pentecostès. A 8:15, començarà la funció de beneir les fonts baptismals cantant-se l'ofici a 8:00. Diumenge, Pasqua de Pentecostès, Pasqua Granada. A la missa de 8:15, lectures. A la de 9:15, mes de maig. A la tarda, a 5:00, mes de maig en plàtica. Combregar els malalts i impossibilitats. Se'ls hi portarà dijous pròxim de bon matí. Del rumiatge a Lourdes. Encara per uns dies poden fer-se inscripcions per aquest pelegrinatge. Ermita de Sant Mus. Diumenge de Pasqua a Granada, missa a 9:00. Després, fulla del 23 de maig. Avui, diumenge de Pentecostès, a 8:15, lectura, comentari de l'Evangeli. A 9:15, mes de Maria. A la tarda, a 3:00, catecisme. A 5:00, rosari. Repetició del mes de Maria amb plàtica i cants. Demà, segon dia de Pasqua. No és pas festa de precepte. Queda suprimida la missa de 8:15. Mes de Maria a 9:15 i a 5:00 de la tarda. Dimarts, a la missa de 6:45, després del mes de maig, exercicis de 11è dels 13 de Sant Antoni de Pàdua. Diumenge, festa principal de maig, a càrrec de l'Associació de Cortesanes de Maria i Festa de la Primera Comunió. Ofici de Comunió General a 8:15, cantant-se la missa gregoriana Fons Bonitatis, pregant-se acudin a cantar-la tots els qui la saben, havent-la cantat ja a Montserrat. Breu plàtica de comunió. A 11:15, missa resada amb mes de maig i cants. A la tarda, funció solemne a 6:45, acabant amb professor. I predicarà el pare sobirana de les escoles pies. Són especialment convidats a aquesta festa els pares dels nous combregants que compliran sa feina de bon pare si acompanyen sos fills combregant amb ells. Primera comunió, exercicis preparatoris. Seran des de dimarts a divendres cada dia a 6:45 de la tarda amb plàtiques adequades i cants. Es prega insistentment l'assistència dels pares i educadors que procurin amb aquests exercicis els nens i nenes que en anys precedents han rebut la primera comunió. Ermita de Sant Mus, avui i demà, resada a 9:00. Visita de caritat a l'Hospital i Casa de Caritat de Terrassa. Seguint el costum d'altres anys, demà, dilluns de Pasqua a Granada, farem visita de caritat que enguany serà a la mentada institució terrassenca. Pot assistir-hi tothom qui vulgui. S'obsequiarà els malalts i asilats amb festa d'esvergiment i dolços. Es podran veure totes les dependències de la casa. Sortida de Rubí en tren a 2:45, prenent cadascú el bitllet. Regrés a les 8 del vespre. Inscripció com a mínim 30 cèntims en què comprar obsequi pels visitats. La inscripció es pot fer a la rectoria, al casal popular o durant el viatge. Rumiatge a Lourdes. Són 25 els inscrits. Tenen demanada l'admissió bon nombre de malalts. Durant tota aquesta setmana es podrà fer encara la inscripció. Ens ha sigut concedit bon tren i bon hotel, el que unit a la baixa dels francs fa més atractiu anar al rumiatge. Pels malalts es tenen rebuts els donatius de 20 francs i 25 pessetes. Continua l'admissió de donatius.
0: Ai, me deixes tan parada, mai millor dit, tan detallat el doctor Guardiet, tan explícit també, no? Cada un que es compri el bitllet.
1: Sí.
0: I bueno, i que sí, i que la Pentecosta m'ha fet gràcia que coincideix 23 de maig, 24 de maig, just ara fa 100 anys també, sí. I m'ha agradat això, m'ha impressionat això que has dit dels nens a la comunió, no?
1: Sí, clar.
0: Els pares
1: i d'anys anteriors.
0: I els educadors. D'anys anteriors,
1: i
0: també.
1: D'anys anteriors, els nens que anys anteriors hagin fet la primera comunió.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí.
0: Aquí ja no en parlem dels anys anteriors, potser. I que era Pasqua Granada.
1: I que era Pasqua Granada.
0: M'agrada llegir això de la Pasqua Granada.
1: I que Sant Mus i que feien missa.
0: Sí.
1: Missa resada, no era cap...
0: Què volia dir missa resada, exactament?
1: Bueno, que no era la missa cantada, que la missa cantada es va cantar en totes les parts de la missa, i la missa resada només és... Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, etc.
0: Sí. Sant Mus, sí, que estem a Sant Mus, en parlarem.
1: Sí.
0: Gràcies, Miquel.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Miquel. Fins la propera. Ja serà el juny, que serà ja la darrera d'aquesta temporada. Fins aviat, Miquel. Gràcies.
1: Fins aviat, sí.
0: Ja ha arribat el moment d'escoltar la lectura del Nou Testament i l'Evangeli que ens ha fet arribar mossèn Joaquim Massaguer.
2: De los hechos de los apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés... Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de un viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.
3: En la solemnitat de la Pentecosta, l'Església ens convida a contemplar un dels moments més decisius de la història cristiana. Els deixebles són reunits al cenacle, tenen por, dubtes i inseguretats. Han viscut la mort de Jesús, han experimentat la joia de la resurrecció, però encara no s'atreveixen a sortir, i és aleshores quan tot canvia. Vingué del cel una remor, com d'un vent impetuós, i tots quedaren plens de l'Esperit Sant. La Pentecosta és l'esclat de Déu dins la fragilitat humana. Aquells homes senzills, abans tancats, ara obren les portes. Aquells que callaven, ara anuncien Jesucrist amb valentia. L'Esperit Sant transforma la por en coratge, la tristesa en esperança i la divisió en comunió. El llibre dels Fets ens diu que cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. És una imatge preciosa. Quan Déu entra en el cor d'una persona, aquesta aprèn el llenguatge de l'amor, de la proximitat i de la misericòrdia. L'Esperit Sant no uniformitza, sinó que uneix des de la diversitat. Potser també nosaltres vivim moments de cansament espiritual, de desànim o de tancament interior. Potser les nostres comunitats necessiten un nou impuls. La Pentecosta ens recorda que el cristianisme no és només una tradició o un

0: faci de nosaltres testimonis valents de Jesucrist.
1: I ara, de pregària, sentim com l'Esperit Sant ens parla. Quan el vent més proper t'omple de vida i suaument t'acarona la cara, és el meu impuls que ve i t'abraça, el meu alè que t'arriba i amara. Quan les teves mans modelen l'argila i creen formes diverses de fang, és el meu sentit creatiu que t'arriba i que t'impulsa i empeny a anar més enllà. Quan el teu somriure mira la vida i feliç contempla la infinita bondat, és el meu alè que infon l'esperança i et dona forces per l'avui i pel demà. Gràcies. Amén.

0: sí, ara ja estem en el punt i final, amics. Bueno, sabeu, Rubí, demà seria festa local, l'anomenat segon dilluns de Pasqua. L'Ajuntament va traslladar la festa local un altre dia, però igualment avui se celebra la tradicional festa del Xatus. Per restriccions no es farà l'esplanada de l'ermita de Sant Mus, però sí a la plana del castell, a l'Arboretum, a l'Amfiteatre hi haurà entitats culturals i es farà, bé, l'esperada arrossada, l'arròs. Estem convidats tots, Miquel, Enric, a l'arròs. Bé, també us adelanto, però, que diumenge vinent, el dia 31 de maig, ja dins l'ermita de Sant Mus, a les 6 de la tarda, mossèn Joaquim Asseguer farà un ofici i beneirà una rèplica de la imatge de Sant Mus, que es col·locarà allà a l'ermita. Us ho tornarem a recordar diumenge vinent, Però bé, no hi podem faltar, no creieu?
1: Esclar,
0: és pel nostre tant, patrimoni i cultural i religiós, que tinguem un Sant Mus, una rèplica, perquè el Sant Mus l'han hagut de desplaçar a Sant Pere, però hi ha una rèplica que em sembla que ho han realitzat els membres del grup de cobradors del Museu de Rubí,
1: sí,
0: Centre d'Estudis Rubinencs.
1: Sí.
0: Sí. Bé, us ho tornarem a dir diumenge vinent. Sant Mus el tenim aquí, No podem deixar d'anar a l'ermita, d'una manera o d'una altra. Bé, res més, estimats oients, ara sí que ens acomiadem. Gràcies, Robert. Gràcies, Miquel, gràcies, Enric, gràcies, mossèn Joaquim, però sobretot gràcies a vosaltres, i diumenge vinent ens tornem a retrobar. Bona Pasqua!
2: Bona Pasqua!
3: Bona Pasqua tingueu!

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Ens apropem de nou, com cada diumenge, en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat per compartir el que avui us hem preparat en David, l'Esther, en Josep, en Jonathan i qui us parla, la Lali. Sense oblidar que tenim en Guillem a la part tècnica.

0: Avui he trobat un pensament que porta per títol El regal d'un somriure. I diu així: l'amor es manifesta en els petits detalls de la vida de cada dia i en les actituds acollidores. Una mirada, un gest, una flor, un somriure. Un somriure no costa gens i dona per molt. Fa rics els que el reben sense empobrir el que el dona. N'hi ha prou d'un instant per dibuixar un somriure, però el seu record pot ser inoblidable. Ningú no és prou ric ni prou poderós per poder-se'n estar, ni tan pobre que no el pugui donar. Un somriure crea felicitat a la llar, suscita benevolència en els negocis i autentifica l'amistat. Un somriure ofereix repòs als cansats, alegria als abatuts, una mica de sol als tristos. És el millor antídot de la naturalesa contra les preocupacions de la vida. Però un somriure no es pot comprar, ni manllevar o robar, ja que només té valor quan es dona. Hi ha persones que estan massa cansades per oferir un somriure. Sigue generós i dóna'ls el teu. Ningú en té més necessitat que aquell que no sap somriure als altres. Ara, en David ens llegirà el Salm 104, versos del 24 al 35.
1: Que en són de variades, Senyor, les teves obres, i totes les has fetes amb saviesa. La terra és plena de les teves criatures. Mireu el mar, immens per totes bandes. Són incomptables els animals que s'hi belluguen, des dels més petits fins als més grossos, tot navegant el solquen els vaixells i l'Leviatan que crearàs per jugar-hi. Tots esperen de la teva mà que els donis l'aliment al seu temps. Els el dones i ells la repleguen. Obres la mà i mengen a desdir. Però si deixes de mirar-los, s'esparveren. Si els retires l'alè, expiren i tornen a la pols d'on van sortir. Quan envies el teu alè, reneix la creació i renoves la vida sobre la terra. Glòria al Senyor per sempre. Que s'alegri el Senyor de la seva obra. Ell fa tremolar la terra quan la mira, toca les muntanyes i s'hi aixequen globs de fum. Cantaré al Senyor tota la vida. Cantaré al meu Déu mentre sigui al món. Que li sigui agradable aquest poema. Són per al Senyor aquests cants de goig. Que desapareguin de la terra els injustos i no hi hagi més pecadors. Beneeix el Senyor, ànima meva. Aleluia.
0: En Josep Casanovas ens ha preparat la reflexió del Salm i jo us la llegiré en nom seu. El Salm 104 ens relata el tema de la creació de la terra per obra de Déu. Hi ha altres salms i alguns altres llibres de l'Antic Testament, com Isaïes i Job, que també ho refereixen. Aquest salm té una semblança amb l'himne egipci El Sol a To, per Amenofis IV, escrit en el segle XIV, abans de Crist. Però el salmista fa una proclama superior i més important del Déu creador. El salmista ens descriu la tasca feta per Déu en la creació i com aquesta és un puntal important de la tradició judaica i que diferencia a altres pobles i tradicions en el seu temps. Aquest és recollit també per la tradició i la creença dels cristians en totes les èpoques. Des de l'inici, Déu ha pensat en la participació de l'home en la creació feta per ell. La participació de l'home consisteix en complir la tasca creadora de Déu i reconèixer la seva acció creadora i el seu poder glorificar-lo i lloar-lo. Déu participa d'una forma actual en el present fent arribar la seva acció d'una manera abundant. Recordem el que ens diuen els versos 27 i 28. Tots esperen de la teva mà que els donis l'aliment al seu temps, els el dones i la repleguen, obres la mà i mengen a desdir. El salmista ens recorda i reconeix com Déu executa la seva acció en la terra i ens diu en els versos 24 i 25: «Quants són de variades, Senyor, les teves obres? Totes les has fet amb saviesa. La terra és plena de les teves criatures. Mireu el mar, immens per totes bandes. Són incomptables els animals que s'hi belluguen, des dels més petits fins als més grossos». I acaba el salmista en una gran lloança per part de l'home vers Déu. I ho podem llegir en els versos 33 i 34. Ell fa tremolar la terra quan la mira. Toca les muntanyes i s'hi aixequen globs de fum. Cantaré al Senyor tota la vida. Cantaré al meu Déu, mentre sigui al món. Que li sigui agradable aquest poema. Són per al Senyor aquests cants de goig. Per concloure, podem dir que Déu ha fet el seu treball i espera que l'home participi en protegir la seva creació, tenir-ne cura, pensant en les noves generacions, sempre agraïts i posant la mirada en ell.

Bon dia, amics i amigues. Avui, diumenge de Pentecosta, en el temps de la música us he preparat una cançó que diu Vine Esperit. Si rebem l'Esperit Sant que Jesús alena sobre nosaltres, quedem alliberats de les presons de la por. En rebre l'Esperit, que avui celebrem, les pors es superen i les portes s'obren. Perquè això és el que fa l'Esperit. Ens fa sentir la proximitat de Déu. I així el seu amor treu la por, il·lumina el camí i ens consola i ens sosté en l'adversitat. Que l'Esperit ens guiï i que nosaltres, lliures de la por, ens deixem conduir per ell.

0: En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Joan capítol 20, versos del 19 al 23. I el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres!» Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres! Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors va a l'anar damunt d'ells i els digué: «Rebreu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats, i a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó».
2: Avui celebrem el dia de Pentecosta, una festivitat molt especial per l'Església, pel seu significat. Avui som cridats a reflexionar sobre un fet meravellós, i és que el Déu creador de l'univers vol habitar amb l'ésser humà, amb tots nosaltres, i d'aquesta manera portar-nos cap a la plenitud de vida que ens va mostrar en l'encarnació de Jesús de Natzaret. I ara, això és possible mitjançant el seu esperit. Però aquesta narració amaga quelcom més. Coses que sovint ens passen desapercebudes i que són claus per entendre les conseqüències de que l'esperit del Déu creador entri a les vides dels éssers humans. Coses que ens costa molt de veure, doncs impliquen grans canvis radicals a la nostra forma de veure el món en el que hi hem de viure. Doncs l'arribada de l'Esperit de Déu a tots els éssers humans va acompanyada d'un fort vendaval i de llengües de foc. Un fort vendaval que enderroca les barreres entre homes i dones. Un foc que crema les diferències entre races, ètnies i cultures. Tothom té dret a escoltar la bona notícia, sigui d'on sigui. Sigui quin sigui el seu idioma, sigui quin sigui el seu gènere, sigui quin sigui el color de la seva pell. Homes i dones d'arreu reben ara la bona notícia en el seu propi llenguatge, respectant la seva situació particular, sense voler uniformar-los ni anul·lar la seva singularitat. Amb l'arribada de l'Esperit, la bona nova de Déu és anunciada pels petits que no tenen coneixement. També pels joves que mirem amb condescendència per la seva inexperiència, pels adults i també pels grans, que ja pensem que no serveixen per res. Sovint oblidem aquesta radicalitat de l'Esperit de Déu. Per ell només existeix l'ésser humà, sense més qualificatius. Cadascú és com és, ha nascut on ha nascut i rep a casa seva la seva llengua i cultura. Tothom neix petit, després ens fem grans, cadascú amb el seu gènere i amb la seva pròpia sexualitat. Però per Déu, l'important és que tothom rebi el seu esperit, l'esperit de la vida, que no fa distincions, que ens fa conèixer a tots que tenim un mateix pare, mare, creador, afectiu i bondadós, que ens cuida, que ens estima com nosaltres estimem els nostres fills, tan diferents tots ells. Aquesta és la radicalitat de Déu, la radicalitat de l'esperit. I aquesta radicalitat ens crida a reflexionar en com construïm les nostres comunitats, esglésies i la nostra societat. El nostre Déu ens crida a la unitat, és a dir, arrencar les barreres que fan que al nostre món encara hi hagi persones que per raons d'ètnia, de gènere o fins i tot per l'edat pateixin retallades de drets, exclusió o violència social, que sovint ens vol obligar a deixar de ser com som per semblar-nos més al que d'altres diuen que hem de ser. Però l'Esperit de Déu vol viure en totes les persones per ensenyar-nos a tots el camí del veritable amor i fer que les nostres vides siguin un vendaval, un foc, que enderroquin i fan cremar aquestes barreres que generació rere generació anem construint entre tots.

Vine, Esperit Sant, acompanya'ns en tot moment. Només tu, enviat de Déu per il·luminar-nos, pots fer de la nostra vida un camí cap a l'amor, amb la pau i l'esperança com a fonaments de la nostra existència. Renova el nostre interior, la nostra personalitat, amb el foc de l'amor que allibera. Esperit de Déu, vine i ajuda'ns a respondre a la crida que ens fas cada dia de manera constant, perquè proclamem el teu missatge d'amor a totes les persones que coincideixen amb nosaltres en aquesta ruta que mitjançant Jesucrist ens porta cap a tu. Esperit d'amor i de fortalesa, ajuda'ns a superar tots aquells obstacles, petits i grans, que tanquen la finestra que podem obrir amb l'amor autèntic. Esperit Sant, esborra tot allò que ens distancia dels altres, de tots els germans i germanes nostres sense exclusió, començant pels nostres familiars i éssers estimats. Parla'ns, Senyor, amb la veu del teu esperit. Explica'ns tot allò que vols de nosaltres. Ajuda'ns a obrir el nostre cor i els nostres sentits a la teva presència en les nostres vides. Gràcies, Esperit de bondat, per la llum de la fe que ens has donat, encara que sovint no et responguem. Gràcies, Esperit Sant, per l'amor que ens reconcilia amb tu i ens fa instruments de la teva llum enmig del món. Amén.

Tot seguit us llegiré un missatge de Pentecosta que ens ha fet arribar el president del Consell Mundial d'Esglésies. Diu així: Pentecosta ens convida a reimaginar comunitats que cuiden i comparteixen el que tenim en comú. En un món dividit per la guerra, la fam, la pobresa, la violència, la injustícia i les catàstrofes ecològiques, Pentecosta ens recorda que estem cridats a viure junts. El llibre dels Fets diu que es van reunir en un mateix lloc, on es van omplir d'ensopegada davant els molts mil·lennis i senyals que es feien per mitjà dels apòstols, que donaven testimoni d'una comunitat renovada a Crist. El grup reunit en aquell lloc no era homogeni, estava format per una gran multitud de persones de diferents llocs i amb diferents costums, idees que compartir el pa i les coses que tenien en comú. És un exemple del qual podem aprendre nosaltres en l'actualitat. Tot i que eren temps turbulents, aquelles persones van acceptar la invitació a reunir-se i van encarnar una nova forma de vida compartida a Crist amb el do de l'Esperit Sant al centre. Ens correspon a cadascú preguntar-nos quin significat té això en els temps convulsos que estem vivint ara, independentment del moment, el lloc o les circumstàncies. Estem cridats a ser agents de comunitats noves i renovades, plenes de l'esperit, que donin testimoni d'amor i d'una visió i una pràctica basades en el xalom, que promoguin i es comprometin amb la seguretat alimentària i la cura de la creació, i que busquin la justícia, no només dins les nostres comunitats religioses, sinó també fora d'elles. L'Esperit Sant ens convida a coses noves i a noves possibilitats i esperances, i ens crida a comunitats en les quals abundin la justícia, la pau i l'amor. En aquest Pentecosta, convidem l'Esperit que ens transformi i ens acosti més a Jesús. I ens diu una oració: «Oh Déu, confessem que no hem fet tot el que podem fer per convidar comunitats noves i renovades de xalom, inspirades pel poder de l'Esperit Sant. Perdona'ns i ajudeu-nos a rebre en plenitud el poder i la gràcia de l'Esperit Sant per a les nostres vides en comunitat i per la integritat de la creació de Déu. Ajudeu-nos a visualitzar i a evitar una visió renovada del xalom que reprodueixi en els nostres temps la unitat de Pentecosta, en l'àmbit local, nacional i mundial. Orem per una renovació espiritual transgeneracional que ens reconcili i ens reuneixi de nou en comunitats restaurades després d'haver estat trencades. Ensopega'ns i de nou omplir-nos d'un sant amor de tu que pugui guiar-nos i inspirar-nos per ser mitjancers i agents dels teus mil·lennis i senyals. Amén.»

Bé, amics i amigues, en finalitzar el temps de la nostra intervenció, us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Us recordem que podeu recuperar el contingut a través de la web d'aquesta emissora. Moltes gràcies per la vostra atenció i us emplacem a retrobar-nos diumenge vinent, si Déu plau. Adéu-siau.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Bé, doncs, comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és La revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
3: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per